0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Dilluns comencen les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Els treballs consisteixen en la renovació de l'asfalt de la calçada i el paviment de les voreres. Les obres, que comencen pel passeig del Brollador, està previst que acabin al desembre. Seguim parlant d'obres i mobilitat, amb una nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Entre dilluns 14 i divendres 18 de setembre es procedeix a la instal·lació de pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Els treballs seran nocturns, començant a les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, i comporten el tall de la circulació dels vehicles i vianants mentre durin les tasques. I Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i a la campanya de Diputació de Barcelona Si la vida s'ha embolicat, agafa't el fil. Aquest dijous, 10 de setembre, és quan es commemora aquest Dia Mundial amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi. I fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora ja amb l'informatiu local de Ràdio Castelldefels i les notícies destacades en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: que civil del dispositiu i de l'episodi que hem viscut aquí a la ciutat.
1: Bueno, del dispositiu fent un balanç molt correcte, nosaltres teníem una previsió, un nivell de risc de 5 sobre 6 i en aquest sentit pues, la Direcció General de Protecció Civil a través del Comitè d'Emergència del Plan Especial Inuncat va decidir emetre una resolució des del punt de vista preventiu per restringir la mobilitat, donat la gran probabilitat de tindre pluges torrencials en les comarques, en les 5 comarques que havia afectades. La realitat, tot són previsions en aquest sentit, la realitat és que aquestes previsions no s'han materialitzat en la importància que s'estava previstes. S'han donat nuclis tempestuosos, molt gran, però la majoria han descarregat en el mar. Alguns inicialment en la motorització que nosaltres fem en el radar veien que s'apropaven a Castelldefels, però després s'han dividit en dos, un cap a l'interior i un altre cap al mar. I aquest és el més fort que he tingut, és a partir de les 6 de la matinada, que es va emetre un avís de temps violent i que a nosaltres aquí a Castelldefels hem recollit un total de 17,4 litres metro quadrat en una intensitat de pluja quasi els 20 litres metro quadrat en mitja hora. El nivell de 20 és un nivell de perillositat, amb la qual cosa ens hem apropat molt al nivell de perillositat, però s'havia previst inclús un nivell de no de 20 sinó de 40. Aquest no s'ha materialitzat. I l'evolució en aquest moment, en aquest sentit, ja s'ha baixat el nivell de risc, era 6 sobre 5, ara que era un risc molt important, ara està en un nivell de 4 sobre 6. És important, però és un nivell inferior. Vol dir que les probabilitats que s'hi donen en aquest episodi són inferiors.
0: Aquest nivell és fins a les 2 del migdia i després baixarà encara més.
1: Correcte, i després baixarà més. Nosaltres fem un seguiment en continu i en concret cap allà a la 1 es reunirà altra vegada el comitè d'emergències, el comitè municipal d'emergències en el CECOPAL i es farà una valoració de la situació. Sobretot es valorarà la suspensió de les mesures de caire municipal, com són el tancament dels centres esportius municipals.
0: Ara que menciones aquesta reunió amb el FECOPAL, la previsió de fer una a la 1 del migdia, de fet a les 9 del matí també heu tingut una primera, ens pots explicar una miqueta què és el FECOPAL, com us coordineu entre els serveis també?
1: El FECOPAL és el Centre d'Emergències Municipal i està format per el director del Pla, que és l'alcalde, per les caps dels equips d'intervenció municipal, que són tots els serveis implicats, via pública, sanitat, educació, tots els que tenen després de fer algun tipus d'actuació o alguna implicació en aquest sentit, serveis socials, i que forma el Consell d'Assessor, hi ha un gabinet d'informació per vincular tot el tema d'informació i hi ha un comitè tècnic que són els responsables tècnics. I en aquest comitè es valoren i es prenen les decisions avalades per el pla municipal d'emergències, en aquest cas el d'inundacions.
0: I ja per acabar, quines incidències hem acabat tinguent aquí a la ciutat avui?
1: Les incidències són de poca rellevància. Algunes acumulacions en carrers, petites, tot ha funcionat molt bé, per això és l'alerta. Nosaltres ja 24 hores abans, ens avancem, van emetre una alerta per a que tota la maquinària que hi ha prevista, tot el sistema de drenatge, tots els equips d'actuació estiguin preparats, que tot estigui revisat perquè funcione el més òptimament possible. I en concret, doncs, aquesta pluja ha sigut, la pluja que hem tingut ha sigut absorbida perfectament per tot el sistema. Hi ha alguns carrers amb poca pendent o que necessiten alguna remodelació, que s'acumulen doncs, petits basals, i hem tingut com a destacar únicament el tema del el tal de circulació que és durant 20 o 25 minuts que s'ha fet amb el Girona a l'inici, a Plaça Colom, per un tema d'un perill de caiguda d'una branca.
0: Perfecte. Javier Delgado, de Protecció Civil de Castelldefels, moltes gràcies per dedicar-nos a aquesta estona. Des d'aquí seguirem pendents d'aquesta nova reunió a la 1 del migdia del FECOPAL.
1: A vosaltres, en poder dirigir-nos a la ciutadania i poder-les demanar pues, la seva responsabilitat en tots els episodis d'emergència.
0: Molt bon dia, gràcies.
1: Bon dia.

0: Amb això arribem al final d'aquest Així som. Si ens acabeu d'escoltar, també hem parlat amb Protecció Civil aquest balanç de l'episodi de pluges, que Castelldefels era un dels municipis que activava mesures preventives davant aquestes previsions de precipitació intensa i que finalment han descarregat principalment al mar. Amb això ja ens acomiadem ara a l'informatiu. La companya Fent analitzarà en detall aquesta alerta, com s'ha viscut l'episodi, que ja sabeu que no ens ha deixat incidents greus. Vinga, fins demà, més i millor, bon dia.
1: Així som.
2: Així som.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al taller.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: I avui, per començar, una frase que feia molts mesos que no dèiem. Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, toca abrigar-se, i tant. Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu. Tenim xifres al Pirineu que no passen dels 5 graus i a la costa ara mateix no passen dels 18-19 graus. Així que dia de sol, però dia fresc. Avui les temperatures al migdia arribaran entre els 25 i 27, potser 30 graus a les zones més càlides de Ponent i del Sud.
0: I avui comencem també el matí de Catalunya Ràdio Atenció amb una notícia que us avança aquest programa. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Més detalls, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. La sentència ja s'està treballant i es dictaran les pròximes setmanes. Segons ha pogut saber aquest programa, el tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat. No hi ha interessos financers de la Unió Europea afectats i, per tant, assumeix que la llei no xoca amb el dret europeu.
0: Doncs aquesta és una notícia que avancem avui també per començar aquest programa i que de seguida detallarem amb l'Ot Serra. I el govern espanyol, mentrestant, l'oposició també i la cúpula de la justícia coincideixen avui en aquest acte d'obertura de l'any judicial presidit pel rei Felip VI, i això després d'aquesta desclassificació dels documents sobre Ceuta, que només ha servit per encara fer més gran aquesta fractura entre la Moncloa i el CNI. Sí que hi va haver avisos, però per WhatsApp.
3: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
0: Això deia el delegat del govern espanyol a Ceuta. Per cert, que avui al matí de Catalunya Ràdio també us avancem que en 10 anys Espanya només ha retornat 37 menors estrangers als països d'origen. Això és un 0,1% de tots els que han acabat arribant. El Barroc en tot aquest temps no n'ha acceptat cap. Un 0,1% dels que han arribat han tornat al seu país d'origen i el Marroc no n'ha acceptat cap. Avui en aquest programa també en parlarem a partir de 9:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre també els relleus a la cúpula dels Mossos i a veure si tenim més detalls de per què ha plegat Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè ahir no va quedar gaire clar.
4: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: I avui que comencen els actes de la Diada, també parlarem de Ripoll i d'Aliança. L'associació Teixim Ripoll ha demanat als partits de l'oposició que no pactin ni amb el partit de Silvio Riols ni amb Vox. També els reclamen que facin marxa enrere en algunes polítiques del govern municipal, i avui en parlarem amb una portaveu de Teixim Ripoll en temps d'àgora. També als Estats Units, atenció, perquè l'anunci de Donald Trump durant aquesta convenció del Partit Republicà que es celebra a Dallas ha dit que ha promès $5.000 per ciutadà si guanya les eleccions. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, així d'entrada això sona a suborn en tota regla. Efectivament, Donald Trump ha promès aquests $5.000 a cada ciutadà nord-americà si el seu partit guanya eleccions. Trump diu que el curs de l'economia nord-americana li ho permet.
0: Ara ho ampliarem amb Oriol Serra, corresponsal als Estats Units. I en temps d'agora també parlarem amb Josep Lluís Merlos sobre la polèmica pel circuit de Fórmula 1 que s'ha construït a Madrid pel gran premi d'aquesta setmana i que tantes queixes ha despertat entre els veïns. I a partir de les 11, àgora esportiva, perquè el Barça continua golejant, també en aquest cas a la Champions.
6: La mínia mal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: 5-1 contra el Feyenoord, amb l'estrena fins i tot del nou davanter blaugrana Gabriel Jesús. Ho analitzarem amb Ramon Besa, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchar i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: De seguida parlarem de molts temes, entre altres també el que pot passar avui al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la Diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i la protesta també de veïns, entitats i partits d'esquerra contra l'assistència d'Aliança Catalana. Ho farem a partir d'un quart de 10 amb l'anàlisi de Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Són les 6 i 6 i us avança aquest programa. Atenció, perquè el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
3: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirà a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que els tribunals de comptes no van arribar a condemnar els implicats.
4: Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Luxemburg, com dèiem, va avalar l'amnistia. De tota manera, aquest procediment ha estat un mal de cap perquè els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'ls reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
1: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El Tribunal de Comptes, com dèiem, avalarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. L'altra pota és la que afecta el Tribunal Suprem.
5: El Suprem està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont.
1: I encara una derivada més.
4: Sí, perquè Luxemburg va resoldre també el juliol que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut.
1: I com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que se celebra avui al Tribunal Suprem.
5: Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Madrid, Dani Santeaja.
6: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
7: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
6: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció també a aquesta dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més dels 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys.
5: S'han retornat al 0,1% i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia i demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox.
8: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
9: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
8: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 10 minuts de les 6 del matí i els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
4: És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
4: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
4: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
1: I els informes policials de la crisi de Ceuta empitjoren la situació de Pedro Sánchez.
5: Els informes són munició per al PP i Vox, que asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar l'entrada. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
11: És evident que el govern hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
5: En canvi, els socis del president espanyol, com Esquerra i Sumar, posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez seguint les ordres d'Aznar.
1: I Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió, per sorpresa ahir, de Josep Lluís Trapero.
4: Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinències.
12: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
12: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'oposició i els socis del govern de Salvador Illa interpreten la dimissió de Trapero com una mostra més de debilitat i descontrol, diuen de l'executiu de Salvador Illa.
5: Veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració de Mossos a les aules. Malgrat això, alguns partits, com Junts i la CUP, critiquen que el substitueixi Ferran López, que és qui va agafar les regnes dels Mossos durant l'aplicació del 155.

0: guanyar mentre que Vox no va presentar candidatura.
1: A partir de les 9 en parlarem, a partir de les 9, com dèiem, en aquesta proposta a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I picabaralla a Alemanya entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
2: Aquest dimecres Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració d'Alternativa per Alemanya de neteja ètnica.
3: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
4: Wähler in Sachsen-Anhalt.
5: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
3: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
6: Si es fa realitat el que vostès propugnen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
3: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a l'última trampada. Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlida amb Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec de $5,000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'1 hora i 3 quarts de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
8: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
7: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. Rafael de Ribot.
9: El pronòstic dels analistes és que el BCE incrementarà els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Serà la segona pujada des de l'inici de la guerra de l'Orient Mitjà. La majoria d'experts, però, ja preveuen que caldrà una altra pujada del preu del diner abans que s'acabi l'any. Montserrat Guillén és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
10: Es preveu que sí que ens anem acostant al 3% als tipus d'interès, a poc a poc, en funció de com vagin venint les dades, sense espantar gaire ni a les empreses, ni a les consumidors, ni als ciutadans.
9: Aquest dimecres, l'Euribor, l'índex que revisa les hipoteques variables, ja superava el 3%. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Els Spice Girls disparen els rumors a les xarxes d'un possible retorn després de publicar un vídeo a les xarxes. Si veuen les escales, on l'any 1994 van gravar el videoclip d'aquesta cançó que sentim. També s'hi veu un diari al terra i un anunci que faran avui a les 2 del migdia.
1: La segona.

0: El duet argentí Catriel i Paco Amoroso tornen a la capital catalana, actuen avui al Palau Sant Jordi, on presentaran el seu segon àlbum, Free Spirits. El concert és a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

I avui arrenca la versió de setembre del Talarn Experience, el festival de música que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, entre els artistes, aquests que sentim, Lax en Busto, també Burning o La Frontera, tot plegat en un lloc idíl·lic com és el Pantà de Sant Antoni.

0: També és el Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Debut amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre al camp del Liverpool per 2-1.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026. I a les últimes hores, a Catalunya ha nascut l'Enzo, amb 3 kg 330 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Índia, amb 2 kg 920 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui, abans de sortir de casa, agafeu una mica d'abric perquè la baixada de temperatures ha estat brusca. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, molt contundent. Ara mateix al Pirineu tenim xifres de 4 graus a Camprodon, 4 graus a Puigcerdà, 2 a Esterri d'Àneu, a Vic, al centre de Catalunya, 10 graus, o al Ferràs, al Segrià, 10 graus també. A Barcelona en tenen 19, a Tarragona 18 graus. Ara mateix no hi ha cap lloc de Catalunya que passin dels 20 graus. Amb un dia de sol, un dia esplèndid, marxen les tempestes i sí que queda una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, que es mantindrà tot el dia, si bé la tarda fluixa una mica. Arribaran algunes capes de núvols prims i aquests pròxims dies mantenim aquesta línia de temps. Demà, per la diada, les temperatures poden arribar entre els 25 i 30, per tant, molt còmodes, potser una mica més de 30 en alguns llocs del sud del país o de les comarques de Ponent, i el cap de setmana puja suaument una mica més al termòmetre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A 3:15, entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
5: Després anirem fins al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i una protesta contra l'Aliança Catalana. També parlarem amb Carme Bruguerola, de Teixit Ripoll, que demana als partits no arribar a acords amb Aliança ni amb Vox.
4: A 11:15 obrirem la taverna per parlar de restaurants a Sabadell, Besalú, Barcelona i el Delta de l'Ebre, amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Arenós i Carla Xuriguera.
5: I a les 11, tertúlia esportiva de Champions després de la victòria del Barça contra el Feyenoord. L'analitzarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Joel Díaz, Laia Tudel i Carme Barceló.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
6: Boker Tov, Ricard.
0: A Moscou, Cristina Solías, Priviet.
7: Priviet.
0: I a Berlín saludem Jordi Regàs, Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
0: També a Madrid, Dani Santeaja. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Israel, on falta un mes i mig per les eleccions generals. Ja tenim la llista dels partits que s'hi presentaran. I compte, perquè són un fotimer, Jordi.
6: Doncs sí, Ricard, ni més ni menys que 38 partits en un país, recordem, d'una mica més de 10 milions d'habitants. Destaca l'absència d'un partit que es va crear fa uns mesos expressament de cara a aquests comicis, un que es va anomenar Un lloc per a tothom i que reuneix àrabs i jueus i que oferia una mirada nova i alternativa basada sobretot en la convivència. Doncs bé, finalment han decidit no participar per textualment no malgastar vots, que igualment aniran al bloc opositor de Benjamin Netanyahu.
0: Alemanya, la setmana passada parlàvem de tot un seguit de sabotatges a línies elèctriques per tot el país, doncs sembla que n'han enxampat l'autor. Jordi, què se'n sap?
8: Sí, l'han enxampat i, pel que sembla, no era cap agent rus. Era un home sol que anava recorrent a Alemanya en una tenda de campanya, suposadament un activista climàtic, que lligava un filferro a un coet pirotècnic i el llançava per sobre les línies d'alta tensió. Sembla que aquesta persona tindria problemes de salut mental. De fet, l'han enxampat perquè havia reivindicat els atacs amb dues notes on havia posat el seu nom real. Es desinfla així la teoria manifestada per alguns ministres de l'Interior que veien la mà de Rússia al darrere.
0: I el sabotejador alemany, doncs, que no era cap agent rus, doncs saltem cap a Rússia, precisament, però us expliquem que les autoritats del país volen acabar amb la picaresca que permet als cinemes projectar clandestinament pel·lícules de Hollywood. Ara, Cristina, com ho fan?
10: Doncs el cinema ven una entrada per una pel·lícula russa que té certificat de distribució, però abans d'emetre-la es projecta una estrena estrangera que no en té, com ha passat aquestes últimes setmanes amb Spider-Man i l'Odissea. És a dir, oficialment l'espectador rus no ha pagat per veure la pel·lícula de Hollywood, sinó que l'ha vist com a part d'una mena de servei previ a la sessió. Això les sales ho fan perquè quan va començar la guerra, les grans grans distribuïdores nord-americanes van abandonar Rússia i ara l'Associació de Propietaris de Cinemes vol erradicar aquesta pràctica pirata abans que acabi l'any.
0: I per últim, a Madrid les vagues, com Catalunya, també marquen l'inici del curs escolar. Els primers a sortir al carrer, Dani, són les educadores infantils.
7: A sortir al carrer i a no tornar a casa, literalment. Fa tres nits ja que campen davant la Puerta del Sol, però la vaga s'allarga més de 150 dies. Les educadores de 0 a 3 anys reclamen condicions de treball dignes.
9: Para reivindicar esa bajada de ratio, una mejora salarial, una mejora en todas las condiciones de la educación en infantil y que se nos oiga.
7: Això pel que fa al cicle infantil, els sindicats de professors de primària i secundària han seguit l'exemple de Catalunya i també convoquen vaga indefinida a partir del 14 d'octubre.
0: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I demà farà 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre i avui repassem, amb el professor Vincent, com aquells fets van canviar els viatges en avió. Freddy, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha condicions que tenim molt interioritzades però que tenen l'origen en aquells atemptats. Per exemple, abans de l'11S, a l'equipatge de mà, tu hi podies portar ganivets o tisores. Però els terroristes, quan van atacar la tripulació per fer-se amb el control dels avions, van utilitzar cúters i ganivets que havien pogut passar pel control de seguretat. És per això que després es van prohibir tots els objectes que tallessin. Ara mateix no els pots portar dalt de l'avió. També es va millorar la formació als controls de seguretat i allò va engegar un neguit que va provocar canvis cada vegada que hi havia un intent d'atemptat. Per exemple, tot just 3 mesos després de l'11 de setembre...
11: Good evening. The man accused of trying to blow up an American airliner has appeared in court in Boston. After the FBI confirmed the man had managed to conceal a working explosive device in his shoes.
1: Es detenia un home que en un vol París-Miami volia fer esclatar una bomba que duia a les sabates. Des de llavors, alguns aeroports et fan treure les sabates per passar el control. Mm. O les botes, per exemple. I no es va quedar aquí. L'any 2006 es va detectar un complot amb explosius líquids i allò fa activar el famós límit de 100 mil·lilitres per pujar líquids a l'avió. I encara un altre canvi. Alguns dels segrestadors de l'11 de setembre havien pogut embarcar sense identificar-se. Nobody move. És el cas de Mohamed Atta, qui adreçant als passatgers quan va segrestar l'avió que es va estavellar contra la primera de les Torres Bessones. Després dels atemptats, es va autoritzar als aeroports a comprovar la identificació en qualsevol moment. De fet, a la Unió Europea, el 2002, es va aprovar una regulació que exigia a les aerolínies que confirmessin que el passatger que embarcava en l'avió era la mateixa persona que havia facturat les maletes. I encara un altre canvi que, paradoxalment, va estar a l'origen d'una altra tragèdia aèria.
12: S'ha estavellat als Alps francesos un avió que feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf, Alemanya, segons informen diversos mitjans francesos.
1: En certa manera, la tragèdia de Germanwings té l'origen en els canvis posteriors a l'11 de setembre. Els terroristes de l'11S van entrar a les cabines i es van fer amb el control dels avions amb una relativa facilitat. Arran d'allò, es va canviar el disseny de les portes per fer-les inexpugnables i es va canviar el protocol. Les portes de la cabina sempre estarien tancades amb clau i només s'hi pot entrar si el pilot ho autoritza. Aquest canvi és el que va facilitar que anys després, a Germanwings, el copilot es pogués tancar sol a la cabina fins que va estavellar-se els Alps.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja hi tornem a ser.
14: 11a temporada del Tot Costa.
15: Por qué? Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I was looking back to see if she was looking back to see if I was
0: looking back at her. Hi ha 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Anem als esports amb Robert Prat. El Barça s'estrena amb golejada a la Champions. 5-1 davant del Feyenoord amb Rafinha i Lamin com a líders d'aquest equip.
1: Els dos van fer un partidàs. El Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. 2 gols de Rafinha, un de Dellemi, un de Lamin i un de Gabriel Jesús. Dani Olmo juga blaugrana.
16: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones. Y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
0: I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
1: Gols a cabassos de Ferran Torres contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
17: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
0: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid.
1: Els matalassers es van avançar al marcador, però el Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
18: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
1: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, quarts de 7. Barça-Andorra a partir de les 9. Debut amb victòria del Barça a la Champions en vol, 39-28 davant l'Horus. A 8:45, Espanya-Austràlia, al Mundial Femení de Bàsquet. I semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació del Caraz, Shelton, Tiafoe, Kachanov, Zverev, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Capellades a les 7:28.
3: I es pondrà a les 8:11 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: Artés 10 graus, al Masroig 14 i a Barcelona 17.
0: I pel que fa al temps després de les tempestes, avui arriba la refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, la refrescada ha baixat, la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a tot arreu, una miqueta més en algunes valls del Pirineu. Avui serà un dia de sol, amb una temperatura al migdia molt agradable, que en general arribarà entre els 25 i 27 graus, podrien fregar els 30 a Ponent i al sud.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia. Pel que fa a les carreteres, ja comencem a veure aquesta hora les retencions habituals a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, hi ha hagut un nou robatori de cable de coure, aquest cop a l'R3. La circulació entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I, mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Barcelona-Vallès, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i també hi ha servei alternatiu.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Tribunal de Comptes.
3: Segons us pot avançar al matí, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot i que no havia arribat a condemnar-los a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu. La sentència s'espera per aquest mes.
0: Menors estrangers.
19: Espanya repatria 37 dels més de 32.000 menors estrangers que hi ha arribat sols en els últims 10 anys. El Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades que us avança aquest programa i que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen PP i Vox.
0: També és una impossibilitat perquè ho diu el dret internacional i perquè és una llei que va aprovar el govern de Mariano Rajoy en el seu moment per protegir aquests menors estrangers no acompanyats. Ferran López.
3: Dimarts que ve assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parrón, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 9:45.
0: Teixim Ripoll.
19: La plataforma ciutadana a favor de la convivència demana als partits que es presentin a les municipals que no pactin amb Aliança Catalana ni Vox. També proposen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
0: Tipus d'interès.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar-los avui. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar així l'escalada de la inflació.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic, bon dia.
21: Una proposta de la Comissió per aplicar noves normes a les licitacions públiques. La idea és crear una plataforma per millorar l'accés i reduir la càrrega administrativa de les empreses. Bàsicament es tracta de l'última mesura de les iniciatives de Brussel·les per intentar millorar i afinar el mercat únic.
0: I amb què se'n va a dormir Estats Units?
21: Amb la polèmica encara pel dineral que Donald Trump ha pagat com a plus alguns dels seus assessors o assessores, com la polèmica Natalie Harp, perquè l'acompanya tot arreu i per les seves cartes on diu que només vol fer-lo feliç. Harp, que ja té un salari de $150.000 l'any, rebrà un plus de $45.000 que la Casa Blanca ha justificat com regal en efectiu per les festes de Nadal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
21: Amb un judici als Estats Units justament contra Huawei. En l'inici d'aquest procés per pràctiques anticompetitives, el fiscal ha descrit l'empresa xinesa com una organització criminal que, segons diu, robava a companyies nord-americanes per construir el seu imperi de telecomunicacions.
0: Repassem també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
0: Centrades en aquesta desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta.
4: El periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapa explicant que el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada, el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada banda i banda per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulant que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon. I el Barça, que també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico. 1-5, que també s'explica en fotografies, els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamín llançant un petó a La Vanguardia, i Adeyemi fent un salt enrere al periòdico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Lara García?
19: El Segre destaca que l'ocupació turística durant el pont de la Diada superarà el 80% a l'Alt Pirineu i l'Aran i a les comarques de Ponent. El patronat de turisme de Lleida preveu que el pic d'ocupació sigui de divendres a diumenge. A les cases de turisme rural i els bungalows s'espera arribar al 80% d'ocupació, i als hotels al 90% en el cas del Pirineu. El Diari de Girona diu que la ciutat es convertirà durant 3 dies en la capital mundial de la ayahuasca. Acollirà de l'11 al 13 de setembre el Fòrum Mundial de la Ayahuasca. Serà, segons el diari, un punt de trobada entre pobles indígenes, científics, metges, investigadors i experts en la matèria d'arreu del món. I cap al sud, circula sense casc per la vorera o carregar una altra persona són les conductes en patinet elèctric més multades a Tarragona. La Guàrdia Urbana ha registrat 643 denúncies des del 2023, de les quals 505 corresponen a aquests tres comportaments. Així ho destaca el diari de Tarragona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
21: El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid. Va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Les eleccions de mig mandat dels Estats Units queden 54 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre especialista, Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Dimarts passat, el president Donald Trump va demanar al Tribunal Suprem que certifiqués el seu pla per limitar el vot per correu. A principis d'any, Trump ja havia signat una ordre executiva per convertir el servei de correu nord-americà, un òrgan tradicionalment neutral, en un àrbitre per dirimir qui pot o no votar. De fa temps, el president va desenvolupar un sistema de paperetes més estricte i difícil, i al seu torn va exigir al sistema de correus que guardés una llista del padró electoral. Aquesta és una decisió inaudita en un moment transcendental, perquè fins a un 30% dels americans van votar per correu l'any 2024 i fins a 8 estats del país voten quasi exclusivament d'aquesta forma. De fet, si ens posem estrictes, l'executiu de Washington no controla el sistema, ho fan els estats. El problema és que el Suprem pot trigar molt temps en dictaminar sentència, amb la qual cosa podem arribar a viure unes eleccions formalment perfectes, però amb molta gent a qui es deixarà sense veu ni vot.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
23: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
23: Catalunya es desperta amb una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Ibassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat.
19: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que aporta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons han pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mateix mes. A tot estira a principis d'octubre.
23: I avui, obertura de l'any judicial amb el rerefons del xoc entre el govern espanyol i els jutges.
19: Sí, se celebra avui al Tribunal Suprem els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard de l'aplicació de l'amnistia. Aquest any s'afegeix la crisi de Ceuta o la recent suspensió de la llei de nets.
23: I ara una dada que també us avança aquest programa. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor.
19: Són dades de la Fiscalia i demostren l'extrema extrema dificultat per repatriar els menors arribats de Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox. I això coincideix amb una altra dada. 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
6: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponda a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
19: En 10 anys, Espanya ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys, però, com dèiem, cap al Marroc. Les dades de la Fiscalia també revelen que el PP tampoc tornava menors quan governava entre el 2015 i el 17 i només en va retornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat.
23: Justament els documents sobre Ceuta que ha fet públics el govern de Sánchez constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
19: Tot i aquestes informacions, des de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria. De fet, critica que es quedés en un WhatsApp i no es calés a instàncies superiors. El delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
8: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
19: El PP i Vox asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar aquesta entrada, mentre que Esquerra i Sumar sí que posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez i seguint les ordres d'Aznar.
23: I avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero.
19: Ferran López serà qui assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Interior assegura que marxa Trapero per motius personals i nega desavinences. Ahir, a la compareixença posterior a la notícia, Parlon deia això.
9: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
19: L'oposició i els socis de govern d'Illa interpreten la dimissió com una mostra més de debilitat i descontrol de l'executiu de Salvador Illa. Tot i això, ho veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració dels Mossos.
23: Txell Vallespí.
10: Junts i Esquerra volen que la consellera d'Interior doni explicacions al Parlament sobre la dimissió de Trapero, però discrepen sobre el nomenament de Ferran López com a director general de la policia. Sentim les crítiques del juntaire Salvador Vergés i el vot de confiança que li dona la republicana Esther Capella.
24: Personifica l'aplicació d'això, del 155 al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
25: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
10: La majoria de partits recelen que un mosso torni a ostentar la direcció política del cos i aplaudeixen en canvi que per primera vegada a la història hi hagi una comissària en cap. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
23: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar a fa 48 anys durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona.
19: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i els drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
26: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat. No pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
19: Com és habitual per la Diada, demà l'esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, lloc on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies hi instal·larà una placa en record seu.
23: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys.
19: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
23: Mònica Mas.
27: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
28: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida i abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
27: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
23: I dimiteix un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
19: En un fil publicat a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan actuant de manera responsable perquè no inverteixen prou, diu, en seguretat i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. El seu cap li dona la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
23: Cultura, Fira Tàrrega aixeca el taló avui de l'edició número 46, que convertirà la ciutat de l'Urgell en un gran mercat de les arts escèniques amb 57 espectacles.
7: Un espectacle inaugural que es diu Incontinuo, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
23: Marta Vivas.
27: Fira Tàrrega reuneix artistes consolidats i talents emergents i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb Incontinuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
11: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
27: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
23: I ara cap a Osona per parlar del mercat de música viva de Vic.
7: Que arrencarà amb un concert en què vol reflexionar sobre la música en directe a partir de l'últim disc de l'italià Andrea Laszlo Di Simone, A una longuíssima ombra.
23: Marc Ruiz.
12: La dramaturga Lucia del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo Di Simone, un compositor italià que mai fa concerts. La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si Di Simone hi serà o no Lucia del Greco.
13: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és el lloc que queda per la música en tot això.
23: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. Ara, París. Aigo, vos demanam, aigo. Perquè l'11 d'octubre Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat.
7: D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Solent, va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, sinó també temes del seu últim disc. N'ha parlat en aquesta emissora.
14: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No.
7: L'11 d'octubre tindrà Borja Penalba de teloner.
23: Hi ha una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
7: Els últims han sigut el Museu Arqueològic de Badajoz, el Museu d'Albacete i el Museu de Villena, a Alacant. Un informe d'Europol havia advertit de l'aparició de delinqüents menys especialitzats i més violents que busquen or, pedres precioses i antiguitats per després col·locar-ho al mercat il·legal. Al llarg del mes d'agost, Cultura havia demanat informació de les dues comunitats autònomes sobre els museus més susceptibles a patir aquest tipus de robatoris.
23: Passen 2:45 del matí. Pel que fa al temps, aquest matí toca abrigar-se. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, la baixada de la temperatura ha estat molt brusca. Ara mateix al Pirineu hi ha xifres, hi ha valors de 2 a 7 graus de temperatura. A l'interior entre els 10 i 16 graus i a la costa entre els 17 i 19 graus. Avui, però, serà un dia de sol. Un dia, però, que en aquests moments encara bufa tramuntana, bona part de la Costa Brava. A mesura que vagi passant el dia anirà quedant restringida al nord del Cap de Creus. I un dia amb 4 núvols prims poc importants. La temperatura pot arribar entre els 28 i 30, els llocs més càlids de Ponent, del Sud, potser la Costa Daurada, la resta entre 25 i 27 graus. Demà puja una mica la temperatura, potser hi haurà més llocs que puguin arribar als 30 graus. I de cara al cap de setmana, la pujada també de la temperatura serà suau, un temps que serà assolellat.
23: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
0: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. I pel que fa al transport públic, a l'R3, la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre aquestes dues estacions. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha també servei alternatiu per carretera.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge de la Merche, de Castelldefels. Ha assistit a dos concerts d'Aitana al Palau Sant Jordi i es queixa per la presència de gent fumant amb vapejadors i també pel que considera una calor excessiva dins del recinte.
3: Si us plau, si algú pot revisar el sistema d'aire condicionat del Sant Jordi, estaria genial. He anat a diversos concerts a l'estiu i mai havien passat tanta calor com la que van passar als concerts d'Aitana.
1: Des del Palau Sant Jordi responen que el personal actua sempre que detecta l'ús de vapejadors, però que en esdeveniments de gran afluència no sempre es pot intervenir immediatament. Pel que fa a la calor, expliquen que el sistema de climatització va funcionar amb normalitat, però que la temperatura extraordinàriament elevada a l'exterior va provocar la sensació que explica la Merche.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui, que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès, les borses del continent es despertaran tenyides de vermell. Ahir van patir caigudes pronunciades per l'augment del preu del petroli. El Brent, el barril de Brent, ja supera els 100 dòlars. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 2% i s'allunya dels 20.000 punts. Els resultats de l'IBEX també han contribuït a les pèrdues de la borsa espanyola. Han sigut pitjors del que s'esperaven els inversors. Davant la previsió que aquesta setmana la Reserva Federal dels Estats Units també apugi els tipus d'interès, els principals índexs de Wall Street ahir van perdre al voltant d'un 0,70%. Els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, també s'estimben. La borsa de Hong Kong cau un 1,40% i la de Tòquio un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Garriga, què fots?
17: Estic esperant els primers visitants del tour.
16: Quin tour? Què dius?
17: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
16: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
18: Where can I find it?
16: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
18: Antoni Bassas.
16: Veus com ho sap? En Lídia Heredia.
2: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor.
21: La millor.
20: La millor.
21: Hora del dia.
20: On la matia.
21: La millor hora del dia. Catalunya.
23: Deu minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
29: Bon dia.
23: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
23: A Girona, Núria Paraire, bon dia.
31: Bon dia.
23: I des de les comarques de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
32: Hola, bon dia.
23: A Barcelona, Marc, pendents avui dels actes centrals de la Diada.
29: Sí, entre altres, al Fossar de les Moreres, a les 5 de la tarda hi ha la mobilització de l'esquerra independentista i a la mateixa hora està previst que hi sigui la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Explicarem totes les ofrenes aquí a Catalunya Ràdio, això un parell d'hores abans de l'acte institucional del Parlament de Catalunya, motiu de la Diada, tot plegat l'endemà. Canviem de tema. Per cert, que Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els últims detinguts han quedat en llibertat vigilada. Els dos primers continuen en un centre d'internament.
23: Saltem a les comarques del sud del país. El Priorat celebra la inversió de 300.000 euros que ha fet Endesa per millorar el servei de 13 municipis de la comarca, Ricard.
30: Sí, aquesta era una reivindicació dels ajuntaments davant dels reiterats talls de llum, sobretot associats als temporals de vent. Mireu, només cal pensar que el mal estat de la línia de mitja tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i que va ser l'any 2024. Què ha fet Endesa? Doncs substituir una setantena de suports de fusta de la línia aèria per uns de fibra. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de la comarca.
23: A Lleida parlem del 40è aniversari de la denominació d'origen Costers del Segre, Pere Joan.
33: Una DO que celebra els seus primers 40 anys en un acte que es farà aquest vespre a la Llotja de Lleida. Hi participaran, sens dubte, els representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis de 8 comarques. Una AD Mareo, que afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu.
23: I acabem a les comarques gironines. Platja d'Aro, a poc es consolida com a escenari per a rodatges, Núria?
5: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. L'any 2016, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan satisfets. S'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten, o Marlowe, No sé decir adiós i Calladita, i fins i tot un anunci de Tinder. I et comento, novetats als aiguamolls de l'Empordà. Han assolit una xifra rècord de gros roig, un ocell amb força similituds amb el Bernat Pascaire. És un ocell gros, de llarg bec i coll alt i prim. Per primera vegada, el parc arriba a les 80 parelles reproductores.
23: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
6: Debut del Barça a la Champions amb golejada, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha, que va ser un dels líders de l'equip. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però no va poder evitar la derrota al camp del Liverpool per 2-1. Avui a 9:15, Espanya-Austràlia al Mundial Femení de Bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 7:15, Barça-Andorra a partir de 9:00.
23: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Atenció, Koeman, socio faraguero, pica, Koeman!
9: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado la
8: transformación! Un rúpido espíritu!
9: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
10: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
11: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
10: On va començar tot.
11: A Catalunya Ràdio.
10: On tot continua.
11: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
10: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
11: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues, Barça, s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
10: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
11: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
10: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
22: Ho decidirà el Pau. Pau. Que tu n'ets, Pau.
24: Petonets.
19: No.
24: Ah,
19: és dels millors moments que s'han viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
23: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre les declaracions de Nacho Abad al programa En Boca de Todos.
25: Ahir, al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad, en 4, el presentador va lamentar els mals resultats en l'informe PISA i va dir que Espanya està tan cap a baix que ocupa el lloc 487 a nivell mundial. Tenint en compte que al món hi ha 195 països, l'afirmació és una bona prova dels problemes de comprensió lectora i matemàtiques que l'informe denuncia.
23: I avui que parlem dels avisos del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Sicario.
26: Denis Villeneuve, el genial director canadenc de les noves adaptacions de Dune, va estrenar el 2015 aquesta pel·lícula sobre com opera la frontera entre els Estats Units i Mèxic, concretament el paper que hi juguen els agents d'intel·ligència i les forces de policia especials, totes dues amb operacions grises, pressions polítiques i manipulacions que deriven en una situació caòtica sobre el terreny. És una cinta molt realista, crua, rodada amb estil i alhora amb múscul, un thriller trepidant, incòmode i finalment terrorífic. Sicario, la protagonitzen Emily Blunt i Benicio del Toro, i la podeu trobar de lloguer a Prime Video i Apple TV.
23: I què deien els altres ahir, Jovany?
0: Ahir al matí vam sentir com Carlos Herrera assenyalava els que considera els principals culpables dels mals resultats de l'informe PISA.
1: És ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias. Son una plaga, literalmente, los psicopedagogos.
0: Aquí parlàvem del relleu a la cúpula de la policia catalana i va venir de poc que no canviem també el president.
3: La Generalitat a Palau amb el president Salvador Illa.
0: I també vam sentir com un tal Francesc Soler, escriptor i periodista al matí de Catalunya Ràdio, feia una aparició estel·lar en un programa d'aquests del cor de Telecinco.
4: Francesc, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
7: Buenas tardes.
4: ¿Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo? ¿Por qué?
7: Sí, absolutamente, porque el cerebro nos engaña. Hay una cosa que se llama efecto halo, que és el que permite que quan veamos a alguien...
0: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
23: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc. Des que estàs a Telecinco tens una altra cara.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Vinga, va, amb una d'aquestes que t'agrada, un dels grans èxits de Nirvana, Kurt Cobain al capdavant de Nirvana amb Smells Like Teen Spirit, i és que tal dia com avui, un 10 de setembre, però de l'any 1991, es publicava mundialment aquesta cançó, es va convertir en tot un himne del grunge. El nom, de fet, va sortir de la vocalista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, que va escriure en una paret Kurt Cobain fa olor de Teen Spirit, referint-se a un desodorant, tot i que Kurt Cobain ho va interpretar com un eslògan revolucionari. Una cançó que segueix sonant amb la mateixa potència 35 anys després d'haver-se publicat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta perquè encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i també al Ripollès. No consten grans incidents i, de fet, avui continuarem també debatent l'efectivitat de les alertes, com les que ahir també teníem. De moment, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
1: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que el Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els implicats. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, el Tribunal va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llavors va arribar l'aval de l'amnistia de Luxemburg. De tota manera, aquest procediment ha estat bastant complicat perquè els afectats van haver de dipositar de manera preventiva la fiança que se'ls reclamava. Inicialment es van dir 9 milions d'euros. Al final del procés, la Fiscalia ho va reduir a 3,2. Societat Civil Catalana, que fa l'acusació particular, reclama 8 milions.
0: Aquesta és una
2: 5 milions, perdó.
0: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. N'hi ha dues més, una és la que afecta el Tribunal Suprem.
2: Sí, perquè està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on hi ha el retorn de Carles Puigdemont.
0: I la segona, l'Audiència Nacional.
2: El Tribunal de Luxemburg va resoldre, també el juliol, que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme, vam explicar aquí en directe. Aquí, com deies, és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres del CDR que estan encausats.
0: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte d'obertura de l'any judicial. I a banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats per l'aplicació precisament de la llei d'amnistia, ara la tibantor ha augmentat per la crisi de Ceuta o per la suspensió de la llei de nets. Madrid, Dani Sateaja.
3: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
4: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
3: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijó va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de persones a Ceuta no han calmat els ànims, al contrari. Amb els mateixos textos, l'oposició acusa el govern espanyol d'inacció mentre que l'executiu espanyol ho minimitza.
2: Sí, repassem els fets. Un missatge de WhatsApp. Això és el que hem tingut a les últimes hores. Un missatge de WhatsApp que sabem que s'envia una mica abans de les dues del 29 de juliol, per tant, el dia abans de l'entrada massiva a Ceuta. És un missatge que envia el CNI, els Serveis Secrets Espanyols, al cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquí es pot llegir. A les xarxes socials hi ha una crida per un assalt per Tanca i Mar demà a les 8. Amb la festa del tron, les seves forces de seguretat estaran atrafegades, és el que diu aquest missatge, que afegeix. Hi ha dos grups amb 180.000 seguidors perquè te'n facis una idea de l'abast.
0: I amb això el govern espanyol diu que queda avalada la seva tesi, que sí que va haver avisos d'un augment de l'atenció a la frontera, però que no hi havia cap indici que parlés d'entrada massiva. El Partit Popular, en canvi, carrega.
5: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
0: Així ho deia la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz. En les últimes setmanes, els populars, i també Vox, han insistit en demanar que retornin de cop totes les persones que van entrar a Ceuta, incloent els menors. I com hem anat explicant, això no es pot fer.
2: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives de persones estrangeres. S'ha de fer cas per cas, molt especialment en el cas de les persones vulnerables i en el cas dels menors. Recordem que el 2021 no es va fer així. Es va fer una expulsió per la via ràpida i això va costar una condemna del Suprem que va inhabilitar dos als càrrecs. Cal, en qualsevol cas, segons la llei, garanties que el menor que es vulgui traslladar al seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el Partit Popular, Mariano Rajoy, que per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, com és el cas en aquesta situació del Marroc.
0: I el que avui expliquem també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Les dades de la Fiscalia demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers i d'aquests se n'ha repatriat un 0,1%. Al Marroc, ni un. Paula Brujats, bon dia.
6: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
7: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
6: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, amb qui comentarem aquesta actualitat i altres coses que de seguida expliquem. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 10 de setembre, ens despertem amb una bona refrescada. La temperatura ha baixat de 8 a 10 graus en moltes comarques, fins i tot en alguns llocs una mica més. Ara mateix tenen 4 graus a Guardiola de Berguedà, 5 a Viella, 10 a Olot o 16 graus al Vendrell. Avui farà sol amb 4 núvols prims, amb tramuntana aquest matí encara a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i una temperatura suau que en general quedarà entre els 25 i 27 graus a gairebé tot arreu, potser una mica més al sud i a les comarques de Ponent. Aquests pròxims dies, també per la diada, continuarà fent sol, temps tranquil, i les temperatures de cara a diumenge ja s'enfilaran fins als 28 o 32 graus a les zones més càlides.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pata Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a les dues rondes en sentit Llobregat, a la del litoral a Sant Adrià i a la de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dijous 10 de setembre amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A banda del que parlàvem de la crisi amb Ceuta, que seguirem ampliant, també hi ha discrepàncies.
12: Quan faltin pocs minuts per les 9, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber més detalls sobre els relleus de la cúpula dels Mossos. El mateix dia que s'anunciava que Sílvia Catà substituirà Miquel Esquius a la direcció policial, el major Trapero anunciava la dimissió com a cap polític del cos.
13: No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
14: La consellera va admetre que amb Trapero ha tingut diferències, però no va acabar d'aclarir els motius del seu adeu dos anys després d'assumir el càrrec.
0: Oriol Pujadó.
15: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els dos anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
15: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pluja de crítiques.
16: Tant l'oposició com els socis llegeixen la marxa de Trapero com una nova mostra de la debilitat del govern. Pràcticament tots havien demanat que Trapero plegués, però critiquen que assumeixi la direcció general de la policia qui dirigia els Mossos durant l'aplicació del 155. Sentim els portaveus d'Esquerra, Junts i la CUP.
17: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
18: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
19: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
0: Amb aquests relleus, en només 10 dies han plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat.
20: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat signat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I el Departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També aleguen per motius personals. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cordó sanitari.
12: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les properes municipals, que no pactin amb Aliança ni amb Vox. També proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat pel govern de Sílvia Oriols.
14: Teixim Ripoll, Plataforma Ciutadana, que promou la convivència, ha fet un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació.
0: A partir de les 9 en parlarem d'aquesta proposta amb la portaveu de l'entitat Carme Bruguerola. I la Diada escalfa motors al Fossar de les Moreres.
16: Avui serem aquest espai emblemàtic de l'independentisme i dels actes de la vigília de l'11 de setembre. Com ha passat els últims anys, Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres.
11: Per cert, que Sílvia Oriols ha difamat en les últimes hores contra l'expresident de l'ANC, Lluís Llach. Ha escrit Oriols a les xarxes. El que hauria de fer és donar explicacions del que feia al Senegal, perquè potser, diu Oriols, el blanquet racista que s'aprofita dels vulnerables és ell.
0: I encara sobre l'extrema dreta, Alemanya puja la tensió política després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Neteja ètnica.
12: Així és com ha qualificat el canceller Friedrich Merz les polítiques antiimmigració del partit ultra.
0: Berlín, Jordi Regàs.
21: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
22: Wähler in Sachsen-Anhalt.
23: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat, en la llengua de la sobirania democràtica, que la coalició de govern està acabada.
21: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
24: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
21: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: $5.000.
14: Sorprenent anunci el que ha fet aquesta matinada el president dels Estats Units, Donald Trump, durant l'inici de la convenció del Partit Republicà. Sense donar detalls de com ho farà, ha promès $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
0: Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
25: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha partit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant, perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
26: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
25: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encén les alarmes.
16: Ha dimitit un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada. En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demanen no subestimar el poder de la intel·ligència artificial.
11: Avisar que les decisions clau estan en molt

0: És titular amb l'Atlètic de Madrid, però no evita la derrota 2-1 al camp del Liverpool. Simeone.
1: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
2: És un quart de vuit.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta fresqueta, 17 graus de temperatura, i les portades d'avui estan centrades en la desclassificació dels documents sobre l'entrada a Ceuta. El Periòdic i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre les crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora apreta una mica més el govern espanyol. Per exemple, l'ABC titula que els documents proven que el govern i Marroc van ser avisats de la invasió, diuen. Els altres dos temes de portada d'avui, la dimissió de Trapero i la victòria del Barça. A l'Ara, fotografia de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos. I el Barça, com dèiem, també treu el cap en les portades. Ens quedem, però, amb la del periòdico, que titula Un Barça que balla sota la pluja, i l'acompanya d'una fotografia del jugador Adeyemi fent una voltereta enrere per celebrar el gol.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Castellgalí, 14 a Cardedeu i 17 a Esplugues. Carreteres, Mireia Sala.
6: Retencions a la C32 a Alella, en sentit Barcelona, per un vehicle avariat que talla un carril. Problemes també a la C32 a Sant Boi del Llobregat, a la B23 a Sant Feliu i a les dues rondes en sentit Llobregat.
5: Manresa torna a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència, en Atiadell.
7: Demanen un pla de seguretat concret i efectiu.
8: No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
7: Crits demanant justícia després de la intervenció de la germana de la víctima dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
9: Tothom ja ha perdut. Estem venguts. Estem venguts. Volem justícia.
7: Davant la situació que viu Manresa, l'alcalde Marc Eloi ha demanat això.
10: Que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
7: Des de Manresa, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I precisament llibertat vigilada pels dos menors detinguts aquesta setmana en relació al crim de Manresa.
11: Concretament, llibertat vigilada amb tractament terapèutic. El magistrat ha valorat que aquests dos detinguts haurien tingut un paper secundari.
12: La policia, però, atribueix als dos primers arrestats una intervenció més activa i determinant. És per això que són en un centre d'internament en règim tancat.
5: Més notícies. El Vallès Oriental, Gualba, renova la potabilitzadora.
11: Ho fa per evitar més problemes d'aigua.
12: Les obres per la creació de la nova planta es faran aquest any i costaran més de 500.000 euros.
5: I més obres al Berguedà, satisfacció a Olvan amb la nova licitació del polígon.
11: Destacant que es van fent passos perquè tirin davant, segons explica el Regió 7.
12: L'alcalde, Sebastià Prat, confia que la contractació avanci favorablement per tal que les obres puguin posar-se en marxa entre final d'any i inici del vinent.
5: I parlem del mercat de música viva de Vic, que arrencarà amb un concert que vol reflexionar sobre la música en directe, Marc Ruiz.
13: La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si De Simone hi serà o no. Lucia El Greco.
14: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és lloc que queda per la música en tot això.
13: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I una previsió per avui a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro. Concert del duo argentí Catriel i Paco Moroso, avui al Palau Sant Jordi. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
16: el 65.545, 65545, de la sèrie 31031.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
18: La veritat és que va sobre rodes.
17: Tan content estàs?
18: Això també.
17: Amb el nou Berlingo Banfirst...

0: piscina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
2: És un quart i mig de vuit i avui és dijous 10 de setembre del 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un dia que sona així.
3: Els sons del matí.
2: Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga.
4: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu.
2: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
5: Segons ha pogut saber aquest programa, el Tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat.
6: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
7: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
8: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
2: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Document.
9: Escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d'alguna cosa. La paradoxa és que els documents policials que ahir va desclassificar el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta sembla que el contradiguin quan assegura que no sabia que es preparava un assalt a la tanca de Ceuta, nom que, per cert, portava un dels grups de WhatsApp identificats prèviament pel CNI.
2: Any judicial.
9: Període durant el qual els òrgans jurisdiccionals duen a terme les seves activitats jurisdiccionals. L'any judicial comença l'1 de setembre i acaba el 31 de juliol, tot i que avui s'obre amb tota la pompa. Després d'anys amb la política profundament judicialitzada, començant pels líders del procés i acabant per la mateixa dona de Pedro Sánchez, l'obertura de l'any judicial sol convertir-se en una estira i arronsa amb l'executiu, que té bastant poc d'institucional.
2: Neteja ètnica.
9: Eliminació planificada i sistemàtica d'una ètnia per mitjà de la deportació o l'extermini, que es du a terme amb l'objectiu d'homogeneïtzar la composició ètnica de la població d'un territori. El canceller Merz acusa Alternativa per Alemanya de promoure-la quan anuncia que vol deportar 1 milió de refugiats. I això quan Sèrbia acaba d'acomiadar amb honors d'estat el criminal de guerra Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia i no precisament per despatxar salsitxes. Europa 2026.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 556.
10: Són les persones que van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
2: 2,5%.
10: Avui està prevista una nova pujada dels tipus d'interès. Els analistes preveuen que el Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i de les tensions a l'Orient Mitjà.
2: 160%.
10: És l'augment que han tingut les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada respecte als anys 90, en alerta un estudi de Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
2: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un jugador del Barça, concretament Adeyemi, fent una tombarella a l'aire. És a l'Spotify Camp Nou. En segon pla hi veig també somrient un Lamine Yamal.
11: Sí, és la imatge que ha triat el periòdico per il·lustrar la golejada d'ahir del Barça a la Champions davant el Feyenoord 5-1. La forta pluja al principi del partit no va aturar els blaugranes. Rafinha va marcar dos gols. Lamine va celebrar com a capità el primer gol de falta de la seva carrera i van completar la golejada Adeyemi i Gabriel Jesús.
2: A la segona hi veig els Reis de Noruega vestits de negre, saludant des d'un balcó, i estan en un costat acompanyats en tres persones més, també vestits de negre i saludant.
11: Aquestes tres persones són la reina vídua Sònia, la princesa hereva Ingrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus. És la primera sortida al balcó del Palau Reial de la família reial noruega després del funeral ahir de Harald V. Van ser uns funerals d'estat comparables amb els d'Elisabet II d'Anglaterra. Al comiat també van assistir els reis Felip i Letícia. És una imatge que veiem a diaris i xarxes.
2: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Lleida, on veiem camps de pomeres i també una nova eina per mesurar la mida dels fruits. Pere Joan Álvarez, de què estem parlant?
12: A veure, fins ara, per mesurar el que els pagesos anomenen calibre dels fruits, es feien servir peus de rei o anelles amb mides diferents. Doncs bé, això passa a la història, perquè a partir d'ara el que veiem és el pagès amb el mòbil i un element annex al telèfon d'uns 25 centímetres de longitud que prèviament s'ha imprès en 3D, L'app ja està disponible i de moment dic que veiem pomeres perquè s'ha desenvolupat en pomes, però ben aviat de ben segur que també ho veurem amb altres fruits.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara bé del temps ja ens fixem en una gran tempesta que vam tenir a sobre del Mediterrani. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ahir tots esperàvem una gran tempesta que deixés aiguats, potser alguna torrentada que fes baixar algun cotxe, algun contenidor. Per sort això no va passar, però sí que vam tenir aquí a Catalunya més de 50 litres per metre quadrat en alguns barris de Barcelona, de Badalona i de Sitges, i fins a 90 litres per metre quadrat a Ripoll, Alpens, a la comarca del Lluçanès. Ara bé, la gran tempesta d'ahir va passar desapercebuda per molts catalans. Va ser una tempesta que va néixer sobre el mar a tan sols 20 quilòmetres de Tarragona i es va fent grossa, grossa, es va anar fent grossa, grossa, fins que va arribar a les Illes Balears. Allà va produir aiguats que van deixar 69 litres per metre quadrat a Manacor, 66 a Llucmajor, i, malauradament, una persona va morir a Felanitx en ser arrossegada per l'aigua. Una mostra de la violència d'aquesta tempesta va ser que, en arribar a les Illes Balears, va deixar ràfegues de fins a 150 km per hora a Banyalbufar i més de 100 a Capdepera. Però la tempesta va continuar creixent i al vespre tenia una dimensió descomunal que anava des de les Illes Balears fins a la costa oest de Sardenya, més de 400 km de diàmetre d'un gran sistema convectiu que, per sort, va perdre força just abans d'arribar a terra ferma a Sardenya.
13: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. I la resposta era magnetita. La magnetita és un mineral que atreu perquè és magnètic. I a les figures de Príap destaca el seu membre descomunal, el que en podríem dir una magnetita. Avui dijous, un Enigmàrius d'altíssima dificultat. Ens hipotequem per por a l'altíssim, de 8 lletres. Ens hipotequem per por a l'altíssim, 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Ja sabem tots l'afició que té el president nord-americà de canviar els noms a llacs i golfs per apropiar-se'ls i rebatejar-los amb el nom d'Amèrica, o també de difondre imatges de Groenlàndia o del Canadà, on semblen formar part dels Estats Units. La notícia també la recorda. Diu ara que Trump ha publicat un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, on reclama la territorialitat de la Lluna per als Estats Units. La Lluna és nostra, diu Trump, en una fotografia on es veu la Lluna amb la Terra de fons convertida en mem amb aquest text i al seu costat la bandera nord-americana. De fet, segons la notícia, en el missatge, Trump no hi diu res més, simplement difon la imatge amb aquest text inclòs.
2: I això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
15: Que som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà és una notícia real. El president nord-americà va publicar aquest missatge el 6 de setembre. Ara bé, per molt que ho anunciï Trump, la Lluna ni cap altre cos celeste no pot ser propietat de cap país. Ho diu el Tractat de les Nacions Unides.
2: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
2: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
17: Avui és un bon dia per parlar d'un dels principals problemes de salut pública al món, el suïcidi. A Espanya es tracta de la segona mort per causes externes. Darrere aquestes dades s'amaguen autèntics drames personals, que si alguna cosa tenen en comú és un patiment emocional extrem que afecta tant els que pateixen aquesta conducta tan complexa com el seu entorn. Ara fa mig any es va aprovar la creació de l'Observatori per la Prevenció del Suïcidi per abordar aquest repte tan sanitari sanitari com social, i està en marxa la línia 024 d'atenció a la conducta suïcida, un servei confidencial i gratuït. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, és un bon moment per prendre consciència, també a través de la música. No!

0: Són 8:15. I avui és dijous, 10 de setembre. Ens despertem amb temperatures clarament més baixes. 3 graus a Puigcerdà, 12 a la Bisbal d'Empordà i 14 a Ascó. El dia en què entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan falti un quart d'hora per les 9 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cida Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Que tal com ha avançat el matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes amnistiarà Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre.
1: Després de la sentència de la Justícia Europea, fonts del Tribunal expliquen en aquest programa que la decisió no pot ser una altra i que la sentència estarà a punt en poques setmanes.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències de PP i Vox amb els immigrants a Ceuta no són viables. En 10 anys el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya.
1: De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, un 0,1% del total.
2: Donald Trump promet, sense concretar com ho farà, $5.000 per a cada ciutadà dels Estats Units si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Segons els experts, ho farà un quart de punt, fins al 2,5%, per intentar frenar la inflació.
2: Per cert, que el barril de Brent ha tornat a superar els $100. Era un llistó que no solia des de mitjans del mes de maig.
1: Avui el Ministeri de Cultura reuneix amb la policia i les comunitats autònomes per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris. L'Europol avisa que sobretot busquen or, pedres precioses i antiguitats.
3: En esports, el Barça debuta amb golejada de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool 2-1.
0: I pel que fa al temps, aquest matí cal abrigar-se bé. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim temperatures d'entre 1 i 5 graus al Pirineu, de 10 a 15 a l'interior i en cap cas superen els 20 graus a la costa. Amb un dia de sol, encara amb tramuntana a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i al migdia temperatures més còmodes, de 25 a 27 graus, potser arriben als 30 a Ponent i al sud. El temps serà tranquil encara aquests pròxims dies i lleugerament més càlid.
0: I mobilitat també a aquesta hora. No hi ha servei de tren entre la Garriga i Puigcerdà. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. I tampoc circulen a aquesta hora els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. També els ferrocarrils, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat complica el trànsit a l'entrada de Barcelona des del Maresme. Mireia Sala.
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril a l'Ella i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions als accessos a Barcelona per la C-58 venint del Vallès i a la C-32 a Sant Boi, la B-23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Lentitud també a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, en la desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta, El Periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia, que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, esclar, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també s'ho capa, explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, i el Barça amb el 5-1 també treu el cap a les portades. Un Barça espectacular, diu La Vanguardia. Ens quedem amb la foto del Periódico amb Adeyemi fent un salt enrere en l'aire.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombar. Però abans són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui reflexions sobre el paper del govern espanyol a Ceuta, però també sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
8: L'editorial de l'Ara creu que els avisos del CNI retraten el govern espanyol. El Mundo coincideix que els líders de l'executiu espanyol queden retratats i assegura que van fer un exercici d'ocultació i de mentida. La directora del Periódico, la Gemma Martínez, també considera que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària. Més tevis són, d'una banda, La Vanguardia, que creu que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en el seu conjunt, però que sí hi havia indicis eloqüents, i sobretot més tevi El País, que creu a l'editorial que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern espanyol havia rebut l'avís d'una crisi imminent. I sobre la dimissió de Trapero, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, explica que les seves opinions no sempre han coincidit amb les de la consellera Núria Parlon, mentre que el periòdico recorda que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn. Primer va ser un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra i ara del PSC.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Val la pena seguir els detalls de la investigació de l'Ajuntament de París, els gestors de la Torre Eiffel, ho trobareu als diaris, per haver amagat les dones que hi treballen a petició d'una secta religiosa que visitava la torre. Es veu que segueixen un codi que els imposa una separació estricta i absoluta de gèneres. El pitjor no és la petició, sinó l'acceptació dels gestors, que deuen trobar normals aquestes demandes. No era França una república laica i democràtica? No serveixen ni les excuses ni el no tornarà a passar, perquè, com veieu, sempre torna a passar.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
11: 45.712.
12: Em toca. Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
14: Citroën.
13: Condicions a citroen.es.
15: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Al Com Viatge sabem que un gran viatger és qui diu «És una oportunitat única», encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
19: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
20: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
21: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
22: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
23: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Barcelona perd una estrella Michelin.
2: Tanca el restaurant Slow and Low de Frank Beltri, ubicat a tocar del Mercat de Sant Antoni amb estrella Michelin des del 2022. Abaixarà definitivament la persiana el 17 d'octubre. És una notícia inesperada que Beltri va anunciar ahir a Instagram.
24: Después de un largo periodo de reflexión, hemos decidido que Slow and Low cerrará sus puertas como restaurante gastronómico. Lo que me llevo de este proyecto es el haber sido capaces de construir un estilo propio.
2: En una entrevista deia que no el sortia rendible.
0: Avui ho comentarem també a la taverna, a partir de 11:15. I per què és notícia Xavier García Albiol avui?
1: Doncs perquè ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català inaugurat el 1416, perquè passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat i convertir-lo en un recinte temàtic dedicat al descobriment d'Amèrica. Directament vol fer-hi el Museu del Descobriment per explicar el vincle entre Colom i la ciutat. Badalona ho recull el periòdico i el diari de Girona.
0: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
2: Doncs per ser el destí més innovació dels Smart Travel News Awards. Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà per votació popular al desembre i ho llegim al diari Més.
0: I qui ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
1: Doncs el ministre francès de Treball literalment ha dit visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'han entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada als serveis bàsics com els hospitals, on diu és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li han agradat és la jornada intensiva.
0: i paguen justos per pecadors.
2: Hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcònic entre els seus alumnes. Es tracta del CI Paina Moll i Marquès. No només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat a mans de l'inspecció educativa i els alumnes han fet samarretes on es llegeix "Volem viatges d'estudis, no és culpa nostra", ho veiem al Diari de Mallorca.
0: I què es comença a recuperar?
1: Doncs els ponts de la vall de la Riera de Merlès, malmesos després de la gran i inèdita riuada que hi va haver el 4 de juny. Llegim a la Rella que els ponts de la Cortada i de la Fàbrica ja són transitables i que s'ha pogut actuar el pont medieval de Sant Martí, símbol del municipi.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
3: A Israel, el Haaretz es fa ressò de la querella que ha anunciat Benjamin Netanyahu contra el diari per haver explicat que sí estava el cas d'un avís d'un atac imminent de Hamas abans de la matança del 7 d'octubre. Netanyahu, evidentment, ho nega. El diari, que és molt crític amb el primer ministre, també recull que els partits han tancat les llistes de cara a les eleccions israelianes del mes que ve i que les enquestes mostren un empat ara mateix entre el bloc pro Netanyahu i l'oposició. El diari The Guardian explica en portada que els rabins del Regne Unit donen suport a iniciativa del govern de prohibir el comerç entre el país i els assentaments israelians a Cisjordània. I l'avís que la intel·ligència artificial ens pot matar tots abans del 2030 apareix en moltes portades. El Washington Post explica que Anthropic, que és d'on és l'enginyer que ha fet aquest avís, s'ha forjat la reputació de ser l'empresa d'intel·ligència artificial que prioritza la seguretat, però que ara hi ha empleats que temen que s'hagi afegit a la mateixa cursa dels altres. L'alemany Die Welt parla també en portada de l'Armageddon de la intel·ligència artificial i a França Liberation posa l'accent en la falta de regulació i destaca l'estratègia del caos, així en parla, l'estratègia del caos dels gegants del sector.
4: Un dels grans protagonistes avui a la premsa econòmica és Apple. L'expansió apunta que el nou conseller delegat de la companyia, John Ternus, s'estrena amb la proposta trencadora d'un iPhone plegable que es vendrà a partir dels 2.339 euros. El diari recorda que els iPhone 18 Pro també pujaran de preu. De fet, l'Economista titula que el nou iPhone plegable arribarà a Espanya el 23 d'octubre. L'altre protagonista d'avui a la premsa econòmica és el Banc Central Europeu. Cinco Días escriu textualment que el BCE ha preparat el seu vestit d'ortodòxia per a la primera decisió sobre els tipus d'interès després de l'estiu. Assegura que els apujarà un quart de punt, però sense un rumb clar. L'organisme té dubtes sobre què fer en un futur, assegura el diari. I l'ON Economia destaca que el cost de les hipoteques tocarà màxims abans d'aquesta pujada de tipus, cosa que farà que el crèdit sigui encara més car.
0: Set i 42, i què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
5: Que el Barça ha debutat en mode campió en aquesta Champions. Aquest any pot ser el bo a Europa. Salve.

espectacular, titula el Mundo Deportivo. El Flick Team espanta la Champions i confirma el seu estat de gràcia. Devastadors al terreny de joc, una màquina de fer gols amb ratxes brutals. Un altre bany de joc, remarca el diari Esport, una nova maneta ara a la Champions. Rafinha i Lamine fan oblidar Lewandowski, Ferran i Julián Álvarez. Aquest Barça és una tempesta. L'esportiu juga amb el temps, diu que ja pot ploure, que aquest Barça autoritari ple de recursos resol el debut a la Champions amb una nova maneta, la quarta en 5 partits. Un Barça que balla sota la pluja, explica La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que aquest Barça és felicitat i que no hi ha un minut avorrit o especulatiu.

0: Periódico afegeix que aquest Barça il·lumina Europa amb un flic que demostra que qualsevol jugador li serveix, perquè tothom té el joc molt assumit. Albert Blay escriu que aquest Barça és l'embriaguesa de qui és conscient dels seus poders. I El País, Ramon Besa, afegeix que el Feyenoord va fer d'espectador de Rafinha, que és la bandera del Barça. L'equip ataca, defensa, corre, acaba i remata les jugades com ho fa ell.
1: Hosti, noi, tu, que ha anat collonut, eh?
2: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, rep l'alta mèdica i mentre espera a la porta de l'hospital, l'atropella un cotxe de policia. Haurà de tornar al quiròfan.
4: Ha passat a l'Hospital Culen de la ciutat de Santa Fe, a l'Argentina. Hem llegit a Les Províncies que l'Alexis, de 21 anys, va rebre l'alta mèdica després d'operar-se d'una fractura de fèmur. Quan estava esperant que el recollissin a les portes de l'hospital, assegut en una cadira de rodes, un cotxe de la policia va perdre el control i el van pastir. L'Alexis no ha tingut danys greus, això sí, haurà de tornar a entrar al quiròfan perquè el clau que li havien col·locat es va trencar. Ai.
5: Val. I just a la sortida, eh?
2: Toro 2, el nou videojoc taurí que et permet escollir entre ser torero o toro.
6: Es tracta d'un simulador 3D per a PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch i Xbox One. Toro 2 comença des de la Devesa i permet a l'usuari avançar progressivament fins a arribar a algunes de les places més prestigioses del món. El joc incorpora una modalitat pensada per competir contra altres jugadors i decidir qui controla el torero i qui el toro. Ho hem vist a ABC Sevilla. Mm.
2: Sí, si vols que t'envesteixin o si vols envestir.
6: Vaja, un clàssic de la vida. Pel que fa al toro, hi ha dos actors...
2: El toro s'agafa per les banyes, eh?
6: Depèn. Hi ha toreros que, més que agafar-les, les porten.
2: L'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa 25.000 anys en forma de nous de Betel?
4: Sí, un estudi encapçalat per la Universitat de Griffith ha estudiat les restes de dos caçadors recol·lectors del Pleistocè tardà i l'Holocè mitjà. I han descobert que l'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa uns 25.000 anys. Concretament, haurien ingerit nous de Betel, un estimulant vegetal molt estès a l'Àsia i al Pacífic Sud, que s'acostuma a mastegar. Precisament, els investigadors s'han centrat en les dents, que presentaven un desgast inusual, ho explica el 20 minutos.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El director, productor i guionista Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, el periodista esportiu, en fa 61, i acabem felicitant a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 40.
2: I el Sant Oral?
6: Avui és Sant Agustí, Sant Salvi i Sant Nicolau.
2: Sant Nicolau és que diuen, no?
6: No, però descobreix.
2: La merda els hi cau, la tita els hi penja i el gat se la menja. No, anem al quios vintage amb Albert Tom.
7: Onda Cívic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 10 de setembre de 1986. Falten només 38 dies perquè el Comitè Olímpic Internacional proclami la ciutat que organitzarà els Jocs de 1992. La revista Newsweek publica un reportatge en què diu que la favorita és Barcelona. A Catalunya ja s'han inscrit 61.547 persones per ser voluntaris olímpics, en el cas que Barcelona sigui finalment l'escollida. I ara fa 40 anys va ser un impacte que ETA assassinés una exdirigent seva per haver trencat amb la banda i haver-se acollit a les mesures de reinserció. A la Lloyes la tenien en el punt de mira i li van disparar 3 trets al cap mentre jugava amb el seu fill de 4 anys a Ordícia, al seu poble. Acabo amb els preparatius de l'11 de setembre de 1986. El president Pujol havia de visitar els municipis afectats pels focs de l'estiu a l'Alt Empordà i al Bages. I el PSC va celebrar un acte en solitari a Sant Boi per celebrar els 10 anys de la Diada de 1976.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Segons us avança aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i una trentena exalts càrrecs de la Generalitat.
3: Tot i que no havia arribat a condemnar-los, a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu, la sentència s'espera ara per aquest mes.
2: I també us avança aquest programa. El Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor en els últims 10 anys.
13: Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen el PP i Vox. Espanya només ha repatriat 37 dels més de 32.000 menors estrangers que han arribat sols en una última dècada. Cap al Marroc. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
14: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
2: I els documents sobre Ceuta constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat autònoma.
3: La Moncloa critica que es quedés en un WhatsApp el delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que el va rebre, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
15: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
3: El PP i Vox asseguren que Sánchez no va fer res per evitar l'entrada.
2: Avui, a partir de 8:45, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà al matí de Catalunya Ràdio després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
13: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
3: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5. Pretén frenar així l'escalada de la inflació.
2: I els esports. El Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions.
13: Amb gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia.
2: A Lleida també, Estela Bussoms, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Manel Sastre, bon
18: dia. Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia també.
2: Arrenquem avui a Manresa, Marc.
20: Sí, pendents de si els Mossos fan més detencions pel crim de la setmana passada a la capital del Bages, perquè la investigació continua oberta. Ahir, de fet, hi va haver manifestació al vespre per demanar més seguretat. Els darrers dos menors detinguts estan en llibertat vigilada amb tractament terapèutic. Els dos primers segueixen en un centre d'internament de menors en règim tancat. Això en un dia en el qual a Barcelona estarem molt pendents dels actes de la Diada al Fossar de les Moreres i les concentracions de signe contrari previstes.
2: I a Lleida avui destaquem també un aniversari relacionat amb el vi, els 40 anys de la denominació d'origen Costers del Segre. Estela.
17: I ho celebren aquest vespre a la Llotja de Lleida amb representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis, des del Pallars fins a les Garrigues, i afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu. D'altra banda, una cita que els amants del teatre no es poden perdre. Fira Tàrrega, la 46a edició, arrenca aquest vespre amb Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió de gran format sobre el fet migratori. Fins diumenge a Tàrrega s'hi presentaran 57 espectacles.
2: I més coses, perquè inversió d'Endesa al Priorat per millorar el servei en 13 poblacions que tenien talls constants d'electricitat, Manel.
21: Sí, s'ha renovat una línia de mitjana tensió que, al marge dels problemes de subministrament energètic, va arribar a causar dos incendis forestals. Els treballs s'han fet amb helicòpter per accedir a les zones més escarpades. Ara la comarca també reclama millores a les telecomunicacions, que és una altra demanda històrica. Avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua licita per 2,8 milions d'euros les obres de construcció de la planta per regenerar l'aigua procedent de la depuradora de Valls, i que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó l'home declarat culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa i el va acabar llançant al riu Ebre amb una pedra lligada als peus.
2: I des de Girona parlem primer de cinema. Platja d'Aro es consolida com a centre de gravacions cinematogràfiques, Fèlix.
22: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. El 2016 l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró va posar en marxa la Film Office, que és l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan molt satisfets. S'hi han rodat films o sèries com H, Todos Mienten, o Marlowe, o un anunci de Tinder, precisament aquesta nit. I roden també part d'un capítol d'una nova sèrie que estan produint els Javis. I en un àmbit ben diferent, hi ha novetats. Els Aiguamolls de l'Empordà han assolit una xifra rècord, diuen, d'una espècie poc habitual a la zona. Es diu agró roig. És un ocell gros, de bec llarg i coll prim. Per primera vegada en aquest parc hi han censat 80 parelles d'aquest ocell.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia.
18: Bon dia.
19: Adéu, bon dia.
18: Bon dia,
19: adéu.
16: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja fa estona que estem avisant d'aquesta refrescada que ha fet avui. Quines temperatures tenim ara mateix, Eloi?
18: Bon dia, doncs mira, ara mateix 5 graus a Ribes de Freser, 0 graus, gairebé 0 graus a Das, a la Cerdanya, 10 graus a Vic, 12 a Falset, a Tarragona 17, 19 a Barcelona. Avui fresca ara mateix, però al migdia temperatura suau, de 25 a 27 graus, avui farà un dia de sol. Sí que pot pujar una mica més la temperatura en alguns llocs de les comarques de l'oest o del sud, fins i tot a la Costa Daurada, i amb tramuntana, que encara bufa la Costa Brava, però anirà perdent força. I aquests pròxims dies encara mantenim aquesta línia de temps. Temps assolellat, temps molt tranquil i una progressiva pujada a la temperatura, que farà que sobre un diumenge ja tinguem més valors de 28 a 32 graus al migdia.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un vehicle avariat al nus del Llobregat a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
19: En aquest punt hi ha un carril tallat i això alenteja el trànsit. Una avaria també complica la circulació a la C32 a Alella i retencions també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera a causa d'unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
2: I a 5 minuts per les 8 del matí, ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem d'activitats esportives extraescolars. Pol.
24: Sí, comença el curs, comencen les extraescolars. El cost depèn de cada disciplina, evidentment. Comencem pel bàsquet, per exemple. Hem parlat amb la mare, que el seu fill de 14 anys juga a la S de l'Hospitalet de Llobregat.
25: Pago 50 euros de quota de soci només un cop l'any, 65 euros cada mes durant 9 mesos i 60 euros més de la llicència federativa.
24: Una família que porta el seu fill al club de vòlei Cabrils, al Maresme, paga 44 euros al mes.
26: El que passa que en això se li ha d'afegir l'equipació, que són uns 60 euros més, la federació i l'assegurança mèdica que els hi fan, que serien uns 60 més. Són dinerets.
24: Més esports. La Meritxell té dues filles que fan taekwondo al Club Wons, al barri de Sants, a Barcelona.
27: Em fan dos dies a la setmana i la quota de les dues em costa 112 euros i mig al mes.
24: I quan costa, per exemple, patinatge artístic, ens ho explica una família que el seu fill fa aquesta extraescolar a Vilanova i la Geltrú, pagant 70 euros al mes, però en aquest cas el cost de l'equipació també és més elevat.
28: Els patins, que són bàsics, oscil·len entre 300 i 400 euros. Si vol competir, necessita el mallot, que és entre 100 i 150 euros, el que ha de fer una modista.
24: I acabem amb un dels clàssics de les extraescolars, el futbol. La Cristina porta el seu fill al Club Unió Barcelonista Catalònia.
29: El cost anual és de 690 euros, més mensualitat i afiliació.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa, atenció, un semàfor? Ot Serra, bon dia.
30: Bon dia. Esparreguera s'ha adjudicat recentment la instal·lació d'un semàfor a l'avinguda Rafel Casanova. L'import sense IVA és de 3.800 euros. Inclou el bàcul de ser de 6 metres d'alçada, dos baixants i 4 unitats òptiques amb tecnologia LED. En general, els municipis es fan càrrec d'aquestes obres, però en aquest cas s'ha de reemplaçar el semàfor a conseqüència d'un accident, així que l'Ajuntament reclamarà els diners a l'assegurança.
31: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui? Elisenda Pineda, bon dia.
33: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la xarxa bull amb un vídeo de la cantant Aitana, que aquests dies ha fet més hores que un parellams oferint 4 concerts al Palau Sant Jordi. S'ha fet un fart de cantar superestrella, aquesta noia, saps? Bé, doncs tots sabem que Aitana no és sospitosa de manifestar-se davant el monument a Rafel Casanova aquesta diada, però s'ha fet viral amb aquest discurs perpetrat a l'escenari. Escoltem-lo.
34: Però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agradaria poder practicar més. M'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
33: Déu-n'hi-do, no hauria de ser notícia que una catalana defensi l'ús del català, però tenint la llengua com la tenim, ens menjarem les engrunes i proclamo Aitana patrona substituta de la Moreneta pels dies que aquesta no pugui assumir les seves responsabilitats, per exemple, la segona quinzena de juliol.
2: Sí, és la típica, agafes vacances, sí.
33: Aquí està. Ara només queda esperonar l'Aitana Ricard a mantenir la llengua també quan fas entrevistes a Catalunya. Només li queda un esforç més i creu de Sant Jordi.
2: Apuntem. Gràcies, Elisenda.
33: A tu.

I per arribar al punt de les 8 del matí, una cançó dedicada a tota la gent que davant d'una injustícia decideix no mirar cap a una altra banda. Perquè també hi ha una manera de fer país, que és aquesta, no conformar-se. Bon dia, Catalunya!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. Retencions per un vehicle variat al Nus del Llobregat i un altre també cotxe variat a la C32 a Alella, en sentit Barcelona. Aturades també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera per unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Pallejà.
1: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El BCE tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. A mig de l'escalada de la inflació europea, derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment, però, els casos de les dones entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. La DEO, Costes del Segrestat de Celebració, la denominació d'origen que aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents, fa 40 anys mirant cap al futur i l'adaptació a un clima i a unes tendències de mercat canviants. I Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
3: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça debuta amb golejada a la Champions. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine, Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant a Bratislava, i Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp del Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona Lleida, 6:45, i Barça Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3.
1: Matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil, però no la calor intensa d'inicis de setmana. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 10 de setembre. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat. Castelldefels tanca l'episodi de pluges sense incidències greus. La ciutat ha registrat 17,4 litres per metre quadrat durant l'episodi de pluges, amb incidències puntuals i de poca rellevància. L'alerta meteorològica va obligar a suspendre el Parlem amb l'alcalde i la Festa del Cor dels Espais Familiars. Aquesta última activitat ja té nova data. Se celebrarà el 17 de setembre. Noves afectacions de trànsit per les obres de l'estació. A partir de dilluns 14 de setembre, el pas inferior de l'Avinguda Pineda quedarà tallada al trànsit de vehicles i vianants durant les nits, entre les 10 del vespre i les 6 del matí. El tall entre el carrer Molinot i l'Avinguda Constitució es mantindrà fins divendres 18 per permetre la instal·lació de pantalles acústiques a l'estació de Castelldefels Centre. Castelldefels se suma al Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Avui, 10 de setembre, es commemora aquesta jornada per sensibilitzar sobre la prevenció del suïcidi i promoure mesures per detectar i atendre situacions de risc. Castelldefels s'hi suma amb l'objectiu de donar visibilitat a la importància de la prevenció i de l'acompanyament. I a l'agenda d'avui, a les 10 del matí, inauguració d'Emblematics Salon Evolution. El nou establiment participa en el projecte Emblematics amb una de les dels reconeixements al comerç local. La inauguració tindrà lloc a les 10 del matí fins a les 12 del migdia. Divendres 11 de setembre serà la Diada de Catalunya. Castelldefels celebrarà la Diada amb la tradicional ofrena floral al Monument de la Senyera. La jornada començarà a les 11 del matí amb una ballada de sardanes a la plaça de l'Església. A les 12 tindrà lloc l'acte institucional amb participació de les entitats de la ciutat. A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església acollirà el concert de l'Associació Musical de Castelldefels. I dissabte 12 de setembre, la campanya de donació de sang i plasma, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixit, serà al centre Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, des de 9:45 del matí a la 1 del migdia i de 4 a 8:45 de la tarda. I fins aquí el Castelldefels avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Que tingueu molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
8: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
9: Todos los viernes a las 10 de la noche.
10: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
11: Todo sesión. Ey, que no te flashen. Lo máximo está aquí. En Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.

Què tal? Molt bon dia! Comencem Castelldefels Desperta i us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest 10 de setembre. Com sabeu, el control tècnic ens acompanya com cada dia Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. I justament avui doncs volem començar el programa mirant una mica enrere. I això és perquè justament ahir Castelldefels va viure una jornada molt diferent a l'habitual. Va ser una jornada en què des de primera hora del matí tota l'atenció estava posada en el cel, en la pluja i sobretot en les possibles conseqüències d'un episodi meteorològic que havia arribat amb avisos importants. Ahir començàvem el programa doncs, parlant precisament d'això, de les previsions que apuntaven a un episodi de pluges intenses amb la possibilitat de precipitacions molt fortes en poc temps. I justament tot això, aquestes previsions i possibilitats, doncs, va fer que s'activessin les mesures de prevenció tant a nivell de

Es va suspendre el mercat setmanal i també es va ajornar activitats que estaven previstes, com el Parlem amb l'alcalde al barri del Baixador o bé la Festa del Cor dels Espais Familiars, que finalment ja té nova data i es farà el dia 17 de setembre. També es van mantenir les mesures de precaució relacionades amb els espais naturals, les platges i les activitats a l'aire lliure. I tot això, vist des d'avui, sembla excessiu, però ahir no teníem la informació que tenim avui. Ahir teníem unes previsions meteorològiques que situaven el Baix Llobregat en un nivell de perill molt alt i teníem un episodi que podia deixar quantitats importants d'aigua en molt poc temps. Per tant, davant d'una situació així, la prevenció és precisament això, actuar abans de que arribi el problema. I avui, podem dir que, per sort, l'episodi va ser molt més benèvol del que apuntaven les previsions. I sí, la pluja va arribar, va arribar de matinada, també a la tarda, i al matí també vam tenir algunes precipitacions, però les intensitats registrades a Castelldefels van quedar per sota dels llindars que havíem previst. Segons la informació de Protecció Civil, la intensitat màxima registrada va ser de 18,2 litres per metre quadrat en 30 minuts. I sobretot també hi ha una dada que avui podem donar amb molta tranquil·litat i és que no es van registrar incidències rellevants al municipi. Sí que és cert que va haver-hi una actuació que va requerir una certa intervenció, que va ser justament a la cruïlla de l'Avinguda Manuel Girona en Plaça Colom. I és que justament aquí es va produir la caiguda parcial d'una branca de grans dimensions i que presentava risc imminent de desprendiment. Aquesta situació va obligar a tallar temporalment la circulació per l'Avinguda Manuel de Girona durant aproximadament uns 20 o 25 minuts i fins que els bombers van poder intervenir i resoldre l'afectació. I poca cosa més. Això, després de les previsions que teníem sobre la taula, és molt bona notícia. Perquè avui no hem de parlar ni de persones ferides, no hem de parlar de danys materials, no hem de parlar de grans inundacions ni greus afectacions importants als serveis de la ciutat. I, sincerament, és una d'aquelles notícies que ens agrada molt poder explicar. No hi ha hagut aquestes incidències i això és el que ens agrada, les bones notícies. Però hi ha una altra qüestió que també volem posar en valor aquest matí i és justament el comportament de la ciutadania. Perquè si ahir les institucions, els serveis d'emergència i els mitjans de comunicació insistien una i altra vegada en la necessitat d'actuar amb prudència, avui podem dir que la població de Castelldefels va respondre a aquestes recomanacions. La ciutadania va entendre el missatge, es va demanar evitar desplaçament que no fossin necessaris, extremar les precaucions, evitar zones que podien presentar risc i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. I en general així es va fer. I això també és prevenció. Perquè quan parlem d'emergència sovint només expliquem el que passa quan hi ha una incidència, quan hi ha un carrer inundat o quan hi ha una afectació o quan els bombers han de fer una intervenció o quan una persona necessita ajuda. Però també una bona gestió de la situació d'emergència també és aquella que aconsegueix que moltes d'aquestes situacions no arribin a produir-se. I ahir vam tenir una mica de tot això, previsió, activació de mesures, seguiment permanent i sobretot una ciutadania que va actuar amb responsabilitat. Els serveis municipals i els serveis d'emergència també van estar treballant durant tota la jornada pendents de l'evolució de la situació i preparats per intervenir si era necessari. Teníem bombers, el SEM, policia local, Mossos d'Esquadra i els diferents serveis municipals.

0: municipals van mantenir aquest dispositiu i seguiment amb una resposta completament atesa i es mantenia justament aquesta alerta activa. I també des de Ràdio Castelldefels vam intentar fer allò que, doncs, que creiem que ha de fer una ràdio municipal i especialment en dies com ahir, és estar al costat de la ciutadania i explicar què és el que estava passant i quina era la informació que disposàvem. Perquè la ràdio municipal no només és un lloc on venim cada dia a explicar-vos les notícies o entrevistes, sinó que també és un servei públic. I això es fa especialment evident quan tenim una situació extraordinària com justament com la d'ahir. Per sort no va haver-hi pèrdues personals ni danys materials rellevants i això és sens dubte el millor final que podia tenir una jornada com la d'ahir. Però també volem quedar-nos amb aquesta idea i és fer cas de les alertes i les recomanacions funciona. Potser algú va pensar que no passaria res, potser algú va veure que finalment la pluja no va ser tan intensa com s'esperava, però això no canvia les decisions que es prenen amb informació disponible en aquell moment. Així doncs, podem començar el dia amb més calma, amb la satisfacció de poder dir que tot va quedar afortunadament en un episodi molt més benèvol del que apuntaven les previsions i amb la tranquil·litat de que quan cal Castelldefels sap respondre. Així doncs, comencem aquest Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres justament abans d'aquest pont de la Diada i connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs avui sí, avui hi ha moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit, sobretot accedint a la ciutat de Barcelona. Comencem repassant la C31, que presenta uns 5 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre el Prat de Llobregat, la zona de l'Hospitalet, ja arribant a Barcelona. Avui aquests 5 quilòmetres força carregats, com et deia, C31 direcció Barcelona. Mirem ara l'autopista, que també presenta retencions intermitents d'uns 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat i més endavant entre Cornellà i Esplugues, ja enllaçant amb la Ronda de Dalt de Barcelona. També a l'extrem sud de Barcelona, avui val la pena comentar, la B23, són retencions de 5-6 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí, l'Avinguda Diagonal, o l'autovia A2, una altra via carregada entre Sant Feliu i Cornellà, sempre en direcció Barcelona. Així doncs, pots comprovar que la xarxa viària que entra per l'extrem sud de Barcelona avui va força carregada. És cert que no hi ha cap gran incidència extraordinària, però sí que parlem d'aturades més o menys habituals accedint a la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs moltes gràcies, Roger Serra. Bon cap de setmana, bon pont i ens tornem a trobar dilluns. Gràcies.
1: Igualment, a reveure.

0: Doncs justament després d'aquest episodi que vam tenir ahir, que justament doncs, van fer canviar doncs, algunes de les actuacions doncs, que teníem previstes. Per una banda teníem aquest Parlem amb l'alcalde, que justament es trobava al barri del Baixador per fer aquest Parlem, que ja és costum, i justament doncs, es va haver-hi de suspendre. Però no només això, sinó que també les cases dels infants celebraven doncs, una nova festa del cor, que justament arribava a la seva 16a edició i es va haver-hi de suspendre. I amb això doncs, aquesta festa ja té nova data. Ja està prevista per el proper 17 de setembre, que justament cau en dijous que ve. Serà de 5 de la tarda fins les 7 a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República. Això sí, sempre i quan doncs, la meteorologia doncs, acompanyi. Però en principi aquesta proposta, com l'altre dia, doncs, està preparada. I enguany doncs, arriba aquesta edició, la 16a edició d'aquesta Festa dels Espais Familiars. Aquesta és una iniciativa que va néixer precisament doncs, de la necessitat de tornar-se a trobar després de l'estiu, abans de començar pròpiament el nou curs, però que amb els anys també s'ha convertit en una oportunitat doncs, per donar a conèixer una part de la tasca que fan les cases dels infants i que potser doncs, encara és desconeguda per moltes famílies d'aquí, de Castelldefels. Aquesta festa no és només una tarda d'activitats, és també doncs, una manera de sortir d'aquests equipaments municipals i explicar doncs, què es fa en aquests espais, especialment doncs, aquestes famílies que tenen infants petits de 0 a 3 anys i que potser doncs, entren per primera vegada en contacte d'aquest tipus de servei i també amb aquest món maternal i infantil. La responsable de la xarxa de centres de 0 a 3 anys, la Rosa Mestre, doncs va estar aquí a Ràdio Castelldefels i justament la nostra companya Estefania González li va fer una entrevista i ella explicava doncs, d'on neix aquesta festa i quin és el seu principal objectiu. L'escoltem.
1: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la... Del desig de, per part de les educadores, dels equips d'educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: I és que quan parlem dels serveis municipals adreçats a les famílies amb infants petits, moltes vegades pensem només en les activitats concretes que s'hi fan, però darrere de cada proposta hi ha també una manera d'entendre aquesta primera etapa de la vida. I una de les coses que es vol posar de manifest amb aquesta festa és precisament això, que els primers anys no són només una etapa de creixement dels infants, sinó que també és un moment d'aprenentatge per les persones adultes que els acompanyen. Perquè cada infant té el seu ritme, els seus interessos i la seva manera de descobrir el món. I crear espais on aquesta descoberta es pugui fer amb tranquil·litat amb altres infants i amb altres famílies és una de les funcions que desenvolupen les cases dels infants. I en aquest sentit hi ha un element que té un protagonisme molt especial i aquest és el joc. Quan veiem un nen o una nena jugant pot semblar simplement doncs, que s'ho està passant bé, però darrere d'aquest joc hi ha molta més activitat del que pot semblar. Manipular un objecte, provar què passa si el movem, repetir una acció, observar un altre infant, buscar una solució o simplement imaginar una situació són maneres d'aprendre. I per això les propostes de joc que es plantegen des de les cases dels infants tenen en compte l'edat i el moment evolutiu dels nens i les nenes. I aquesta festa doncs, permetrà precisament acostar aquesta manera de treballar a les famílies perquè puguin veure de prop què hi ha darrere d'aquestes propostes. Escoltem la responsable de la xarxa d'aquests centres de 0 a 3 anys, la Rosa Mestre, que ens explica que el joc doncs, ocupa un lloc molt important en aquesta etapa.
1: Partim de la base de que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Doncs, escoltant la Rosa Mestre, queda clar que el joc és també una manera de relacionar-se, no només entre els infants, sinó també entre els infants i les persones adultes que els acompanyen, perquè quan una mare, un pare o un avi observa com juga un infant, també està descobrint coses d'ell. Pot veure doncs, que li desperta curiositat, que li costa més i què és el que més li agrada, com resol una situació o bé com reacciona quan comparteix un espai amb altres nens i nenes. Aquesta observació també pot ajudar les famílies a conèixer millor els seus fills i les seves filles. Però les cases dels infants no ofereixen només activitats. Hi ha una altra funció que té molt a veure amb el fet de compartir aquesta etapa amb altres persones i és generar xarxa. La criança pot ser una experiència molt intensa i encara que estigui envoltada d'afecte, d'il·lusió, també pot generar preguntes i inseguretats. Perquè moltes vegades tenim aquestes preguntes de què faig davant d'una determinada situació, és normal aquest comportament, com puc acompanyar millor el meu fill o bé la meva filla. Aquests són dubtes que poden aparèixer en diferents moments i que no sempre és fàcil resoldre individualment. I aquí és on aquests espais de trobada poden tenir també una funció social. Permeten coincidir amb altres famílies, compartir vivències i comprovar que moltes de les preocupacions que apareixen durant la criança són més habituals del que pot semblar. A Castelldefels, a més, aquesta necessitat de crear xarxa té una realitat particular. I aquesta realitat particular és perquè no totes les famílies tenen els avis, els germans o altres familiars a prop. Hi ha persones doncs, que tenen la seva família en altres ciutats, en altres territoris o fins i tot en altres països. I això fa que en determinats casos la xarxa de suports del dia a dia doncs, sigui més reduïda. Per això els espais familiars poden convertir-se també en un punt de trobada, un lloc on a banda de que els infants juguin i es relacionin, les persones adultes poden conversar, compartir experiències i trobar altres famílies amb realitats semblants. I en aquest acompanyament hi tenen un paper molt important els professionals. perquè no es tracta només de posar famílies juntes, sinó doncs, de també oferir un espai amb una mirada professional que permeti orientar, escoltar i donar eines davant doncs, d'aquestes situacions que poden anar apareixent. És per això doncs, que precisament Rosa Mestre, la responsable de xarxa dels centres de 0 a 3 anys, posava l'accent en aquesta dimensió d'acompanyament a les famílies. L'escoltem.
1: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que... Abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal, i aleshores... Hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert. No? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen... de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
0: Aquesta combinació doncs, entre joc, relació i acompanyament és en definitiva que el que es vol mostrar amb la festa dels espais familiars. Una activitat pensada perquè les famílies puguin conèixer millor els recursos que tenen al seu abast i al mateix temps doncs, perquè aquests infants puguin estar en un espai on jugar, experimentar i relacionar-se. Recordem doncs, que parlem d'un projecte municipal que es desenvolupa durant tot l'any a través de les cases dels infants de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Amaric. I aquest projecte, recordem doncs, que estan adreçades als infants de 0 a 3 anys i també a les seves famílies. I la veritat doncs, que aquesta festa doncs, és una manera de poder fer visible aquesta feina que fan, de sortir també dels equipaments habituals, d'apropar-la a la ciutadania, perquè la proposta que arriba el proper dijous, dia 17 de setembre, de 5 de la tarda, a 7 de la tarda es farà a la zona de Vianants, al ple carrer, al carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, perquè s'hi pugui apropar qualsevol persona que passi per allà. Recordem que serà la 16a edició d'aquesta festa, que va néixer precisament amb aquesta voluntat de retrobar famílies i professionals a l'inici de curs i de donar a conèixer doncs, millor tot allò que ofereixen aquests serveis. Ara bé, en el cas que hem de tenir en el cap és justament doncs, aquesta previsió meteorològica que ja anirem veient doncs, com evoluciona i estarem pendents aquí a Castelldefels Desperta doncs, per donar-vos l'última notícia del que passarà la setmana vinent. Així que, en qualsevol cas, la proposta continua sent el mateix. Posar en contacte les famílies amb els recursos que tenen a Castelldefels, donar als infants oportunitats de joc i descoberta i, sobretot, crear espais on criar i créixer i que no sigui una experiència que s'hagi de fer en solitari.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara és el moment de conèixer el temps que ens espera per avui, després justament de doncs aquesta alerta que vam tenir ahir per això doncs connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem aquesta jornada amb una temperatura força més baixa que la d'ahir. Sí que durant el dia d'ahir la temperatura va anar baixant, però avui clarament sí que notem aquest ambient força més fred en alguns sectors, sobretot de l'interior. Arreu del país se nota, però sobretot aquesta baixada de la temperatura és més notable cap a l'interior del país, i és que en alguns municipis ha baixat entre 10 i 11 graus. Durant el dia d'avui, però, s'espera que faci sol. Hi haurà alguns intervals de núvols, restes de núvols que s'han d'anar trencant, però que també assolellat permetrà que la temperatura es vagi recuperant, i de cara al migdia s'espera que la temperatura més alta pugui arribar a valors de 30 i 31 graus. Això és tot de moment.

0: Doncs, a veure, ara ens agradaria doncs, fer un repàs de les properes obres de remodelació que n'hi han pensades per Castelldefels, perquè en tenim la remodelació de l'estació i de les instal·lacions de Rodalies de Castelldefels Centre. Continuen aquesta setmana vinent i també hi haurà una nova afectació doncs, que caldrà tenir en compte, especialment per a aquestes persones que es desplacin per aquesta zona durant la nit. En aquesta ocasió, els treballs es concentren a l'entorn del pas inferior de l'Avinguda de la Pineda, al costat de la muntanya, on està prevista la instal·lació de pantalles acústiques. Es tracta d'una actuació vinculada al projecte de remodelació de l'estació que obligarà a ocupar doncs, temporalment tota la zona de pas. Les característiques d'aquestes feines fan necessari que, mentre estiguin executant, no hi circulin ni vehicles ni vianants. Per això, l'Ajuntament i l'empresa encarregada de les obres doncs, han acordat que els treballs es facin durant la nit en la franja horària en què habitualment hi ha menys mobilitat. Concretament, aquestes actuacions començaran la nit de dilluns, dia 14 de setembre, i està previst doncs, que es mantinguin fins a la nit de divendres 18. Per tant, durant aquesta setmana, les persones que utilitzin aquest recorregut doncs, hauran d'estar especialment atentes als horaris d'aquest tall. Recordem que l'afectació es produirà cada nit, entre les 10 de la nit i les 6 del matí. En aquesta franja queda tallada l'Avinguda de la Pineda entre el carrer Molinot i l'Avinguda Constitució. I és important doncs, remarcar que el tall no serà únicament per als vehicles, sinó que també quedarà restringit el pas dels vianants mentre s'estiguin fent aquestes tasques d'instal·lació d'aquestes pantalles acústiques. És a dir, això el que significa és que des de les 10 de la nit fins a 6 caldrà evitar doncs, aquest tram i buscar un itinerari alternatiu. Durant el dia, en principi, aquesta afectació no s'hauria de mantenir, ja que els treballs doncs, s'han programat justament doncs, en aquest horari nocturn per reduir aquest impacte sobre la circulació i sobre la ciutadania. I també cal tenir en compte doncs, que, segons la informació facilitada per l'Ajuntament, no es preveu que aquestes feines doncs, generin un nivell de soroll especialment elevat. Tot i això, l'execució dels treballs durant la nit pot comportar alguna molèstia puntual. Aquesta nova actuació s'emmarca dins del conjunt de treballs de remodelació d'aquesta estació de Castelldefels, Castelldefels Centre, i les seves instal·lacions, unes obres doncs, que estan comportant diferents fases i diferents afectacions a l'entorn de l'estació i a mesura que avancen els treballs doncs, es van fent per fases. Per tant, si aquests dies hem de passar per l'Avinguda de Pineda a l'última hora del vespre o durant la matinada, especialment si ho fem entre les 10 de la nit i les 6 del matí, hem de tenir en compte justament aquest tall i planificar el recorregut amb antelació. Així doncs, serà una afectació que limita aquest horari nocturn, prevista per 5 nits, però que caldrà tenir en compte per arribar a la zona i no trobar-nos amb el pas completament tallat.
1: Castelldefels Desperta.

0: I continuem parlant d'obres i de mobilitat, perquè aquest dilluns 14 de setembre també està previst que comencin unes noves actuacions de millora a la ciutat. I en aquest cas, els treballs s'afectaran a dos carrers de la zona de Bellamar, al passeig del Brollador i al passeig dels Pins. Es tracten d'unes obres de condicionament que tenen com a objectiu principal doncs, millorar la calçada com, tant la calçada com els espais destinats als vianants. Les actuacions inclouran la renovació completa de l'asfalt de la calçada al llarg del tram previst i també la renovació del paviment de les voreres en aquells punts on actualment es troba en pitjor estat. Els treballs doncs, començaran precisament pel passeig al Brollador, concretament en el tram comprès entre l'Avinguda Bellamar i la plaça del Route Bar. Aquesta primera fase comportarà una afectació a la circulació, ja que mentre estiguin executant les obres quedarà tallat el pas dels vehicles per aquest tram. Ara bé, els veïns i les veïnes de la zona podran continuar accedint als seus habitatges, ja que tindran el pas garantit mentre durin aquests treballs. Per tant, les persones que habitualment utilitzen aquest recorregut hauran de tenir en compte la modificació i buscar altres itineraris pels seus desplaçaments, especialment durant els moments en el que durin aquestes obres i ocupin també la calçada. Un cop finalitzada aquesta primera actuació al passeig del Brollador, els treballs doncs, continuaran al passeig dels Pins i en el tram situat entre la plaça i el carrer de la Raconada. L'actuació, per tant, es farà de manera progressiva, començant per un dels trams i avançant posteriorment cap a l'altre carrer. D'aquesta manera, les afectacions de la mobilitat doncs, es concentraran en zones on s'estiguin executant les obres en cada moment. I pel que fa al calendari, doncs està previst que el conjunt dels treballs s'allarguin durant els propers mesos i finalitzin durant el mes de desembre. Aquestes són unes actuacions que permetran renovar completament l'asfalt de la calçada i actuar també sobre les voreres que presenten un pitjor estat amb l'objectiu doncs, de millorar aquestes condicions de circulació. I un cop aquesta primera fase estigui completada, les actuacions es traslladen a la següent. L'horitzó que marca l'Ajuntament és tenir aquestes obres acabades durant el mes de desembre. Així, recordem que a partir de dilluns i fins al mes de desembre poden comportar afectacions a aquests carrers.
1: Castelldefels desperta.

0: I avui és 10 de setembre. Justament avui és un dia en el que se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. És una jornada doncs, que té com principal objectiu sensibilitzar la societat sobre aquesta realitat i, sobretot, impulsar mesures que ajudin a prevenir-la. Des de Castelldefels, l'Ajuntament se suma a aquesta jornada de sensibilització i recorda que la prevenció del suïcidi és una qüestió de salut pública que requereix la implicació de tota la societat. La commemoració d'aquest dia doncs, busca precisament trencar silencis, afavorir una conversa responsable sobre la salut mental i facilitar que les persones que poden estar passant per una situació de patiment doncs, puguin ser escoltades i també rebre ajuda. La prevenció no depèn només d'una única actuació. Els organismes sanitaris assenyalen la importància doncs, de detectar de manera precoç les situacions de risc. El que és important és oferir una atenció adequada i fer un seguiment de les persones que presenten pensaments o comportaments suïcides. També és important actuar sobre altres factors que poden estar relacionats amb aquest risc, com determinats problemes de salut mental o abús amb l'alcohol o altres substàncies, i garantir que les persones afectades doncs, puguin accedir als recursos professionals que necessiten. En aquest sentit, recordem que la prevenció també passa per l'entorn més proper. Així doncs, escoltar, preguntar com està una persona, prendre seriosament el seu malestar i facilitar que pugui buscar ajuda professional poden ser passos importants. I com ja sabeu, la responsabilitat és compartida. La prevenció requereix la coordinació entre els diferents agents que treballen en un territori. I això són els serveis sanitaris, els serveis socials, l'àmbit educatiu, les famílies, les entitats i també les administracions públiques. Un altre dels àmbits que destaca aquesta jornada és el paper dels mitjans de comunicació, als quals es demana doncs, abordar els casos de suïcidi amb responsabilitat, evitant doncs, el sensacionalisme i també contribuint a donar visibilitat als recursos de prevenció i d'ajuda. Per això, aquest 10 de setembre no només és una jornada per recordar la problemàtica, sinó també és una oportunitat per posar sobre la taula la necessitat de parlar de salut mental, detectar el patiment i facilitar l'accés a l'ajuda. I justament davant d'una situació d'emergència o un risc immediat cal contactar justament amb els serveis d'emergència i com ja sabeu que sempre ho repetim, aquest telèfon és el 112. La idea principal d'aquesta jornada és clara, és la prevenció és possible i demanar ajuda és un pas important. Ningú hauria d'afrontar doncs, en solitari una situació de patiment emocional greu.
1: Castelldefels desperta.

Doncs justament estem ja gairebé a punt d'arribar a les 9 del matí. En aquest dijous 10 de setembre. Així doncs, aquesta primera hora doncs, ha estat sobretot marcada per aquest tipus d'informació doncs, d'aquest episodi de pluges que ha viscut Castelldefels, que va ser una jornada en què les previsions doncs, apuntaven a una situació molt, molt complicada i que finalment doncs, ha tingut una afectació molt menor de la prevista. Protecció Civil doncs, ha informat al municipi doncs, han recollit 17,4 litres per metre quadrat i que les incidències doncs, han estat puntuals i de poca importància. Algunes acumulacions d'aigua i alguna incidència concreta, però sense que es produeixin situacions greus. I aquí també cal posar en valor tota la feina preventiva que es fa abans de que arribi un episodi d'aquestes característiques. Precisament per aquesta alerta meteorològica es van haver de suspendre aquestes activitats que estaven previstes, entre elles el Parlem de l'alcalde al barri del Baixador i també la festa del cor dels espais familiars, que aquesta última però ja té aquesta nova data i se celebrarà, com hem estat comentant aquest matí, el pròxim 17 de setembre. Us recordem doncs, que aquesta és una activitat pensada per les famílies amb infants de 0 a 3 anys i que permet conèixer doncs, de més a prop la feina que fan les cases dels infants a Castelldefels. Així doncs, si teniu doncs, canalla a casa de 0 a 3 anys, us convidem a que us passeu aquest 17 de setembre justament pel carrer Arcadi Balaguer, justament al davant de l'edifici de la República, que passeu amb els vostres infants a conèixer doncs, el treball que fan a aquestes cases dels infants i, a més, doncs, també a fer xarxa, a fer tribu justament per a aquestes famílies doncs, que probablement doncs, necessitin donar resposta a algunes preguntes doncs, que comporta tenir canalla a casa. I avui també doncs, hem estat parlant doncs, de tot el que es ve ara amb les noves afectacions de, justament d'obres que hem tingut, que tindrem aquests propers dies, perquè dilluns comencen les obres de funcionament doncs, del Passeig del Brollador i el Passeig dels Pins. Però no només aquesta, també en tenim una nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Aquestes, però, seran unes obres que començaran dilluns dia 14 fins divendres dia 18 de setembre. I això és per la instal·lació d'aquestes pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'Avinguda Pineda. Per sort, seran treballs nocturns de 10 de la nit fins a les 6 del matí i així doncs, no tindran tantes afectacions als vehicles i als vianants. I també doncs, hem fet un repàs doncs, d'aquest dia, que és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, on Castelldefels s'està sumant justament a aquest dia. Recordem, si necessiteu un telèfon, doncs tenim el 900-925-555, que és el telèfon de la prevenció del suïcidi. També podem trucar al 061, que és Salut Respon, on tenim una línia d'atenció a aquest tipus de conducta suïcida. I també tenim un xat de suport emocional per a aquells nens de 14 a 29 anys que es diu Obrofil i és el 680-354-155. Així doncs, tenim aquestes línies de contacte per en el cas doncs, que alguna persona doncs, necessiti parlar. Recordeu que si la vida se t'ha involucrat, doncs, agafa el fil, que és el lema d'aquest Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Així doncs, si necessiteu, doncs, teniu aquest telèfon al 900-925-555.
i també el 061 de Salut Respon i el Obrofil, que és el xat de suport emocional, que és el 680 354 155. I justament amb això, doncs, ja arribem a les 9 del matí d'aquest Desperta de dijous 10 de setembre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
2: Retencions a la C58 de Sant Quirze a Badia per accedir a la P7 i problemes també a la P7 de Mollet a Barberà en sentit sud. A més, encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 i a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de trens a l'R3, que havia quedat interromput entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable de coure. Segons Renfe, els trens recuperaran progressivament les freqüències de pas habituals. En canvi, no circulen els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar que obliga a mantenir protocols de bioseguretat.
1: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre. Al carrer Buix s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
3: Esports. El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez és titular a l'Atlètic de Madrid, que perd amb el Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet avui Girona-Lleida 2:15 i Barça-Andorra a les 9, els dos partits per Esport 3.
1: I pel que fa al temps, matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i els 29 graus en molts casos.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

Doncs justament ja comencem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. I justament, doncs, avui com és dijous i com cada dijous, doncs, tindrem a 9:45 la visita del nostre company Alberto Fernández de la Torre amb la seva secció de El Castell, del Castell. I justament, doncs, a veure què ens portarà. Com sempre, ens explicarà què és el que va passar la setmana passada, justament què passarà aquesta setmana. I segurament, doncs, com sempre, ens portarà alguna curiositat, doncs, que ens farà, doncs, viatjar o bé al passat o bé en algun indret d'aquest castell, doncs, que encara és desconegut per a algunes persones. Així, doncs, estarem molt atents a quan arribi, doncs, per escoltar-lo i a veure què ens té preparat per, justament, per avui, que ja és 10 de setembre. També el que farem serà un repàs, doncs, justament demà. Demà és 11 de setembre, és el dia de la Diada, la Diada de Catalunya, que és festiu a tota Catalunya. És el seu dia gran i justament, doncs, parlarem de què és el que tenen preparat des de l'Ajuntament, doncs, per aquest dia tan emblemàtic. I també, doncs, a mesura que puguem, doncs, farem, doncs, un repàs, doncs, d'aquest arxiu sonor tan, tan increïble que tenim, que això hem de tenir en compte, doncs, que parla de Castelldefels, parla d'història i fa, doncs, una mica de cultura, i volem, doncs, que tothom que vulgui, doncs, pugui recuperar, doncs, aquest arxiu sonor, doncs, que tenim, doncs, al nostre abast com a ciutadania, justament a la nostra pàgina web de Ràdio Castell, de Ràdio Castelldefels. Així, doncs, amb aquesta informació continuarem, doncs, justament aquesta última hora que ens queda d'aquest 10 de setembre, d'aquest dijous.

0: Doncs justament, com us comentàvem, demà és el dia gran de Catalunya, perquè és la Diada i és justament doncs, 11 de setembre. I aquest divendres, doncs, aquest tipus de celebració doncs, combina una jornada de tradició, cultura popular i també acte institucional. I justament doncs, aquest tipus d'actes doncs, reuneix cada any a representants de l'Ajuntament, a entitats i també ciutadania al centre de la ciutat. Així doncs, la celebració doncs, començarà demà al matí i tindrà com a principals escenaris la plaça de l'Església i la plaça 11 de setembre. I aquí és on es farà la tradicional ofrena floral al Monument de la Senyera. Abans, a les 11 del matí, la jornada arrencarà amb una ballada de sardanes. Serà a la plaça de l'Església. I la música anirà a càrrec de la cobla sardanista del Baix Llobregat. I es farà amb la participació, com si no, no podria ser d'una altra manera, del grup sardanista de Castelldefels. Aquest, doncs, serà el primer moment d'una jornada que, més enllà de l'acte institucional, doncs, també vol donar protagonisme a diferents expressions de la cultura popular catalana i especialment a les entitats de la ciutat que participen habitualment en aquesta commemoració. A les 12 del migdia començarà l'acte institucional. Com és tradicional, un dels moments centrals serà l'ofrena floral al Monument de la Senyera. Està situat a la plaça 11 de setembre. Les diferents entitats i formacions polítiques participants hi aniran dipositant les seves ofrenes seguint doncs, el torn d'establert. Aquest és un acte doncs, que permet així que diferents representants de la societat civil i de l'àmbit municipal comparteixin aquest espai de commemoració de la Diada. Però això no es queda només en aquí, perquè la jornada també tindrà una important presència de la cultura popular de Castelldefels. I és que durant l'acte hi participarà l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels amb una demostració de ball de bastons a càrrec de la Colla Jove de Bastoners. També hi seran els castellers de Castelldefels, els coneguts com els grocs, que protagonitzaran l'aixecada d'un pilar. D'aquesta manera, la celebració de la Diada incorpora diferents elements de cultura i les tradicions catalanes, amb la participació directa d'entitats locals que mantenen vives aquestes expressions durant tot l'any. Després de les ofrenes i de les diferents actuacions arribarà un dels moments destacats de la jornada i és el Parlament Institucional de l'alcalde de Castelldefels, en Manu Reyes. I l'acte es tancarà amb la interpretació del Cant dels Segadors, que, com ja sabeu, és l'himne nacional de Catalunya. En aquesta ocasió, la interpretació anirà a càrrec de la Coral Margalló i la Coral Marinada, que segurament recordareu perquè ha estat aquesta festa major justament al balcó a l'hora de fer el pregó juntament amb el Piqueras, perquè justament la Coral Marinada feia 100 anys. I aquesta, tant la Coral Margalló i com la Coral Marinada aniran acompanyades per l'Associació Musical de Castelldefels i amb la participació de totes les persones assistents. Recordem doncs, que un cop finalitzat l'acte institucional, la celebració continuarà amb les sardanes i a partir de la una, la cobla sardanista del Baix Llobregat i el grup sardanista de Castelldefels oferiran la segona part de la ballada també a la plaça de l'Església. Per tant, la proposta del matí permet passar de la tradició de les sardanes a l'acte més institucional de la Diada i després tornar a la música i a la participació ciutadana. La celebració no acabarà al migdia. A la tarda, a la plaça de l'Església tornarà a ser l'escenari d'una activitat vinculada a la Diada. A les 7 de la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels doncs, oferirà un concert obert a tota la ciutadania. Així doncs, demà divendres, Castelldefels viurà una nova Diada de Catalunya al centre de la ciutat amb una programació doncs, que posa en comú l'acte institucional, les entitats, la cultura popular, la música i també la participació ciutadana. Una jornada que començarà a les 11 del matí amb les sardanes, continuarà al migdia amb l'ofrena floral, l'acte institucional i s'allargarà fins al vespre amb el concert de l'Associació Musical de Castelldefels. Així doncs, una diada que per tant torna a tenir com a punt de trobada les places del centre de Castelldefels i que comptarà un any més amb la participació de bona part del teixit associatiu i cultural de la ciutat.
1: Castelldefels Desperta. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: instal·lar a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels Desperta.

I justament aquest cap de setmana les famílies de Castelldefels tenen també una nova cita amb la natura i l'educació ambiental. Resulta que la Jugateca Ambiental torna a les platges de la ciutat i ho fa amb l'inici de la seva programació de tardor, que s'allargarà durant els propers mesos fins al desembre. Les activitats començaran justament aquest dissabte, dia 12 i diumenge 13 de setembre. I serà, doncs, amb propostes diferents a dos espais de la ciutat. Per una banda, tenim la Naturaula del Baixador. I també tenim la Naturaula de la Pineda. Aquest últim, doncs, situat a l'espai de la Biblioplatja, justament al passeig marítim al 133, justament davant del Parc del Mar. La Jugateca Ambiental és una iniciativa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels, que enguany arriba a una edició especialment significativa perquè justament celebra el seu desè aniversari. Durant aquests 10 anys, el programa ha ofert a les famílies un espai on jugar, descobrir i aprendre sobre l'entorn natural de Castelldefels, amb especial atenció als valors ambientals de la platja i de les dunes. I una de les particularitats de la proposta és que no es tracta simplement d'activitats educatives, sinó d'un espai pensat perquè els infants i les seves famílies puguin aprendre sobre el medi ambient mentre gaudeixen i participen també en diferents propostes. La programació, doncs, combina dues activitats principals. D'una banda, hi ha un espai de joc no dirigit que funciona des de 11:45 fins a 13:45 perquè les famílies puguin jugar a explorar l'espai al seu ritme i sense presses. I d'altra banda, doncs, cada setmana ofereix un taller conduït per educadors especialitzats que es desenvolupen entre les 12 i la 1 del migdia. I que gira, doncs, cada vegada al voltant d'una temàtica relacionada amb la natura i la sensibilització ambiental. I per començar aquesta temporada de tardor, les dues naturaules proposen activitats ben diferents. Dissabte, dia 12 de setembre, la cita serà al Baixador i l'espai Naturaula de la platja del Baixador, amb aquest accés des de l'Avinguda República Argentina, acollirà des de 11:45 fins a 13:45 aquest espai de joc i amb el taller Microplàstics. Aquesta és una activitat, doncs, que permetrà apropar, doncs, aquesta problemàtica ambiental als més petits d'una manera participativa. I justament l'endemà, el diumenge 13 de setembre, la proposta es traslladarà a la Pineda, en aquest cas també, doncs, de 12 a 13:45 hi haurà l'espai de joc i el taller Taurons en perill. Aquesta és una activitat centrada en aquests animals i en la situació que viuen en els ecosistemes marins. Per tant, aquestes són dues propostes diferents per començar una temporada, doncs, que continuarà durant els propers mesos amb nous temes relacionats amb el medi ambient. Entre les activitats que ja formen part del calendari de la tardor hi trobem

0: Per exemple, hi ha papallones a la platja? Aquesta està prevista per el dia 11 d'octubre. També en tenim la novena acció Platges Met, que tindrà lloc els dies 17 i 18 d'octubre. O les activitats de l'Andart a la platja, programades per al novembre. La idea principalment és que cada setmana les famílies puguin descobrir algun aspecte diferent de l'entorn que els envolta, des de la biodiversitat de la platja fins als problemes que afecten els ecosistemes marins i les pròpies dunes. Així que si aquest cap de setmana busqueu una activitat familiar a l'aire lliure, la Jugateca Ambiental torna a posar en marxa la seva programació de tardor. Recordem, dissabte, dia 12 de setembre, a l'Abaixador, amb el taller de microplàstics. I diumenge, 13, a la Pineda, amb taurons en perill. En tots dos casos, l'activitat es desenvolupa de 11:45 fins a 13:45 i comptarà també amb l'espai de joc no dirigit. Una proposta que combina joc, descoberta i educació ambiental, i que, coincidint amb el seu desè aniversari, tornarà a apropar les famílies de Castelldefels a la natura i als valors ambientals de les nostres platges.
1: Castelldefels desperta.
2: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?
3: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: I nosaltres també us volíem fer doncs, un record de que justament tenim ja la programació i les activitats de tardor tant de l'Espai del Mar com de l'Espai del Centre Cívic de Vista Alegre. Us volíem recordar justament doncs, que dimarts 15 de setembre és quan s'obren les preinscripcions de les activitats i que amb dos equipaments municipals acolliran des del mes d'octubre fins al mes de desembre. Justament doncs, en tenim diversos blocs, el que han diferenciat diversos blocs, la seva programació. Tenim, per una banda, cos i moviment, coneixements, salut i benestar, i després també tenim el d'art i creació. Aquests són els grans blocs temàtics amb unes activitats com a gran protagonisme de les entitats de la ciutat. Així doncs, la ciutadania doncs, podrà realitzar aquest tràmit d'inscriure's de forma online. Us recordem doncs, que l'Espai del Mar és un equipament de proximitat de la platja i que es troba al carrer 514, el número 1, i doncs, acull una oferta d'activitats, tallers i cursos per tots els públics i és un punt de trobada veïnal doncs, que el que busca és promoure doncs, una ciutadania activa i afavorir doncs, el desenvolupament d'aquest teixit social i comunitari de l'entorn. I aquí, a aquest Espai del Mar, hi trobarem tallers de temàtiques com Esquena Sana, Moviment Conscient, Chi Kung, Teatre d'Improvisació per la Llengua, pintar davant del mar, Llengua de Signes en català, Com escriure la teva pròpia història, i també hi ha tallers de força funcional i taller de country. I justament altres tallers doncs, com Sevillanes i l'Espai del Mar, recordem, i el Centre Cívic Vista Alegre doncs, s'ofereix també aquest taller de teixim caliu. I és que es tracta d'un projecte solidari de ganxet i llana per crear bufandes i cobramans destinades doncs, a les persones grans de Castelldefels. Això tindrà lloc els mesos d'octubre i novembre, de 4 de la tarda a 6. Els dimarts a l'Espai del Mar i els dimecres al Centre Cívic de Vista Alegre. Us recordem que l'horari de l'Espai del Mar és de dilluns a divendres, de matins de 10 del matí a 2 del migdia i per la tarda de 4 a 8. I el Centre Cívic Vista Alegre doncs, és l'equipament municipal sociocultural de proximitat que es troba situat doncs, aquí al barri de Vista Alegre. Es troba justament al carrer Mansió, al número 31. I la programació de tardor doncs, inclou activitats artístiques, lúdiques, esportives, formatives i tecnològiques, entre d'altres. Recordem que aquest és un espai de trobada veïnal que disposa d'una zona d'ús lliure justament per la gent gran del barri i busca també promoure doncs, la ciutadania activa i també el desenvolupament d'aquest teixit social i comunitari doncs, de l'entorn del barri de Vista Alegre. Entre els temes dels cursos i els tallers doncs, trobem també ioga, pilates, manualitats amb la gent gran, taller de cant amb la Coral Margalló, també fan tallers d'imatges brodades, costura i patronatge, creació d'espelmes, sabons artesanals, cuina creativa, jocs de taula i d'estratègia i també doncs, activació per la gent gran. Us recordem doncs, que aquest centre cívic, el Centre Cívic Vista Alegre, es troba dins de l'horari de dilluns a divendres pels matins de 10 fins les 14 hores i les tardes de 4 de la tarda a les 8. Així doncs, recordeu, podeu mirar a través de la pàgina web de castelldefels.org doncs, tota la informació que n'hi ha sobre aquest programa que tenen obert tant l'Espai del Mar com el Centre Cívic de Vistalegre. Tenim aquests quatre blocs que són els grans blocs temàtics que tenim el cos i moviment, coneixements, salut i benestar i també art i creació. Aquests blocs són temàtics, tenen moltes activitats i us recordem que a partir del dia 15 de setembre a les 10 del matí estaran obertes les preinscripcions a aquests cursos i tallers trimestrals. És a dir, ara mateix podem veure que tenim totes les activitats ja plantejades fins al desembre. I si no us en sortiu doncs, per veure la programació, doncs, us recomanem doncs, que podeu passar per qualsevol establiment de l'Ajuntament on podreu trobar el fulletó, on tenen, perquè aquesta vegada han imprès un fulletó amb tota la informació sobre aquestes activitats que de tardor que l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vistalegre ja tenen plantejades. Així doncs, recordeu, podeu accedir a través de la pàgina web de casteldefels.org o a través d'aquests fulletons que s'han repartit en llocs com la biblioteca, l'Ajuntament i equipaments municipals. I les inscripcions seran el 15 de setembre a partir de les 10.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara anem a conèixer quin és el temps que ens espera per avui i per això doncs, tornem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem aquesta jornada amb una temperatura força més baixa que la d'ahir. Sí que durant el dia d'ahir la temperatura va anar baixant, però avui clarament sí que notem aquest ambient força més fred en alguns sectors, sobretot de l'interior. Arreu del país se nota, però sobretot aquesta baixada de la temperatura és més notable cap a l'interior del país. I és que en alguns municipis ha baixat entre 10 i 11 graus. Durant el dia d'avui, però, s'espera que faci sol. Hi haurà alguns intervals de núvols, restes de núvols que s'han d'anar trencant, però que també en assolellat permetrà que la temperatura es vagi recuperant i de cara al migdia s'espera que la temperatura més alta pugui arribar a valors de 30 i 31 graus. Això és tot de moment.

0: doncs, com cada dijous arriba un d'aquells moments del Castelldefels Desperta, en el que fem una pausa doncs, en tota l'actualitat del dia per mirar cap a un dels grans símbols de la nostra ciutat. En parlem del castell de Castelldefels, un monument doncs, que tenim aquí ben a prop, que forma part del nostre paisatge i la nostra història, però com anem descobrint setmana rere setmana, encara té moltíssimes històries per explicar-nos, perquè el castell ens permet doncs, fer moltes coses. Podem parlar del que hi passa avui, de les activitats que s'han fet aquests últims dies i de tot allò doncs, que trobarem en els pròxims dies. I per fer aquest viatge, com cada dijous, tenim amb nosaltres a l'Alberto Fernández de la Torre, que ens acompanya per posar-nos al dia doncs, de què és el que ha passat al castell i explicar-nos doncs, què és el que passarà en els pròxims dies. Alberto, molt bon dia. Comencem, com sempre, mirant cap a primer doncs, el que tenim més a prop. Què és el que ha passat aquesta última setmana al castell?
1: Molt bon dia, què tal? Fem doncs una pauseta, fem una pauseta. M'ha agradat això, eh? Fem una pausa. Fem una pausa. Doncs mira, porto el que vam fer la setmana passada, que va ser, bàsicament, visites amb audioguia de 11 a 7 el dissabte i jornada de portes obertes el diumenge.
0: Molt bé.
1: Hem afluixat una miqueta aquesta voràgine d'activitats que portem aquests últims mesos.
0: Però no t'acostumis perquè ja...
1: Bueno, ja comencem ja.
0: És el que t'anava a dir.
1: Comencem ja.
0: Només era una mica de pausa per agafar carrerilla.
1: Bueno, fem altres coses més internes, però sí que ja, per exemple, ja començant no, amb el que fem aquesta setmana, aquest dissabte ja comencem, tenim un casament. Un casament, o sigui que ja... Comencem ja per tot l'altre, tota la temporada que ens ve, d'esdeveniments.
0: Teniu casaments molt habitualment o és
1: doncs
0: de manera...
1: Doncs mira, ara des de aquest cap de setmana fins al desembre, pues, direm que bastants.
0: Vale. Sempre és bastants. En cap de setmana?
1: Sí. Sí, sí. Bueno, divendres o dissabte.
0: Divendres o dissabte. No, jo és sí. per anar
1: portant. Ah, no, que estàs pensant...
0: No, per saber què és, perquè podria ser.
1: Jo miro, no veig en ells, no veig res, i jo...
0: Doncs podria ser. Pregunto. Però jo per això pregunto, per assabentar-me.
1: Doncs, sí, bueno, mira, aprofitem, com que som molt de parlar i d'explicar coses, fem tant aquest any com el proper, que obrirem la graella de dates ara l'1 d'octubre, pel 2027.
0: Perfecte, 1 d'octubre, apuntem.
1: Doncs estem fent, no? Per logístiques i combinacions diverses, disponibilitats, etc. Estem fent els casaments, les cerimònies, les estem fent la primera i la tercera setmana.
0: La primera i la tercera.
1: Aleshores, tota la graella està oberta tant per celebrar el castell, que és el que a nosaltres ens interessa i ens agrada, com a la sala de plens, com a la platja.
0: Ah, la platja també. Això, sí. això no ho tenia, eh? Aquesta també. No la tenia. M'agrada la del castell, per això.
1: I també està la possibilitat de fer casaments exprés els dijous a l'Ajuntament. O sigui que tota la graella, que el més guai és el castell, no? Però...
0: Parlem-nos per a casa.
1: Però, com que tinc aquesta formació d'aprovar d'ajudar i d'explicar-ho tot, doncs que la gent sàpiga que de cara a l'any vinent tota la gent que estigui interessada de fer el seu casament aquí a Castelldefels, a partir de l'1 d'octubre ja obrim la graella amb totes les dades disponibles pel proper 2027 i que estem fent aquests casaments doncs, la primera i la tercera setmana del mes, més o menys perquè la gent es pugui fer una idea de les dates disponibles.
0: I la pregunta és, hi ha molta espera? Perquè jo me'n recordo que sempre hi ha gent que planifica les coses amb molta antelació. O sigui,
1: però aquest... espera en quin sentit d'espera?
0: Hi hauran places...
1: Sí, de moment, vale. Perquè no hem obert la graella, però sí que és cert que hi ha moltes consultes
0: no sé si
1: i molta gent interessada
0: en
1: celebrar el seu dia aquí a Castelldefels.
0: Si volem fer-ho per aquest any 2027, l'1 d'octubre, ja podem començar
1: correcte,
0: a...
1: Correcte. O sigui que sempre millor fer-ho amb temps, eh?
0: O sigui que sempre.
1: Qualsevol cosa, en general, si es pot, sempre millor fer-ho amb temps, ja que aquest 1 d'octubre obrim la graella per 2027.
0: Perfecte, m'agrada saber això, ja t'ho he dit, ja m'ho he apuntat, així que...
1: Bueno, igual nos vemos pronto, no? Vols dir?
0: Sí. Podria ser.
1: Bueno, guai. I aquest dissabte i diumenge també continuem amb les visites amb audioguia de 11 a 7, sempre recordant que l'última hora per fer les visites és les 6.
0: Perfecte, perquè gairebé així doncs, tenim temps de fer totes les sales.
1: Més o menys durant entre 40 minuts i una hora i això també ho entenc, no? Perquè molts cops diem de 11 a 7, clar, ens hem trobat casos de que la gent arriba a les 7, però clar, a les 7 ja tanquem.
0: Clar.
1: Que sí que els jardins estan oberts, sobretot a la part de dalt, perquè recordem que comencem amb obres als jardins.
0: Exacte.
1: Es pot visitar, hi ha una mirada a la platja que a mi em sembla brutal, a dalt de tot, però bueno, que la gent ho sàpiga.
0: Perfecte, doncs recordem això, que justament doncs, en tenim aquestes portes...
1: aquest dissabte tenim dissabte... aquest casament i també tenim les visites guiades al
0: les
1: castell.
0: Les visites guiades, perfecte. Sempre i fins les 6 de la tarda.
1: Sí.
0: Molt bé. I què més ens portes? Doncs
1: pues mira, ja enllaçant amb les curiositats i enllaçant amb tota aquesta voràgine, no?, de coses que estem fent al castell per millorar-lo, que encara ho estem fent, i jo crec que molt bé, s'ha obert la licitació del nou bar, que jo crec que hem parlat ja aquí algun cop, eh? Del
0: sí.
1: Nou bar que obrirà les portes al castell.
0: O sigui que s'ha obert. Sí. Ja tots els interessats
1: Exacte, ja es poden presentar totes les empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte. Val? Anirà, doncs, més o menys perquè la gent es faci una idea, el que és a sota de l'escenari.
0: Perfecte, ja tenim una ubicació per tenir una
1: exacte.
0: Mica d'idea.
1: Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre.
0: Vale.
1: Això, mira, com que estem avui explicant cosetes amb el canvi que va haver-hi normatiu i amb la presentació online de sol·licituds i de registres, doncs està la possibilitat, tot i que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà estigui tancada per donar explicació, perquè totes les presentacions d'empreses sempre han de ser telemàtiques, doncs tenen la possibilitat totes aquelles empreses interessades a presentar fins al proper 28 de setembre a les 23:59 hores.
0: Perfecte.
1: Aquest és la data límit per
0: aquest
1: presentar...
0: Aquest és el límit.
1: Ah, exacte.
0: El 59.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé.
1: Aleshores, en aquest cas l'Ajuntament ha publicat tota aquesta informació al perfil del contractant, obro parèntesis, el perfil del contractant és una plataforma que s'utilitza, entre d'altres, per totes aquestes gestions, tanco parèntesis, i... L'inici de la licitació, hablemos un poquito más de coses tècniques. L'inici de la licitació de la concessió administrativa per la gestió i l'explotació del nou bar restaurant situat a la nostra ciutat, que en aquest cas al castell. Vale? Les empreses candidates poden presentar les seves ofertes, recordem, és que és important perquè després és que, claro, no m'he enterat. No, recordem. Poden fer totes les presentacions fins al 28 de setembre a les 23:59.
0: Justament online, no?
1: Exacte.
0: D'una manera còmoda per tal de doncs, poder estar dins d'aquesta licitació.
1: Exacte. I també mencionem que no pots presentar 250 peticions, no. Només els licitadors només poden presentar-ne una.
0: Molt bé, o sigui, ja obert tot.
1: Sí,
0: perfecte.
1: Més... Ja entrant una miqueta més en detall, no? Es tracta d'un contracte que és de naturalesa patrimonial, vale? Perquè la gent que estigui interessada pugui buscar informació, no?, de com funcionen aquest tipus de concessions. És una concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic.
0: Aquest tipus de coses s'han de tenir en compte justament doncs,
1: per
0: preparar la documentació.
1: Exacte. La concessió s'otorga per un període de 10 anys, es pot prorrogar 2 més, primer un, després un altre, aleshores que la gent, doncs, en comptes, potser, mira, com fem sempre, en comptes de donar molta més informació, doncs tota aquella gent que estigui interessada doncs, pot contactar per tal que li donem més al detall tota la informació,
0: sí.
1: O si no, pot entrar al perfil del contractant per veure tot el detall.
0: Però si no, doncs poden contactar amb vosaltres i ja vosaltres els hi doneu tota la informació necessària doncs, per poder-se apuntar, doncs, que hem dit, fins al dia 28 de setembre a les 23:59. Molt bé, que serà un dilluns, o sigui que serà un dilluns potser d'estrès per a aquelles persones que es vulguin presentar i doncs són gairebé doncs, 18 dies els que ens queda per presentar documentació i projecte.
1: Correcte.
0: Doncs,
1: amb moltes ganes, la veritat, perquè entre les obres que estem fent ara als jardins, que quedarà molt maco... entre la licitació del bar, tot el que s'està fent dintre i per fora, creiem que...
0: I amb tots els esdeveniments que tenim sempre al castell, sembla com una...
1: Bucòlic.
0: Com que quedarà, sí, no, rodó al castell i bueno, doncs, tindrà una activitat que també doncs, està bé per donar a conèixer doncs, el castell i totes
1: sí,
0: les possibilitats
1: i una
0: que
1: oferta
0: tenim.
1: Més, és una oferta més, i ja parlava. Mira, crec que portem més o menys uns 20 programes així parlant del, on vinc jo a parlar del castell, perquè ja es feia abans. No? I sempre molts programes hem parlat no, de tots aquests raconets, aquestes visites, aquestes caminates que convidem sempre a fer, doncs una altra opció és pujar, veure els cirerers quan està
0: oi, sí, allà. Són cirerers!
1: Els que, sobretot per la part de fora, mm-hmm. Hi ha una època de l'any que és molt, molt maca, perquè clar...
0: Primavera.
1: Vas passejant, vas veure...
0: I van caient,
1: sí, oh. Sí, sí, amb el color i tal, doncs mira, i abans, durant o després, doncs...
0: Això també m'ho apunto, eh?
1: De fer aquesta pausa que deies tu abans i s'haurà prendre una coseta.
0: Doncs m'ho apunto perquè primavera és justament un moment molt especial i justament els cirerers, bueno, és una cosa fantàstica.
1: Sí, és guai i fins i tot doncs, això, doncs, tots aquests esdeveniments que acostumem a fer també en el castell, tant interns com externs, doncs, tindran la possibilitat a més de fer un coffee break tan allà o de
0: sí.
1: Bueno, totes aquestes coses que comporta
0: sí.
1: Tindrà restauració a prop.
0: Doncs amb això doncs, en tenim doncs, tancat el tema del castell, no? En tenim doncs, esdeveniments, tenim justament ara aquesta licitació en marxa.
1: Exacte.
0: Que pel proper estiu segurament doncs, això estarà...
1: Ja a full.
0: Doncs molt bé. I... Serà un plaer doncs, pujar al castell a veure't.
1: Ja ho és ara, doncs encara més.
0: Molt bé.
1: I com que havíem parlat fa un parell de programes que, al igual que es va parlar, enllaçant amb el tema dels enllaços i dels casaments,
0: mm-hmm.
1: Al igual que es va parlar o hi ha un post a les xarxes socials que parla de les cançons més escoltades a les cerimònies que es porten a terme a la sala.
0: Sí, sí, va ser l'alcalde que ens va mm-hmm. dir quines eren les cançons doncs, més escoltades en els casaments.
1: Exacte.
0: A veure si coincidim amb alguna o no.
1: Crec que no,
0: no?
1: Crec que no. He portat el top 3.
0: El top 3,
1: aleshores,
0: perfecte.
1: La tercera més escoltada és Ave Maria de Schubert.
0: A veure, és quina és
1: maca,
0: aquesta?
1: Però... Mira. Aquí comença a pujar per l'escala.
0: Mm.
1: Arriba a la porta. Me lo pienso, no me lo pienso, voy, no voy. Perquè això passa també, se la di, se la di.
0: Salgo corriendo.
1: Vinga, va, ja que estoy aquí, tiro pa'lante. I entrada. I s'arriba... Aquesta és molt xula, molt maca.
0: Sí.
1: Després tenim en el top 2, tenim Imagine, de John Lennon.
0: Ah. Clàssica, també, eh?
1: Sí. Aquesta és molt de nuvis o d'anell.
0: Moment d'anell, ah. Imagine.
2: Imagine there's no heaven.
1: Sí,
0: bueno, és una cançó meravellosa, eh?
1: Ese caminito. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me...? No, no. I després aquesta, la top 1, normalment, per donar una miqueta d'emoció, tenim un llistat de cançons que oferim normalment quan hi ha un casament, però sempre estem oberts a que si hi ha algú que vol escoltar una altra cançó en el
0: vale.
1: seu dia especial, ens la pot facilitar.
0: Doncs això està Aleshores, molt bé, saber-ho.
1: Aquesta és la que més ha sonat. Que es diu A Thousand Years i és de Cristina Perria.

0: Doncs m'ha agradat molt aquesta, eh? Tenen molt bona...
1: Molt bon gust, sí, la veritat, d'haver-la bon triat sí. Les cançons. A Thousand Years.
0: Doncs mira, no la coneixia aquesta Cristina Pérria. Doncs no la coneixia i sona molt bé.
1: Molt bé. I jo crec que amb això i amb aquesta sortida triomfal, amb aquest passeig veient els cirerers amb flor, pues... Jo lo dejo ahí, ja. No puedo, hoy no lo puedo mejorar.
0: No. Avui has quedat molt alt, eh?
1: Avui no ho puc millorar.
0: A veure, el proper dijous, quan tornis una altra vegada, doncs quina serà el tema, perquè avui l'has deixat molt alt, eh?
1: Algo provarem de fer, segur.
0: Segur que sí. Doncs, Alberto, moltíssimes gràcies per haver vingut una jornada més aquí a Castelldefels Desperta. I, bueno, doncs, continuem amb el Castelldefels Desperta.
1: Gràcies a tu.

0: Doncs amb això doncs estem arribant ja a l'últim tram d'aquest Castelldefels Desperta. I avui, doncs, si em permeteu que faci una cosa una mica diferent, doncs vull deixar doncs, per un moment les notícies, els titulars, les agendes i les entrevistes i m'aturaré una mica perquè avui és l'últim dia que estic aquí, així que després d'aquest estiu crec que toca mirar una mica enrere i fer balanç de tot el que s'ha viscut. Ha sigut un estiu intens, però sobretot doncs, ha estat un estiu d'aprendre. He après doncs, el que hi ha darrere d'un programa de ràdio, què hi ha darrere d'un informatiu i què és el que passa abans de que una notícia doncs, arribi aquí al micròfon. I perquè quan escoltem la ràdio doncs, pot semblar que simplement obrim un vídeo, un micro i expliquem unes quantes coses i ja està, però quan tens l'oportunitat de veure-ho doncs, i des de dins doncs, te n'adones que darrere del programa, de cada entrevista i de cada connexió i de cada contingut hi ha molta gent, moltes hores de feina i moltes persones fent que tot funcioni. I justament doncs, volia donar les gràcies a totes les persones que heu fet possible aquest estiu, a les que heu passat per l'estudi, les que heu entrat per telèfon i totes les que m'heu ajudat des de fora del micròfon. Així doncs, tant les col·laboracions com Mireia Soler, que ha vingut cada setmana, que ha pogut doncs, veure l'agenda cultural amb tots els festivals, festes, cultura i platja. També l'Alberto Fernández, que acaba de marxar per convertir els nostres dijous en un petit viatge per la història i pels racons de la nostra ciutat i sobretot un monument meravellós com és el castell. M'ho he passat molt bé descobrint-lo a través d'aquestes històries i d'aquests viatges que hem tingut. I sobretot doncs, donar les gràcies doncs, també a Anna López, a Miguel Ángel i també, com no, amb la meva companya Estefania González. Moltes gràcies, Estefania, que estàs aquí justament amb mi. I també doncs, a Gerard Carreras, a Sebastián i també al Miguel, que són els tècnics de so. Així que moltíssimes gràcies i ja que estàs aquí i ens queden dos minuts, sisplau, fes-me 5 cèntims del que ens portes a Estefania González, que estàs
1: hola.
0: Justament aquí.
1: Hola, hola, Zen, bon dia, què tal? Gràcies a tu, en primer lloc. Avui és un dia trist, que ens acomiadem. El dilluns hi haurà canvis, tornaré jo al despert el dilluns, després ja anirem veient com queda tot això configurat amb els canvis que ens arriben. Però per part meva i per part de tot l'equip de Ràdio Castelldefels, moltes gràcies. Aquest estiu amb tu ha estat un plaer. I com només és un minutet molt ràpid, ara que de seguida començarem l'Així Som, destacar que avui farem un seguirem molt extens de l'estat de les obres a la ciutat. Parlarem amb el cap de la secció d'esports, Albert García Edo, que ens farà aquest detall de les obres, de l'àmbit esportiu en concret parlem. També avui es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i parlarem de la campanya de Diputació de Barcelona i del Pla de Salut Mental d'aquest organisme. Ho farem amb la comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, la Pilar Solanes. I també seguirem parlant de temes de salut perquè recentment ens ha arribat aquesta notícia de canvis a l'aplicació mòbil La Meva Salut, amb molts dubtes al voltant i per resoldre's hem parlat amb el Cap Cambou, ui que em marxa la veu ara, amb l'emoció del dia fent. Doncs el Cap Cambou s'aproparà al referent d'unitat d'atenció a l'usuari Jordi Gascón, que ens resoldrà tots aquests dubtes.
0: Perfecte, doncs amb això doncs, ja arribem a les 10 del matí, així doncs deixem els nostres oients amb l'Així Som i doncs fins aquí al Castelldefels Desperta.
1: Gràcies, Ten,
0: que vagi tot molt bé, molt una bon abraçada. Hivern.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 10 del matí. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que acabés el mandat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el programa de Ricard Ostrell. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5,000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5% enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia. L'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar aquest any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen en especial els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn que dificulta als afectats mantenir-se desperts durant tot el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduir en gairebé un 90% la cataplexia. I l'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra. En una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, Genevat ha explicat que a la novel·la vol reflexionar sobre el que comporta fer-se gran.
4: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Estrena golejadora del Barça a la Champions de futbol. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. El pròxim partit europeu, el dia 13, al camp del Galatasaray. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp de Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. A la Champions d'handbol, debut amb victòria del Barça 39-28 davant l'Horus Danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, 6:45, i Barça-Andorra a les 9 per Esport 3.
3: I el temps, jornada ben tranquil·la, assolellada, perdó, i amb bona visibilitat, calor continguda al migdia, màximes entre 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
6: Castelldefels avui.
7: Molt bon dia, comencem repassant de nou l'actualitat informativa de la ciutat. Dilluns comencen les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Els treballs consisteixen en la renovació de l'asfalt de la calçada i el paviment de les voreres. Les obres, que comencen pel passeig del Brollador, està previst que acabin al desembre. Oberta la licitació del nou bar del Castell. Ja es poden presentar empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte emmurallat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre. La segona acceleradora Startup escalfa motors. Dimarts 15 de setembre a les 10 del matí, l'edifici Logic acull la presentació d'aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria local després de l'èxit de la primera edició. L'acte al CIEC de Castelldefels inclou la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de Quino Fernández. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més actualitzacions informatives. Fins ara.
6: Castelldefels avui. Radio
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí a l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Un dia on ens acompanya el solet, quin canvi de temps del dia d'ahir al dia d'avui. Si ens vau seguir durant la jornada d'ahir, ja vau escoltar que van començar amb un seguiment exhaustiu de la situació d'alerta, en general a Ràdio Castelldefels, amb els butlletins especials, el seguiment que feia la companya també al matinal Castelldefels Desperta. I a l'Així Som en concret, abans de finalitzar el nostre magazín i previ a aquesta segona reunió del FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, a l'Ajuntament, vam tenir una entrevista amb Protecció Civil de Castelldefels. Es va apropar als estudis Javier Delgado, de tècnic d'aquest servei d'emergències de l'àrea local de l'Ajuntament, i ens posava al dia. Realment aquesta situació està generant conflictes a xarxes socials amb diferents missatges al respecte, però ens explicava el tècnic de Protecció Civil que totes les previsions apuntaven a una descàrrega intensa de pluges a la nostra ciutat i a la resta de comarques que estaven amb aquesta alerta de 5 sobre 6, una alerta que calia tenir ben en compte, i es va actuar en conseqüència. La sort que vam tenir és que finalment aquesta previsió que ens venia des del mar, aquesta forta tempesta, aquestes fortes pluges, van descarregar, va haver un canvi d'última hora i van descarregar majoritàriament al mar. Per això sí que vam tenir a les 6 del matí aquest primer episodi amb força de pluja, però després cap a 7:45 del matí es va aturar i ja no va caure cap més gota. Fins a la tarda, que va tornar a ploure una mica, però ja fluixet. Així que, bueno, venim d'aquesta jornada diferent, amb aquest canvi de la normalitat a la ciutat, que per la tarda doncs ja es reprenia el moviment, i avui l'encetem amb aquest solet, però unes temperatures, com a mínim quan jo he arribat aquí a la ràdio, molt agradables. No sé ara al carrer com s'està visquent aquesta situació. I dit això, avui a l'Així Som tenim diverses entrevistes, com sempre, molt interessants, perquè d'aquí una estona començarem parlant d'obres de la secció d'esports. Ja sabeu que tenim moltes obres iniciades a la ciutat i avui el que farem és centrar-nos en totes les que tenen a veure amb l'àmbit esportiu per conèixer com estan avançant aquests projectes i quines són les previsions de finalització, i a més conèixer també si està per arribar alguna obra més. Això ens ho explicarà tot l'Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament. I avui, dijous 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Des de Diputació de Barcelona han preparat una campanya de comunicació i de sensibilització. Tot això emmarcat també en el seu Pla de Salut Mental, un pla estratègic de la Diputació de Barcelona, del que coneixerem més detalls amb la comissionada d'aquest pla estratègic a la DIVA, Pilar Solanes. I seguirem també parlant de salut, perquè ja sabeu que arriben uns canvis a l'aplicació La Meva Salut, amb l'ús. Aquest canvi ja no podrem fer servir la contrasenya, sinó que haurem de tenir l'IDCAT mòbil. Tot això ens ho explicarà, aquests canvis, el que implica, com ho hem de fer. Ens donarà els detalls el referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Cap Can Bou, Jordi Gascón. I amb tot això tindrem el dia fet aquí a l'Així Som. Ja sabeu que també entremig anem fent aquests butlletins informatius amb els tres titulars destacats de cadascuna de les hores, i també el programa del dia. I avui, tenint en compte que demà és festiu, que tenim aquesta Diada de Catalunya i amb celebracions també aquí a Castelldefels, també ens avançarem i farem el programa de demà, on destacarem, òbviament, ho he dit així tal qual perquè dic jo ja entenc què és, però el que farem, si no ho heu escoltat encara, doncs és destacar, explicar breument què trobareu a la programació d'aquesta tarda. Avui tenim el programa Low Rita Muerto i demà també tindrem un altre programa centrat en música electrònica. Això a la segona hora farem aquest avançament concret. I ara ja sí, us donem la benvinguda a aquest Així Som de dijous 10 de setembre. Amb aquesta mirada, jo crec que en general tothom que demà podrem gaudir d'aquest dia festiu, doncs amb aquesta mirada a un pont que ve de gust. Quan tornes de vacances aquest setembre tenim aquest pont, i les persones, aquí a Castelldefels no, però les persones de Barcelona tindran aquest dia de la Mercè també a finals de setembre. Així que si treballeu, persones que ens escolteu d'aquí de Castelldefels però que treballeu a Barcelona, ostres, doncs enhorabona, perquè doble pont aquest mes de setembre. Vinga, va, comencem aquest Així Som. Molt bon dia.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
1: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaria una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esport, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra, i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió, i ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
1: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar. I la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats i la feina dels tècnics d'esports. Però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat, i la veritat és que bueno, doncs, la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
0: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma, i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avançar?
1: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, com, tal com tu dius, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més poc a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat, que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates. I ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció, amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam tenir que tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir, perquè si no el parc ja seria avui una realitat. Però certament ara ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que pel mes de desembre el podríem inaugurar. I és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels... Bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo doncs, abans que acabi l'any enllestit.
0: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais d'skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
1: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent, i després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
0: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més és molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
1: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar el Departament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència, perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'èlit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
0: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat, el futur SEM Centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
1: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim en tota la llista d'espera que tenim al SEM Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tenim ja un projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres al 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al Cent Can Roca i que no podem assumir.
0: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tennis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada, o seria una inauguració completa?
1: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tennis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al finals del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
0: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu. Una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
1: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
0: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties a totes les obres en 3 grans blocs, el primer i el de les entitats. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
1: Clar, les entitats les entitats estan treballant molt bé a la ciutat, tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
0: Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
1: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava dintre, al mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feia difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'instal·lació guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot en les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant. Es renova l'equipament, ampliem magatzems, i després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge, que entrena en música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem. Però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant el primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
0: Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al FEM Can Roca amb unes feines de remodelació de la sala de fitness. Correcte.
1: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fonts d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. I aquella pista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana estava perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning, clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem que fem dintre de l'espai de fitness.
0: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al Magazín Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
2: Radio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11.
4: Bon dia, són les 11. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que esgotés el mandat. Són declaracions també al matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
5: Esports. Jornada de descans avui del Barça, que hi va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. També ahir a la Champions, PSG 6, Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres, i Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça juga contra Feyenoord a aquesta hora. El Johan Cruyff, minut 63, els blaugranes perden 0-2. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Oros Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona, Lleida, a quarts de 7, i Barça-Andorra a les 9 per Esport 3.
4: I pel que fa al temps, avui jornada ben tranquil·la, assolellada i amb bona visibilitat. Calor continguda al migdia, màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
3: Castelldefels avui.
0: Bon dia, és moment d'actualitzar els titulars locals d'actualitat. Nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Entre dilluns 14 i divendres 18 de setembre es procedeix a la instal·lació de pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'avinguda Pineda. Els treballs nocturns comencen a les 10 de la nit fins a les 6 del matí, comporten el tall de la circulació dels vehicles i vianants mentre durin aquestes tasques. Castelldefels se suma avui al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. El 10 de setembre es commemora aquest dia amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi, que és un problema de salut pública de primera magnitud. Cada dia hi ha una mitjana de 3.000 persones que posen fi a la seva vida i com a mínim 20 persones intenten suïcidar-se per cadascuna que ho aconsegueix. Castelldefels commemora demà divendres la Diada de Catalunya. Ajuntament i entitats tornen a celebrar aquest 11 de setembre una nova diada al centre de la ciutat, a la plaça de l'Església, i a 11 de setembre, on es farà la tradicional ofrena floral. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
3: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i també moltes preguntes. Les dades ens mostren la dimensió del problema. A la demarcació de Barcelona, l'any 2024, es van registrar gairebé 400 defuncions per suïcidi i entre les persones d'entre 15 i 44 anys, el suïcidi va ser la primera causa de mort per davant dels accidents de trànsit. Però parlar de prevenció també significa parlar de detecció, d'escolta, d'acompanyament i de saber com actuar davant d'una situació de risc. Precisament en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, està ampliant a tots els municipis de la demarcació un model de formació i actuació que ja s'ha aprovat en diversos municipis i que ha permès formar centenars de professionals, agents comunitaris i ciutadania. Avui en volem saber més i, sobretot, volem donar eines a les persones que ens escolten. Ens acompanya ara la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. Pilar, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies per demanar que participem.
0: Doncs, Pilar, comencem pel més bàsic, perquè encara avui trencar el silenci i lluitar contra els estigmes pot resultar molt difícil en aquest àmbit. Per què és tan important parlar de suïcidi quan parlem precisament de prevenció?
1: Doncs tu mateixa ens ho poses sobre la taula. El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts que tu mateixa ens assenyalaves. El suïcidi és una causa de mort evitable i una causa de patiment evitable.
0: Pilar, molt interessant el que tot just ens estaves dient de la importància de parlar, perquè venim que durant molts anys ha existit aquesta idea que parlar del suïcidi pot arribar a provocar-lo, a fomentar aquestes conductes. Què sabem avui sobre aquesta creença i què significa aquest canvi de parlar-ne, però clar, parlar-ne de manera adequada?
1: Sí, efectivament, estàs posant allò que diuen el dit a la llaga. Com deia, històricament el suïcidi per connotacions culturals, religioses, etc., doncs estava envoltat d'aquesta aura de negativitat, de no era quasi una vergonya doncs viure al voltant d'una situació de suïcidi. És necessari que per afrontar les coses en puguem parlar. I per això una mica aquest canvi, i com tu molt bé deies, se n'ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen. És que actualment hi ha recursos, hi ha telèfons que ens poden ajudar, que ens poden acompanyar i hi ha inclús per la gent jove xats un xat 24 hores amb què poden, diguéssim, connectar. I és fonamental que coneguem de quina manera també, no només què passa amb el suïcidi, sinó també de quina manera podem ajudar.
0: Parlant d'aquesta iniciativa que presenteu des de la Diputació de Barcelona, aquest model que s'ha aprovat a diversos municipis des de l'any 2025, model de formacions, en el que ja s'han beneficiat 475 persones. Què heu après d'aquesta prova pilot, d'aquestes primeres formacions, i què és el que ara es vol traslladar a la resta del territori?
1: Doncs mira, el que hem après són diverses coses. La primera qüestió és que moltes persones estan disposades a ajudar, però no, el que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents. Per exemple, desconeixien el que et comentava abans, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat, ja que, per exemple, en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, o les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar. I, per tant, també hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn, al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi, s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província perquè han patit o estan patint una situació a l'entorn suïcida.
0: Pilar, m'estava apuntant mentre parlaves que hem començat aquesta entrevista parlant d'estigma i silenci. I ara, quan ens explicaves que la vostra proposta també parla de l'acompanyament de l'entorn després d'un suïcidi, un intent de suïcidi, aquí entren altres elements en joc, com són la culpa i la vergonya. Malauradament, tenim quatre paraules, quatre grans blocs que afecten molt negativament a les persones que viuen aquest tipus de situació.
1: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de pair, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones que ho han patit, etc., això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan en ideacions suïcides, sinó també a l'entorn, perquè en puguin parlar i puguin demanar ajuda i puguin expressar allò que els està fent patir, siguin familiars o siguin persones amb ideacions suïcides. Perquè lo important és el patiment enorme que hi ha al darrere d'algú que està pensant o li passa pel cap suïcidar-se. I per poder-ho abordar, com tu molt bé deies, s'ha de poder abordar sense tenir por a que et jutgin. Els telèfons d'ajuda no et jutjaran mai i són útils no només per les persones que tenen ideacions suïcides, sinó també pel seu entorn. No et jutjaran, t'escoltaran, t'orientaran i, si cal, t'enviaran o t'adreçaran en un àmbit més especialitzat. Però són línies de telèfon justament que permeten expressar i, si cal, sí cal intervenir, però només si cal, moltes vegades cal poder-ne parlar. I això és fonamental perquè hi ha aquesta càrrega. I d'alguna cosa que et fa patir, si no pots parlar, no la podràs solucionar. Si a més, allò que et fa patir, qui t'està escoltant considera o treballant o escoltant amb tu que cal una intervenció més especialitzada i tal, doncs ja se t'orientarà perquè puguis disposar d'aquests serveis.
0: Pilar, aquestes línies de telèfon també les poden emprar persones que en el seu context, una amistat, un familiar, estan detectant situacions d'alerta?
1: Les pot utilitzar tothom. Són línies per l'acompanyament a la prevenció del suïcidi. Són línies, especialment hi ha una que és una línia d'escolta, també el 061, que en una situació d'emergència d'algú que té un tal, l'atendran i ja l'orientaran, està atesa per psicòlegs i psiquiatres especialitzats. I després el xat per joves, que és un xat que també està portat per persones enteses, però que ho fan amb caràcter voluntari, que aniran tenint resposta i que poden parlar 24 hores, 7 dies a la setmana. I això és importantíssim perquè és fonamental que qualsevol persona que estigui al voltant d'una situació de suïcidi, sigui a nivell personal, sigui a nivell familiar, sigui a nivell X, pugui tenir una línia d'escolta i que li puguin inclús orientar, si cal, que vagi amb un altre recurs o que truqui amb algun altre recurs. Però, ja dic, el camp del suïcidi no és un camp exclusiu només per les persones que estan fent intents o han fet intents o tenen ideació suïcida o, malgrat tot, doncs, han mort, sinó que també és fonamental l'entorn. Mm-hmm. Fonamental.
0: Ara que dius precisament que no és un camp exclusiu, en aquest cas parlàvem d'aquest suport també a les persones que han detectat senyals d'alerta, però una altra de les idees que travessa tota aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que la prevenció del suïcidi no és responsabilitat exclusiva dels professionals de la salut. Moltes vegades pensem que davant d'una situació de risc l'única resposta possible és la resposta sanitària, però el model que plantegeu implica també ajuntaments, serveis socials, agents comunitaris, l'àrea d'educació. Per què és tan important aquesta coordinació en aquest sentit?
1: Aquest aspecte és fonamental. Els serveis sanitaris fan una meravellosa intervenció, tenen el codi risc suïcidi, etc. De fet, molts d'aquests serveis que estic parlant, la majoria d'aquests serveis estan o són de la Generalitat o estan finançats també per la Generalitat, vull dir que pel Departament de Salut, vull dir que estem parlant del mateix. Però els serveis sanitaris poden actuar i han d'actuar en un moment donat que aquella persona està en una situació de crisi, està en una situació... Però hi ha tota una feina prèvia, per això parlem de la prevenció del suïcidi. Per exemple, el que comentaves abans, l'estigma. L'estigma als serveis sanitaris per si sols, doncs, bueno, poden dir que... Però això ho hem de construir conjuntament, socialment. Segona, lo important per una persona que ho està passant malament, pel motiu que sigui, és que la gent del seu voltant o la gent que, amb la que té contacte pugui escoltar-lo, pugui entendre o pugui actuar en un cas determinat. I segurament, si la situació és molt greu i l'ha de poder esbrinar, ha d'acabar trucant als serveis sanitaris. Però això és quan la situació ja és molt greu, però acompanyar aquella persona perquè si cal i pugui arribar o pugui parlar amb el seu metge de capçalera o amb el seu especialista, això hi ha d'altres persones del voltant que estan tenint incidència amb aquella persona. Per això és aquesta visió que la salut és cosa de tots i la salut mental és cosa de tots i totes. A on cada un de nosaltres fa allò que pot fer pel rol que té en el moment que estigui. Els serveis sanitaris són fonamentals, però no són els únics, en absolut. I hem de procurar que els serveis sanitaris, ara estem parlant del suïcidi, doncs hi arribin només aquelles persones que realment ho necessiten, però que realment puguem acompanyar, tenir relació. Si algú està trist, permetem que posi un exemple, si hi ha un jove que està profundament trist i li passa pel cap i ho manifesta, doncs que se'm passa pel cap suïcidar-me, ho dic així, doncs perquè m'ha deixat el meu company o la mort de la meva vida o he suspès un examen. Home, si hi ha algú al seu entorn de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de joventut, per entendre'ns, del casal de joves, etc., que li pot donar una mà, perquè és un moment vivencial, és un moment que probablement, parlant-ne i tal, i si cal, ja hi ha serveis per adreçar-lo, hi ha àmbits per adreçar-lo, però aquest primer contacte és probable que amb una idea d'aquest estil és que no calgui ni fer res, però per això, bueno, ni fer res, vull dir, ni anar als serveis especialitzats. Mm-hmm. Però per això cal que tots tinguem una formació mínima, no cal ser especialistes en el suïcidi, i conèixer els recursos, perquè avui tenim recursos i, de fet, des de que s'estan fent plans més intensament, hi ha la tendència a la mortalitat de suïcidi està baixant una miqueta. Per tant, hem d'anar consolidant aquesta tendència i evitar, doncs això, la mort per suïcidi i, sobretot, el patiment. El patiment perquè una persona que li passa pel cap alguna vegada o sovint suïcidar-se és que no ho està passant bé. I aquest és un patiment que acabi fent-ho o no, hauríem de poder, diguéssim, amb la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a que pateixi menys i a donar-li sortides i possibilitats de sortida.
0: Pilar, m'agradaria ara emmarcar totes aquestes actuacions que hem estat comentant. Recordem, des de la Diputació de Barcelona esteu impulsant aquesta formació de professionals dels ajuntaments, de les comarques de Barcelona, per millorar la detecció precoç i l'actuació coordinada davant situacions de risc de suïcidi. També coincidint avui amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que es commemora cada 10 de setembre, la corporació, des de la corporació també heu posat a disposició diversos materials de comunicació i difusió d'aquests recursos, a més que també hi ha xarxes socials, a l'Instagram d'IVACAT hem pogut veure i precisament avui també publicàveu un vídeo, un element d'aquest material de comunicació on voleu sensibilitzar amb aquest objectiu de sensibilitzar, de trencar estigmes, aquesta paraula clau que hem estat mencionant al llarg d'aquesta entrevista. Llavors, aquestes actuacions ens arriben emmarcades en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Ja el nom ens diu, estem davant d'un pla estratègic. Què és aquest pla? Per què era necessari que la Diputació tingués un full de ruta que és específic en salut mental?
1: Doncs era necessari, tu mateixa ho dius, perquè era, ja s'estaven fent força coses i diferents àmbits i diferents àrees ja estaven treballant la salut mental. Però amb aquest pla estratègic el que hem fet és sumar la visió de la Diputació, de diferents àrees de la Diputació. Són 8 àrees de la Diputació que participen. També conèixer doncs, les entitats i institucions essencials en salut mental, diguéssim, del nostre país, per marcar quines són les necessitats, quines són les prioritats i com i posar-nos, com tu deies, en un full de ruta a abordar els temes. I et poso un exemple, el suïcidi. El suïcidi no l'estàvem abordant. Doncs era necessari abordar-lo, però no abordar-lo només els de salut o només... No, no, abordar-lo conjuntament i veure què necessitaven els ajuntaments i posant-s'hi. I l'altra cosa d'aquest pla estratègic de la Diputació és que no només l'hem fet a l'intern de la Diputació, sinó que l'hem elaborat i l'estem treballant també, com et deia, amb entitats i institucions de la salut mental del país, amb, diguéssim, també amb alguns departaments de la Generalitat, amb el Departament de Salut o amb el Departament de Drets Socials, per anar sumant i enfocant esforços, diguéssim, i en aquest sentit, també el que estem treballant en aquest pla és amb aquest full de ruta amb coses noves i sumant aquelles coses que ja s'estan fent amb una direcció comuna, perquè ja dic que la Diputació ja estava fent forces coses. Però l'altra cosa és aconseguir posar a escalar aquelles coses que funcionen o que hem experimentat que funcionen i escalar-la de tal manera que tots els ajuntaments que ho necessitin ho puguin tenir. I el suïcidi n'és un exemple. El suïcidi era una de les prioritats del Pla Estratègic de Salut Mental. Doncs, com dèiem, no? Hem fet unes experiències pilot amb ajuntaments, acompanyats del Departament de Salut de la Generalitat, acompanyats de les entitats que treballen el suïcidi. Hem establert el model, fem campanya i oferim la formació, etc., a tots els ajuntaments de la província. Doncs això és el que significa un pla estratègic. És poder abordar coses que no s'abordaven i poder-nos adaptar a les necessitats, no només de salut mental, sinó adaptar-ho a les necessitats que tenen els ajuntaments. D'altra banda, la província és molt gran, hi ha ajuntaments que són molt grans i que ja tenen molts recursos i tenen més capacitats, diguéssim, però hi ha ajuntaments que són molt petits i que necessiten especialment d'un cop de mà per poder abordar aquests temes. I bàsicament és això, el suïcidi és un dels exemples de les prioritats d'aquest pla estratègic. També hi ha d'altres prioritats, com és els trastorns de la conducta alimentària, com és impulsar la promoció de la salut mental amb tallers, etc. I també una de les coses que tu comentaves abans i que és fonamental i que també l'estem impulsant ara, I és que la salut mental no és una cosa només de salut, és de les diferents sectors i àrees d'un ajuntament. I per això també estem impulsant el que són, el que els hem dit, xarxes de salut mental municipals, que vol dir seure les diferents àrees d'aquell ajuntament i tenir també un full de ruta alineat al pla estratègic de la Diputació, però que puguin avançar també conjuntament a fer aquestes coses. I també suport a les taules de salut mental.
0: Efectivament, en aquest cas, el suïcidi, però la salut mental en general no és un tema que ocupi i preocupi únicament a l'àmbit de la salut i, a més, tampoc és un tema que es pugui concretar en una franja d'edat específica. El pla, de fet, ja inclou actuacions que es dirigeixen tant a infants, adolescents, joves, adults i persones grans. Canvia molt l'abordatge de la salut mental segons l'etapa vital en la que ens situem?
1: Bueno, efectivament, perquè les problemàtiques són, en alguns casos, diferents i, sobretot, canvia l'abordatge. No és el mateix abordar, treballar salut mental amb adolescents i joves, per exemple, que molts ajuntaments, amb una línia que ja té la pròpia Diputació, el departament, en aquest cas l'àrea de joventut, amb tota una línia que se'n diu una línia per joves, és que ara no em surt el nom, disculpeu.
0: Tranquil·la, Pilar.
1: Una línia que tenen per l'escolta jove, per joves, amb què, clar, els moments vitals d'aquests adolescents i joves, que són moments vivencials, etc., de dificultat, doncs aquí tenen una sèrie de programes amb suport per educadors, psicòlegs, etc., els ajuntaments. En el cas de la gent gran, per posar dos exemples extrems, un dels problemes principals és la solitud amb la gent gran. Doncs en aquest cas també hi ha programes, en aquest cas l'àrea de sostenibilitat, que està impulsant per ajudar les persones grans que tinguin més xarxa i més contactes.
0: I ja per acabar, Pilar, darrera pregunta.
1: Perdoneu.
0: Tranquil·la, sí. Tranquil·la. Aprofita mentre parlo per beure aigua, que t'he
1: sí,
0: fet parlar
1: aigua.
0: Molt. Doncs, ara recordant, estem amb aquest pla estratègic, el període d'aquest pla és 2024-2027, estem a finals de 2026, per tant, gairebé encetant ja el darrer any d'aquest pla estratègic.
1: Sí.
0: Mirant al futur, com sabreu, una vegada que ja estiguem a finals de 2027, si el pla ha funcionat, si heu aconseguit els objectius, quins indicadors us heu marcat que us agradaria haver aconseguit per quan arribi el moment de tancar aquest pla estratègic i obrir, actualitzar i començar noves línies de treball també?
1: Doncs mira, justament ara estem molt focalitzats en aquest tema i llavors potser no et podré concretar, però sí, t'oriento. Primer que tot, nosaltres tenim un balanç permanent de com està evolucionant el pla. Et puc dir que a hores d'ara el 73,5% de les accions que s'havien d'impulsar, és a dir, que ja veus que les accions posen curs, previsió i tal, doncs tenim més del 70% de les actuacions del pla en curs i comptem acabar l'any d'arribar quasi a un 80% i escaig. Però això és un balanç permanent que anem tenint de com estem fent les actuacions, etc. I en aquests moments justament estem veient de com articular i que ens ajudi, diguéssim, algú més extern, perquè clar, algú de l'àmbit més de l'avaluació i de la universitat, que ens pugui ajudar a veure una miqueta l'impacte d'aquesta política pública, d'aquest pla de salut mental que hem tirat endavant, quins impactes té, això estem treballant a veure com es farà, amb quins indicadors, fent entrevistes, etc. Perquè una cosa és que haguem fet allò que volíem fer, però l'altra cosa és per què ha servit, no? I aquesta part d'impacte és el que estem treballant per dissenyar-ho perquè l'any que ve es pugui executar i ho tinguem fet. I a la vegada, ja pel proper any, el que ja estem dissenyant per tenir-ho, és que nosaltres vam sortir amb el pla estratègic amb una sèrie de prioritats. Un cop aquestes prioritats ja estan en cartera, hem de veure quin és el salt per continuar amb un proper pla. Perquè, clar, ara hem obert la manera de treballar i hem obert tota una sèrie de novetats respecte al pla, però queda molta feina per fer. Per tant, ja tenim previst, planificat pel proper any, tota una sèrie de contactes, reunions amb ajuntaments, amb entitats, amb institucions, etc., a part de tot el que és l'anàlisi documental de les estadístiques, de les xifres, dels estudis, de quines coses cal avançar el 2027, 30 o 32 o 33. Per tant, jo a hores d'ara no et podria dir exactament en què ens basarem per avaluar el pla perquè hi estem treballant, però sí dir-te que en el grau de compliment anem òptimament i nosaltres contem que a meitat del 27 haurem pogut fer el 95% de totes les accions que estaven previstes, bueno, fer, que estaran en curs i que s'estaran fent. I l'altra cosa és veure també quines coses de caràcter estructural hem pogut millorar. I et poso l'exemple del suïcidi, ja que avui és el Dia Mundial. Està molt bé que fem xerrades i fem coses com havíem fet fins ara, però l'important és fer una acció que permeti que tots els ajuntaments tinguin el que han de tenir, no aquest any, sinó ja per sempre. O sigui, que formi part del catàleg, de la formació, etc, que aquells ajuntaments tenen i
0: Pilar, que podran disposar a partir greu, d'ara. Em sap greu tallar-te, que estem esgotant darrers segons. Agrair-te, Pilar no Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, aquesta estona i per ajudar-nos a parlar d'un tema que precisament necessita això, que en parlem, que l'escoltem i que sapiguem com actuar. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. D'acord, gràcies.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 12 del migdia.

0: La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC que determina com ens podem avançar el diagnòstic per aturar la malaltia. L'ús de pantalles augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. A aquesta hora engega el Tribunal Suprem l'acte solemne de l'obertura de l'any judicial a mig de l'enèsim enfrontament entre el govern espanyol i la judicatura. Un dels últims casos és la investigació que ha engegat l'Audiència Nacional Espanyola per l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Per cert, que Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és el que reclamen al PP i Vox. La consellera Núria Parlon anuncia al matí de Catalunya Ràdio un dispositiu dels Mossos proporcionat i flexible davant les concentracions de signe contrari previstes aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aliança Catalana n'ha convocat una i n'hi ha una altra que agrupa l'esquerra independentista, antifeixista i veïnal. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas, anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de descans. Avui el Barça, que ahir va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Va marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí 1-2 contra Feyenoord en partit de la primera jornada disputat al Johan Cruyff. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Oros danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, quarts de set i Barça-Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3.
0: Ens espera una tarda de sol, com també ho serà la diada si instal·le un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor, això sí, suau.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa de Castelldefels. L'arxiu sonor de Ràdio Castelldefels s'ha ampliat i és més accessible per la ciutadania. Programes, entrevistes, arxius sonors de la història dels 44 anys de vida de la nostra emissora municipal, el 98 FM. Es poden consultar també a través de la nostra web radiocastelldefels.org. D'aquesta manera, la ciutadania pot reviure més de 17.000 hores de ràdio emeses entre 1982 i 2026. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre són més a prop. Dimarts 15 de setembre s'obren les preinscripcions de les activitats que amb dos equipaments municipals acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. S'han dividit en diferents blocs, com són cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació. Uns blocs temàtics amb activitats que tenen un gran protagonisme de les entitats de la ciutat. I a l'agenda esportiva, hoquei herba i bàsquet protagonitzen la tornada de les competicions oficials. Els sèniors femení i masculí del Castelldefels Hockey Club comencen les seves lligues. El Tiburón Castelldefels debuta a la Lliga Catalana de Bàsquet, mentre el sènior femení busca revalidar títol i juga el primer partit de la Lliga a casa contra el Reus aquest diumenge a les 5 de la tarda. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la nostra ciutat. D'aquí una hora és el moment ja del repàs exhaustiu amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Cápsulas de salud.
1: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament. Un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bó. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com? Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
2: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
1: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bó per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, hi ha qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill, bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, que se't posa el DNI, i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut en tota normalitat.
1: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
2: no.
1: És totalment gratuït.
2: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
1: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil i amb
2: els únicament atacs... També pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
1: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
2: Exacte, només.
1: I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament, o sigui que ja és important.
2: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses IDCAT mòbil i ella mateixa passa la pàgina, on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil, podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. I aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
1: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. Gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
2: Sí, A veure, fins ara els pares podien accedir a la meva salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés la meva salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027, potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc assistit, això no ho tinc clar, si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Mencionàvem que des de la teva àrea, des de, com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
2: Sí, doncs, sí.
1: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que de fet a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
2: Alguna consulta hem rebut, Jo suposo que començarà a ser ja més... ara pensa que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja et dic, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los a amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: Mm-hmm. I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit a diferents sistemes, a diferents problemes de seguretat,
2: de ciberseguretat,
1: d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles,
2: molt sensibles,
1: inclouen temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
2: Home, per exemple, deixar l'usuari i contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés. No?
1: Mm-hmm.
2: El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
1: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta mirada de per què s'està arribant aquí.
2: Bueno, això és, jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i per tant per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat a l'estop. Doncs evidentment nosaltres al CatSalut el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents. Per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per anar veient com arribarà tot.
2: Implementant, però ja et dic, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Càpsules de salut.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Los aniversarios del 2026.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

Amb aquesta cançó ben animada és el moment d'acomiadar-nos i desitjar-vos, per les persones que demà gaudiu del dia festiu, un bon pont. Ens tornarem a retrobar el 98FM o bé a radiocastelldefels.org el dilluns de nou, tant al magazín Així Som com a la resta de programació que tenim a Ràdio Castelldefels. Avui, com a resum d'aquest magazín, doncs recordar-vos que hem començat la jornada fent un seguiment exhaustiu de les obres i projectes que afecten els equipaments esportius municipals de Castelldefels. Ho hem fet amb el cap de la secció d'esports, Albert García Edo. Al llarg de la segona hora us destaco també que amb motiu d'aquesta commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, aquest 10 de setembre, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i moltes preguntes, amb unes dades impactants que ens mostren la dimensió del problema. Doncs hem parlat amb Diputació de Barcelona, concretament amb la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. I en aquesta darrera hora, si també ara us interessa recuperar sota demanda les entrevistes que hem fet al llarg del magazín, que us recordo, podeu fer a radiocastelldefels.org, el que trobareu destacat d'aquesta darrera hora és que hem parlat dels canvis que han d'arribar a l'aplicació mòbil La Meva Salut, i ho hem fet amb Jordi Gascon, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Cap Can Bou. I com cada dia, al llarg d'aquestes tres horetes, us hem mantingut informats i informades dels titulars destacats de la ciutat, els diferents butlletins que fem a cadascuna de les hores en punt, i hem parlat també dels programes, la programació que tenim més enllà d'aquest magazín, perquè aquest vespre ens arriba l'Urrita Muerto i demà tindrem Castell de Vit. Molt interessant també, us recordo que a Castelldefels estan fent darrerament, estan donant protagonisme al talent local del gènere concret que aborda aquest programa que s'emet cada divendres a les 11 de la nit, un programet de 30 minutets que us recomanem que demà escolteu també. I amb això ara ja sí que és el moment d'acomiadar-nos, desitjar-vos molt bon dijous. Estava intentant pensar com traduir el juernes a català. Doncs avui gaudiu d'aquest juernes, si m'ho permeteu, i ens retrobem de nou el dilluns. Espero que us hagi interessat aquestes horetes de contingut en directe, com sempre, des de la vostra ràdio local de confiança. Molt bon pont. Vinga, fins aviat.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 10 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Continuen les actuacions per modernitzar i ampliar els espais esportius de la ciutat. Les obres ja en marxa o previstes en diferents equipaments i espais esportius reforcen l'aposta municipal per millorar les instal·lacions destinades tant per les entitats esportives com a la ciutadania que practica esport de manera lliure. Castelldefels s'assuma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi amb una crida a trencar l'estigma. Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre un greu problema de salut pública i fomentar eines de detecció, prevenció i acompanyament. L'acceleradora Startup presentarà la seva segona edició en una jornada oberta al CIEC. L'edifici Lògic acollirà dimarts vinent una sessió que servirà per donar a conèixer els objectius i les novetats del programa amb una conferència de l'empresari i divulgador Quino Fernández. Comencem!

0: Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Alberto García, cap de la sessió d'esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com El Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament els serveis esportius municipals i els seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període de menor afluència. Entre elles destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat per amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió, i ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tennis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels s'assuma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
2: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar, i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
2: n'ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
0: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
2: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des d'una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit, una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
2: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, o les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen al tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanes ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
2: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi.

0: i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
1: Els experts coincideixen que un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
0: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
1: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats a la innovació i la creació de noves empreses. La jornada comptarà amb la participació del cap de l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, Santiago Amaro, que serà l'encarregat d'obrir l'acte. També intervendrà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que donarà la benvinguda institucional als assistents. Posteriorment, Santiago Amaro i el coordinador del programa, Luca del Oro, presentaran els objectius i les principals característiques de la nova edició de l'acceleradora Startup, una iniciativa que s'ha consolidat com una de les apostes municipals per fomentar l'emprenedoria, la innovació i la creació d'activitat econòmica a la ciutat. La trobada inclourà també la conferència Emprendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. La seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals, empreses i agents vinculats al desenvolupament econòmic. També servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar a conèixer els recursos que el CIEC posa a disposició de l'emprenedoria local. L'acte marcarà l'inici de la segona edició de l'acceleradora Startup i reforçarà el paper del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels com a espai de

referència per al desenvolupament de nous projectes empresarials, la captació de talent i la promoció de la innovació del municipi. I ara els esports.

Després de l'aturada estival, aquest cap de setmana tornen les competicions oficials per diversos equips de Castelldefels. El hoquei herba i el bàsquet concentren el protagonisme amb els primers partits de la temporada per als conjunts sèniors del Castelldefels Hockey Club i del club de bàsquet Castelldefels. Pel que fa al hoquei herba, tant el sènior femení com el masculí de Castelldefels Hockey Club competiran aquesta temporada a la divisió d'honor B estatal. Les primeres a entrar en acció seran les jugadores del conjunt femení que dissabte disputaran el seu debut de Lliga al camp del Màlaga Rincón de la Victòria. L'equip inicia així una nova etapa després del descens de la passada temporada des de la màxima categoria estatal. L'endemà serà el torn del sènior masculí, que començarà la competició visitant el camp de Madrid Las Rozas en la primera jornada del seu grup de divisió d'honor B. En bàsquet, el cap de setmana arriba carregat de cites. El Tiburón Castelldefels, que aquesta temporada competirà a la tercera FEB, s'estrena a la Lliga Catalana amb dos compromisos. El primer serà divendres a la pista del Roser i el segon diumenge al Poliesportiu Municipal de Can Vinader, on rebrà la visita del Sassé. També serà un cap de setmana especial pel Sènior Femení Club de Bàsquet de Castelldefels, que iniciarà la defensa del títol de la Supercopa Femenina conquistat la temporada passada. Les castelldefelenques disputaran diumenge a les 5 de la tarda al Poliesportiu Municipal de Can Vinader el primer partit de la Lliga davant dels Ploms Salle Reus. D'aquesta manera, els equips locals donen el tret de sortida a una nova temporada de competició oficial amb els primers objectius esportius en joc després de setmanes de preparació de temporada. I fins aquí els esports.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 10 de setembre, a Castelldefels. Continuen les actuacions per modernitzar i ampliar els espais esportius de la ciutat. Les obres ja en marxa o previstes en diferents equipaments i espais esportius reforcen l'aposta municipal per millorar les instal·lacions destinades tant a les entitats esportives com a la ciutadania que practica esport de manera lliure. Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi amb una crida a trencar l'estigma. Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre un greu problema de salut pública i fomentar eines de detenció, prevenció i acompanyament. L'acceleradora Startup presentarà la seva segona edició en una jornada oberta al CIEC. L'edifici lògic acollirà dimarts vinent una sessió que servirà per donar a conèixer els objectius i les novetats del programa amb una conferència de l'empresari i divulgador Quino Fernández. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Us ha informat la Zenaida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El de comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi havia hagut desviació de diners de la Unió. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o a principis d'octubre, Natàlia Ramon.
2: Quan el Tribunal de Comptes apliqui la llei, ja només quedaran per pronunciar-se el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que, de moment, esperen la sentència del Constitucional, que veurà el cas en la sessió prevista el dia 22 i que podria desencallar definitivament tots els casos que queden pendents. Així ho esperen Junts i Esquerra.
3: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
4: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora.
0: Mentrestant, tot és a punt ja per la diada d'aquest any 2026. Els actes oficials comencen aquest vespre al Parlament amb la hissada de la bandera.
2: I també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar dues convocatòries, la dels grups independentistes i antifeixistes i la d'Aliança Catalana.
5: No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
0: I avui, a Madrid, comença l'any judicial amb un acte al Tribunal Suprem on hi ha el rei i la plana major de la judicatura i també del govern. La presidenta del Consell General del Poder Judicial ha defensat la independència dels jutges espanyols. Madrid, Tània Tàpia.
6: Sí, la crisi de Ceuta ha aplanat l'acte que vam de saber de fet a fons de la Casa del Rei, que confirmen que ja treballen conjuntament amb un viatge a Ceuta amb Pedro Sánchez, un acte on la presidenta dels jutges, Isabel Perelló, ha criticat durament les desqualificacions que reben per decisions que no agraden al govern espanyol. Diu que acusar-los de fer política és extremadament greu i és acusar-los de delinquir.
7: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
0: I atenció també a aquesta dada que us hem donat a primera hora del matí a Catalunya Ràdio. Espanya només ha pogut repatriar 37 menors estrangers dels més de 32.000 que han arribat sols els últims 10 anys.
2: I cap d'ells no s'ha pogut repatriar cap al Marroc, que no col·labora en res per localitzar les famílies de les criatures o els seus tutors. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta aquest any. De moment, s'ha acordat portar 5 nenes de Ceuta cap a la península.
0: Madrid, Paula Brujats.
8: Sí, són 5 nenes que arribaran avui mateix a Navarra, a Ceuta, a Cedir. Ha tancat un primer acord per als trasllats i a la pràctica això vol dir que el PP reconeix que retornar nens i nenes al Marroc serà missió impossible, com demostren aquestes dades que us estem explicant. El Marroc bloqueja totes les repatriacions per més que s'intenti, com diu el número 2 del Ministeri d'Infància.
9: Para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
0: I a la informació internacional anirem als Estats Units. Allà, el Partit Republicà de Donald Trump ha començat una convenció insòlita a Dallas de cara a les eleccions legislatives de mig mandat, on el mateix president és el protagonista, tot i que no és candidat.
2: Trump sembla que no les té totes i davant la possibilitat de perdre la majoria al Congrés o al Senat, ha ofert un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
0: Dallas, Oriol Serra.
10: La de l'anomenat suborn democràtic ha estat una de les ocurrències de Donald Trump durant l'hora i gairebé tres quarts de discurs que ha fet a Dallas. N'hi ha hagut d'altres, però, com per exemple insinuar que el vot pels demòcrates és fer un favor a l'Iran.
0: I a tot això, el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès, segons tots els analistes.
2: Probablement quedaran al 2,5%, un quart de punt més que no pas ara, per tal de controlar la inflació que s'ha disparat per la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. Ho sabrem de seguida.
0: I en temps de cultura anirem fins a Tàrrega, on avui comença la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça goleja també en el seu debut a la Champions contra el Feyenoord.
2: Barça 5, Feyenoord 1. Repassarem la victòria amb gols de Rafinha, Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Nova denúncia dels veïns al Bernabéu pel partit que s'ha de jugar de l'NFL al novembre a l'estadi del Madrid. I Maica García denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte després de ser mare, ho ha dit en la presentació com a jugadora del Sant Andreu.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs les principals retencions les tenim ja a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del nus de la Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta. També comencem a veure, però, que comença ja en plena l'AP7 a l'altura de Barberà, en aquest cas en els dos sentits.
0: I diu la Txell, ja comencem a veure, i aquest ja és perquè per molta gent demà és festiu, per tant, molta gent prepara sortida de 3 dies, molt pendent del temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia. Ui, no sé si tenim a punt el Francesc Mauri. L'hem perdut per alguna banda. En tot cas, la bonança que tenim ara mateix, aquest sol que hi ha, sense la calor de les últimes setmanes, doncs serà la nota predominant, no només avui, sinó, de fet, durant tot el cap de setmana, que això sí, cada dia hi haurà una mica més de temperatura, sense arribar, insisteixo, a les calorades dels últims dies. Però ara mateix no hi ha pluges a la vista.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal de Comptes desencalla finalment l'amnistia i l'aplicarà les pròximes setmanes a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a Artur Mas, entre d'altres, per les despeses del procés, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. No serà, però, l'amnistia definitiva per Puigdemont i Junqueras, que encara estan pendents del que diguin aquesta tardor el Constitucional i el Tribunal Suprem, Raül Flores.
13: La Justícia Europea va respondre aquest juliol als dubtes que li van plantejar l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia. I els va respondre que s'havia d'aplicar en aquests casos perquè no afecten interessos de la Unió Europea. Estem parlant de l'Audiència Nacional, on hi ha els CDRs acusats de terrorisme i els del Tribunal de Comptes, amb una trentena d'exalts càrrecs per les despeses del procés. Aquí és on hi ha, com deies, Òscar, Puigdemont, Junqueras i Mas, entre d'altres, fins a una trentena d'exalts càrrecs. Dos mesos després, l'Audiència no ha mogut fitxa en els casos de terrorisme, però fons del Tribunal de Comptes sí. Han explicat al matí de Catalunya Ràdio que no tenen més opció que aplicar l'amnistia les properes setmanes a molt estirar a principis d'aquest octubre. I és un gir de guió en aquests casos perquè les defenses dels acusats van criticar que el tribunal intentava dilatar-los l'aplicació de la sentència de l'amnistia tot i la sentència europea. De fet, l'oblit judicial al Tribunal de Comptes pot coincidir amb el pas més esperat per Puigdemont i per Junqueras, la decisió del Constitucional sobre l'amnistia definitiva en els seus casos, la que afecta el delicte de malversació, que es començarà a tractar en dues setmanes i que podria resoldre's aquest octubre.
0: Junts i Esquerra Republicana han celebrat que el Tribunal de Comptes s'avingui finalment a aplicar-los amnistia. Què han dit exactament?
13: Doncs que ja era hora i que la justícia va tard a aplicar-los amnistia. Són tres a Jordà d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts en declaracions als matins de TV3.
4: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i, en qualsevol cas, a l'espera del que es pugui anar produint.
3: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país.
13: Gerardo Pisarello, dels Comuns, també critica retards de la justícia.
14: Hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
13: I des del PSC, José Zaragoza confia que l'aplicació de l'amnistia allunya el debat sobre la independència.
15: És important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
13: L'amnistia al Tribunal de Comptes és imminent, mentre que en altres organismes, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es resisteixen a aplicar-la en els casos contra els exalts càrrecs d'Esquerra al govern, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu de seguretat per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista, que volen evitar que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva a aquesta plaça, símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans, Pilar García.
16: Sí, el Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà molt tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Per això planteja un dispositiu en la línia del de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, on van coincidir dues manifestacions de símbol oposat. Hi havia efectius i furgons que separaven els dos grups. Ara bé, el Fossar de les Moreres és un espai més petit i amb una estructura diferent. En qualsevol cas, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos estaran preparats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
16: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen evitar que els seguidors d'Aliança Catalana trepitgin la plaça, com han explicat Daniela de l'Organització Juvenil Socialista i Patri Vallejo de l'Organització Endavant.
18: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta i menys encara als nostres carrers i en un lloc tan significat històricament com és el Fossar de les Moreres. Ocuparem el Fossar, no deixarem que ells entrin i que defensarem el Fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
16: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X en què denuncia que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
19: Volen que hi hagi una batalla campal al Fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
16: El Fossar de les Moreres també serà escenari aquesta nit d'ofrenes florals de partits i entitats. Al vespre, al Parlament començaran els actes oficials de la Diada, amb la hissada de la Senyera, encapçalada pel president de la Cambra, Josep Rull, acompanyat de Salvador Illa.
0: Anem a Madrid perquè l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
20: És un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
0: Aquesta crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com ara la jutge que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol, per haver anat a les llistes electorals del Partit Popular. Anem a Madrid, com dèiem, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. És d'extraordinària gravetat que s'acusi els jutges de fer política de l'UFER, ha dit Isabel Perelló. Això seria atribuir-los un delicte sentenciat. Ho ha dit assegut a tocar del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i també al costat del rei, Felip VI. Per cert, fons de la Zarzuela acaben de confirmar que treballen fa temps, abans de la crisi de Ceuta, amb un viatge conjunt a Ceuta dels reis, de Felip i de Letícia, amb Pedro Sánchez, encara però sense data. L'any judicial arrenca enmig de les crítiques de membres del govern espanyol per decisions que afecten el PSOE, l'entorn de Pedro Sánchez, però també per la crisi de Ceuta, i avui el Poder Judicial ha tancat files. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern els jutges que volen, diu, influir en política.
7: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
6: Crítica sí, diu, per allò un jutge es pot equivocar i per això estan els recursos, però no accepten, diu, desqualificacions sense fonament. En la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que s'estrenava en un acte com aquest, també feia una reflexió en el mateix sentit.
21: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
6: Pere Mató ha exigit més pressupost i autonomia per a la Fiscalia si volen reforçar, diu, la seva independència, i sobre Ceuta ha reclamat que torni la normalitat i la legalitat, però que es protegeixin els drets humans, especialment en el cas dels menors.
0: Doncs precisament sobre això, l'última hora, és que comencen els trasllats dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Les primeres a sortir seran 5 nenes que acollirà Navarra després d'un acord amb Ceuta, del Partit Popular, que fins ara bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. Tornem a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
8: Sí, bon dia. Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 500 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Xiviter, ha reclamat a les comunitats, la gran majoria governades pel Partit Popular, que deixin de bloquejar, que s'ofereixin acollir i que segueixin els seus passos.
1: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
8: El futur dels 2.400 menors que hi ha a Ceuta passa per l'acollir Espanya, i és que avui us estem explicant que en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, és a dir, només s'ha tornat el 0,1% del total, una xifra irrisòria, i cap ha tornat al Marroc. Les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions, ni tan sols contesten les trucades d'Espanya. Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio, Rubén Pérez, que és el número 2 del Ministeri d'Infància.
9: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuo. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
8: I aquestes dades desmunten també les tesis de la dreta i l'extrema dreta, del PP i Vox, i evidencien que repatriar els menors és missió impossible.
0: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, en una nova constatació dels efectes sobre la salut que té la calor.
5: Catalunya migdia.
22: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
23: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
24: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Aquí el tens.
26: Ja?
27: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
28: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més que obres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
30: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. De seguida anem amb aquests efectes de la calor a la salut, però anem ara primer amb una última hora, i és que el Banc Central Europeu acaba de pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per mirar de contenir la inflació que s'està enfilant, sobretot per culpa d'uns preus de l'energia que estan desbocats. Avui, sense anar més lluny, el preu del petroli ja supera els 104 dòlars al barril de Brent. El BCE augmenta un quart de punt el preu del diner, però tant dirigents del mateix organisme com experts ja vaticinen que en caldrà un altre augment a la tardor si es manté el bloqueig a l'estret d'Hormuz i continua la guerra a l'Orient Mitjà. Anem a Brussel·les. Bruno Forté, Amires, bon dia.
31: Hola, bon dia. Després de donar una treva a l'estiu, el Banc Central Europeu torna avui a la càrrega amb un nou augment dels tipus d'interès. És el segon cop que els apuja des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà. I el que acostuma a passar quan s'alcen els tipus és que les hipoteques i els préstecs s'encareixen. Amb l'increment d'avui, el preu del diner assoleix el nivell més elevat des de fa un any i mig. Però molts experts encara veuen marge perquè els tipus pugin del 2,5% actual al 2,75%. creixent. És el que pensa la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, que desaconsella, això sí, anar més enllà.
2: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, possiblement que hauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum i entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
31: En tot cas, l'Euríbor, que és l'indicador que marca el preu de les hipoteques variables, porta tot el mes de setembre per sobre del 3%, i no seria descartable veure'l una mica

0: las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
1: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
0: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona, debido a medidas que han implementado. Es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior a 30%.
1: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
2: Doncs ja que parlem de temperatures, avui s'ha sabut que el mes d'agost aquest any ha estat el més calorós registrat mai a escala global. Copernicus ha confirmat que la temperatura s'ha situat 1,65 graus per sobre de l'època preindustrial. Avui, per sort, no fa tanta calor com les últimes setmanes, però això no vol dir que ens haguem lliurat dels incendis. Els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, Marriera.
3: El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Per això, com a mesura preventiva, s'ha confinat la gent que hi ha al castell. 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'aquest foc que ha provocat una columna de fum molt visible des de diferents punts de la ciutat.
2: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. 556 persones en total durant tot l'any passat. Una xifra que repunta lleugerament en comparació amb l'any 2024. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. Mònica Mas.
4: Sí, també es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 24, i pujant, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i fer millor seguiment.
5: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
4: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi també els homes més grans de 85.
5: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, molts casos amb dolor, etc. I que bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
4: El 75% de les persones que es treuen la vida són homes. Avui és el Dia Mundial del Suïcidi.
2: I ja que parlem de salut, un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de les pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure redueixen aquest risc. La recerca identifica com anticipar-nos al diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
6: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart, hi ha son al 17%. I a sisè, als 12 anys, prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
7: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
6: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
7: Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
6: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
2: La policia ha desmantellat

0: tallat a Figueres un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya vinculats al crim organitzat. Tota la informació l'han explicada fa poca estona des de Girona, Fèlix Martín.
1: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar, i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
2: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
3: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
1: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
0: Anem a la informació internacional. Donald Trump promet $5.000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el seu vot, i no ha explicat d'on sortiran els diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Dallas, Oriol Serra, bon dia.
4: Bon dia. Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5.000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions.
5: And here is my promise. If the Republicans...
6: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
4: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
6: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
4: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
0: I dels Estats Units anem a França. Allà el president Emmanuel Macron ha reclamat que Europa faci front comú a la indústria espacial per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La petició l'ha feta a la cimera sobre l'espai que reuneix a París una desena de caps d'estat. Brussel·les fa una crida perquè s'inverteixi a gran escala en aquest sector. París, Isabel Galí, bon dia.
7: Bon dia. La presidenta de la Comissió Europea ha proposat multiplicar per 5 el finançament actual per defensa, seguretat i espai. El que passa més enllà de 100 quilòmetres cel en l'aire serà el cor del Fons Europeu per la Competitivitat, ha dit Ursula von der Leyen.
8: We need investment at scale. We
9: must... Necessitem inversió a gran escala. Hem de mantenir l'ambició i aconseguir tirar-ho endavant, perquè les tecnologies que financem avui determinaran la nostra competitivitat demà.
7: La primera cimera espacial internacional ha quedat desdibuixada amb un veto velat de Donald Trump, que va suggerir als presidents de SpaceX i de tres companyies nord-americanes més que no viatgessin a París. Tampoc hi ha vingut Friedrich Merz, tot i que Alemanya copresideix l'esdeveniment. L'anfitrió, Emmanuel Macron, no ha pogut fer més que constatar la fragilitat europea.
10: Si Europa no actua de forma conjunta, no ho fa plegada per assegurar els seus volums, tenir aquesta visibilitat i assegurar els seus llançaments institucionals, no podrà construir la seva competitivitat.
7: Macron ha proposat imitar el model nord-americà. Llançaments europeus a l'espai per objectius comuns i reforç financer a la indústria.
0: I potser recordareu que fa un mes vam explicar un nou mètode d'assetjament per part dels colons jueus a Cisjordània, que consistia a aïllar palestins dins de casa seva. Doncs bé, a la ciutat de Qusra, Nusra, dues famílies continuen atrapades un mes després. El nostre corresponsal, el Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Corre, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància. Però a efectes pràctics, els veïns segueixen atrapats a casa.
12: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa. Ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
11: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
13: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
11: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
0: I tornem a Catalunya abans de la publicitat per explicar que les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat el mes de febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres que s'ha fet a Granollers. Anem a l'estació de Granollers-Canovelles, Joan Garcia i Martí Cuní.
14: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers-Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
15: La idea és que les obres finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets i la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la entera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año, esas obras estarán terminadas.
14: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims 2 anys.
16: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant, 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
14: Unes obres de l'R3 que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
19: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
17: Catalunya Ràdio. Som 3K.
21: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: Passant 5 minuts de 2 quarts... Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
9: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega, que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenes i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
2: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip, veïns i ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos.
9: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre l'edició amb Incontinuo, a l'Hort del Barceloní, amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
2: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
9: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
0: I ara anem a Venècia.
3: I was overwhelmed by the beauty of the film.
0: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula a concurs de Echo Chamber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macrodocumental de 7 hores, Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
22: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic, començant pel títol, Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
23: El premi no c'entra quello que succede dopo.
24: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor. Per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
22: Echo Chamber és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018.
0: I ara un llibre. Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de la francesa Titoua Lecoq i Marie Dubois, vol respondre a aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Montse Camps.
9: Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador, mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot el contrari, apunta que també caçava i era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
25: Et souvent, il s'agit
26: avant tout que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història per poder ells mantenir la seva dominació.
9: Dubois confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil pels més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones. Les grans oblidades el publica en català Garbuix Books.
0: I una última cosa. Perquè avui a Lleida és dia gros per la denominació d'origen Costers del Segre, que celebra que fa 40 anys que produeix vi. Aplega més d'una trentena de cellers des de la Plana fins al Pallars. Noelia Caselles, l'aniversari arriba juntament amb el repte d'adaptar-se a les noves tendències del mercat.
1: Sí, de vins més frescos, més joves, uns deures que els cellers ja han començat a treballar juntament amb l'adaptació al canvi climàtic, l'ús eficient de l'aigua i la sostenibilitat. Isidre Ribalta és el president de la DO.
4: Sí que es va modificant, cada vegada s'està fent més blanc que negre. Continua sent la tendència dins de la denominació d'origen hi ha més negre que blanc, actualment.
1: Costers del Segre va néixer el 1986 en un moment complicat per al sector. Magí Reventós en va ser el primer president.
5: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps, que fins aquell moment doncs era una visió decadent de lo que era la vinya.
1: Des de llavors, la DO, que plega territoris molt diversos, i això es nota en les vinyes i el vi, s'ha reivindicat com a producte de qualitat i s'ha consolidat. Avui ho celebra amb una gran festa a la Llotja de Lleida.
21: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb un Rafinha imparable.
6: Ahir, dos gols més de Rafinha en la nova golejada del Barça davant el Feyenoord.
7: Gol del 9, gol del 9, gol del 9, gol del 9, 9. Gol de l'11, que és el 9. Gol de Rafinha, que no para de fer gols. S'empatxarà a fer gol Rafinha i ens deixarà fòrics si, a més de fer-ne tants, els fa tan bonics. Quin golaç!
6: Debut del Barça ahir a la Champions, també amb golejada. 5-1 va guanyar el Feyenoord, i l'equip que manté l'efectivitat golejadora d'aquest inici de temporada, i amb un Rafinha que, com ara sentíem que deia el Bernat, segueix trobant-se d'allò més bé fent de nou. Ramon Salmurri.
8: És evident que, Laia, aquest Barça de moment funciona. Flick va introduir 5 canvis a l'11 inicial: Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi, i el Barça va fer altra vegada 5 gols per quarta temporada en els 5 partits d'aquesta temporada. Un de Lamin, un de Adeyemi, també Gabriel Jesús de cap en l'estrena al Camp Nou, i dos de Rafinha. El primer, als 3 minuts, sota una pluja apocalíptica al Camp Nou, compta amb Rafinha perquè el seu rendiment és d'un fora de sèrie. Dades del laboratori de la TDT: 13 rematades aquesta temporada, 12 a porteria, una al pal, i d'aquestes 13 rematades, 8 gols.
10: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
8: Primer missatge a Europa del Barça de Hansi Flick. Gio Van Bronckhorst, el tècnic del Feyenoord, diu que ara mateix el Barça és el millor equip del món, i Flick subratlla els entrenaments, fins al punt que fa una confessió a la sala de premsa un cop acabat el partit, perquè eleva aquest apartat dels entrenaments i l'equipara, o fins i tot el posa per sobre, del millor Bayern que va entrenar.
27: Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments, i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
28: Sí, hola.
6: I a banda dels gols de Rafinha, una altra de les imatges del partit d'ahir va ser veure Lamine Yamal, amb només 19 anys, amb el braçalet de capità i marcant, Salmo.
8: Sí, sense ser el millor partit de Lamine, és un partit que deixa moltes coses. La primera, aquesta imatge que dius tu, quan a la recta final del partit se'l veu jugant amb el braçal de capità, braçal que li cedeix a Rafinha. I després, el somriure d'orella a orella que fa després del gol, i un gol de falta, i va recorrent tot el camp, somrient, anant a buscar, anant a abraçar-se a Rafinha per celebrar amb ell aquest gol a la banqueta.
10: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
6: Doncs bon debut del Barça a la Champions amb aquesta victòria 5-1 davant del Feyenoord. Després d'aquest partit, Rodri va demanar disculpes per haver dit que els jugadors del València eren molt dolents.
8: Sí, és la manera de tancar definitivament aquesta mini polèmica, diguem-ho així, amb Rodri i el seu vídeo a la banqueta de Mestalla. Va sortir en zona mixta, ho va demanar ell, i abans de respondre als mitjans de comunicació va dir això.
11: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
6: I de la resta de partits de Champions que es van jugar ahir, destaquen la victòria del Liverpool amb Araujo de titular i el hat-trick de Ferran Torres a Udal Serra.
12: Per un costat, Ferran Torres, que en la seva estrena europea amb el PSG va aconseguir un hat-trick en la golejada dels francesos sobre l'Slovan de Bratislava per 6-1. El davanter valencià ha començat amb molt bon peu a l'equip parisenc.
13: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
12: A més dels tres gols de Ferran, Dembélé amb dos gols va ser un altre dels protagonistes destacats ahir al Parc dels Prínceps de París. Mentrestant, el Liverpool va superar l'Atlètic de Madrid per 2-1, capgirant un 0-1 en contra el primer quart d'hora. Ronald Araujo va ser titular amb els Reds, jugant de lateral dret i assistint d'esperó en la jugada de l'empat dels anglesos.
14: Vino un lindo club, un club importante que es igual de grande que el Barça, mucha exigencia también, y nada, estoy disfrutando de estar adentro de la cancha, que lo más lindo, y después se ve el resultado del trabajo.
12: Un Araujo que segueix el Barça cada partit i que els veu candidats a la Champions, així com també al Liverpool. I a l'Atlètic de Madrid, mentrestant, Julián Álvarez va jugar els 90 minuts i va ser un dels més destacats de l'equip del Cholo Simeone.
15: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
12: D'ahir també destaca la victòria de l'actual subcampió de la competició, l'Arsenal, al camp del Nàpols per 0-1, amb un gol del noruec Ødegaard.
6: I avui es tanca la primera jornada d'aquesta Champions, amb 6 partits més i un debut històric.
12: El del còmode Cesc Fàbregas, que després d'acabar quart la temporada passada a la Sèrie A, aquest any s'estrena per primer cop a la Champions, jugant a casa davant el Leipzig. El tècnic català, però, vol treure-li transcendència a aquest fet.
16: Jo capisco...
18: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
16: Volíamos far el melio per vincere la partita.
12: D'avui també destaca el partit Bayern de Múnich-Bodø Glimt de Noruega, una de les revelacions de la Champions de l'any passat, o el debut també històric del Sabah Bakú de l'Azerbaiyán, que s'estrenarà al camp del Manchester United.
6: Seguim parlant de futbol. Després del Cornellà, Leo Messi treballa per comprar l'aldenc Marcos García.
19: Està en marxa un procés d'auditories de compra, el que se'n diu due diligence, que segons els experts es pot allargar un parell de setmanes. Messi ha triat l'aldenc, és el club professional per fer-lo créixer. A hores d'ara, l'equip del País Valencià és tercer per la cua a segona i per això va destituir Claudio Barragán, el tècnic. L'Ajuntament d'Elda i el club demanen confidencialitat en aquestes negociacions que farien que Messi fos el comprador en solitari del club esportiu Aldenc. Per ara, només una veu oficial que n'hagi parlat públicament és l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro.
28: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club, donde nos sitúa a nuestra ciudad, a Elda, pues a nivel del panorama nacional e internacional del deporte, ¿no?
19: Alfaro insisteix que el consistori donarà suport a aquest projecte i, evidentment, pendents d'aquesta auditoria, Messi compraria el 100% de les accions de l'Aldenc i les compraria el grup inversor colombià TH.
6: I no nova denúncia dels veïns del Bernabéu, en aquest cas pel partit que s'ha de jugar a l'estadi del Madrid, de l'NFL, Carles Vila.
2: L'Associació Veïnal de Perjudicats pel Bernabéu ha tornat a buscar solucions als tribunals per les seves discrepàncies amb l'Ajuntament de Madrid, aquest cop per haver autoritzat la celebració l'any passat d'un partit de la NFL a l'estadi madridista. L'associació creu que aquesta activitat no estava prevista a la normativa de sorolls i que el consistori va afavorir novament només els interessos del club blanc. Els veïns, a la demanda presentada, qüestionen que aquest esdeveniment pugui entrar en algunes de les activitats excepcionals que contempla la llei del soroll i que, per tant, no tenia cap motivació legal al permís atorgat per l'Ajuntament. En aquest sentit, les excepcions contemplades a la llei s'enquadren en esdeveniments d'especial projecció oficial, actes religiosos o culturals. No figura, però, cap activitat esportiva privada amb interès comercial. Des de l'Ajuntament de Madrid es respecta els drets dels veïns a denunciar el que consideren necessari, però també asseguren que el partit de la NFL era una activitat esportiva

0: Doncs més problemes amb estadis de primera divisió. Dimarts que ve l'Espanyol juga al camp del Rayo, però encara no saben quin camp ho haurà de fer, perquè Vallecas no es pot jugar, Sergi Andreu.
1: No, Vallecas no sembla que hagi de ser l'estadi d'aquest partit contra l'Espanyol. El Rayo, de fet, ha anunciat avui al seu web que el proper partit com a local el jugarà d'entrada a Butarque, és a dir, a Leganés, com ha passat en aquest tram inicial de temporada. Tot i que, compte, manté l'esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit i així poder jugar a Vallecas. I, a més, tenint en compte que l'Ajuntament de Leganés ja li demana 50.000 euros per partit al Rayo per poder jugar al seu estadi. Això serà dimarts que ve, sisena jornada de Lliga. Abans, però, l'Espanyol jugarà dissabte, aquest dissabte, 4:45, al camp de l'Osasuna, amb dos noms propis com a focus d'interès. El d'en Luis Miguel Ramis, el tècnic dels navarresos, que va ser l'entrenador de l'Espanyol tot just abans que arribés Manolo, entre el novembre del 23 i el març del 24, i a més un altre nom propi, el de Brian Zaragoza, que podria ser titular al Sadar, allà on va destacar fa un parell de temporades com a jugador de l'Osasuna.
0: Una mica més de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
2: Jo estic descontenta amb aquesta gestió, crec que no em mereixo això.
0: Maica García denunciarà el Sabadell.
3: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres 2, acumules 2 euros amb 45 al pròxim Secastalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
5: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
6: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
5: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
10: Hi haurà cotxes elèctrics?
9: Sí, senyora. I tots a preu de sardina.
11: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Ahir va començar la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb un Lleida que va donar la sorpresa i avui debuta el Barça, Ernest Macià.
13: Doncs sí, el nou Barça de Sekulić que debuta a les 9 del vespre per Esport 3 contra el mateix rival que diumenge passat l'Andorra, que de fet és l'únic partit que ha jugat el Barça fins ara aquesta pretemporada. El cap de setmana diumenge va guanyar el Barça i avui, doncs, partit contra un equip que justament l'Andorra ahir va perdre i això pràcticament l'elimina de les possibilitats de ser a la final. L'Andorra que va perdre amb el Manresa 74-83 i per tant, doncs bé, el Manresa serà la final si demà guanya el Barça, cosa que ja anirem veient. En tot cas, doncs en funció de punts anotats i rebuts, a vegades, en cas de múltiple empat entre els tres equips del grup, pot haver-hi alguna sorpresa. Recordem que el Manresa és, de fet, l'actual campió. I, això sí, parlant de sorpreses, el que comentaves al principi, el Lleida va guanyar a tot una penya el Joventut de Ricky Rubio i la Provítola, amb remuntada inclosa. Aquest és el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
14: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això et fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de tres, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
13: Si avui el Lleida guanya el Girona, 6:45, també per Esport 3, serà finalista. En canvi, si guanya el Girona, el grup s'obre de bat a bat.
0: I més bàsquet, la selecció espanyola femenina juga aquest vespre l'accés a les semifinals del Mundial d'Alemanya, enfrontant-se a Austràlia, Eudald.
10: Les australianes van superar Itàlia per un ajustat 82-80 i aquest vespre 8:45 seran les rivals de les espanyoles en l'última eliminatòria dels quarts de final. El seleccionador espanyol Miguel Méndez destaca les qualitats de la selecció australiana.
12: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo, y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
10: A l'equip espanyol hi ha la catalana Mariona Ortiz i la jugadora asturiana de l'Uni Girona, Iana Martín. Si l'equip espanyol guanya Austràlia, a semifinals es trobarà amb els Estats Units, que és la primera selecció classificada, després de guanyar aquest matí Hongria de forma contundent per 108-56. Ara, a 3:45, ha començat el França-Xina i a 6:45 es jugarà el Bèlgica-Alemanya.
0: Abans de la pausa, Maica García denunciarà el Sabadell. Ho ha dit en la presentació com a nova jugadora de l'equip de waterpolo del Sant Andreu, David Gallofré.
15: Maica García ha estat molt crítica amb el Sabadell i ha avançat que denunciarà el club bellesà per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar el 31 d'agost, gairebé un any després de ser mare. Segons la jugadora, el Reial Decret 1006 estableix que, en aquests casos, el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada. Maica García ha explicat així com ha viscut la seva sortida del club bellesà.
2: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club, però bueno, ells m'han demostrat, no el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, el club també ho porten unes persones, hi ha una gestió de club i jo estic descontenta amb aquesta gestió. Crec que no em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona.
15: Ara, amb el Sant Andreu, vol lluitar per tots els títols i manté intacte el seu gran objectiu, arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028.
0: En motor, Àlex Rins es retira. L'enviat especial Damià Aguilar ha aterrat al circuit de Misano, a San Marino, i s'ha trobat amb aquest anunci del pilot de MotoGP, Damià.
16: Àlex Rins ja ens havia anunciat que a final de temporada deixarà MotoGP amb 30 anys i després de 14 temporades al Mundial. Avui ha anat un pas més enllà.
17: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. Mi carrera deportiva en sobre las dos ruedas acabó. Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido.
16: Àlex Rins ha estat subcampió de Moto3 i Moto2 i el 2020 tercer classificat de MotoGP. El pilot barceloní se sent orgullós de la seva carrera esportiva, però marxa un pèl desencantat. Ara està treballant per obrir-se un nou camí en alguna disciplina de cotxes que no ha volgut avançar.
0: A la Volta Ciclista a Espanya, avui encetem el pòquer d'etapes que decidiran el vencedor final. El líder, Enric Mas, té una prova de foc en la 18a etapa avui en un terreny que li és advers, David Ubach.
18: Es tracta d'una contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez, que fa ben poca estona que ha arrencat i que donarà pas a les etapes de muntanya, tant de demà com de dissabte. Mas és conscient que afronta una de les etapes avui més importants de la seva vida, tal com admeten declaracions a Televisió Espanyola.
19: Puede ser que la afronte así, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad de intentar ganar la vuelta.
18: A la general, el balear del Movistar avantatge de poc més de 2 minuts l'austríac Félix Gall, segon, i tot un especialista com l'eslové Primoz Roglic, tercer, i especialista, com dèiem, contra el cronòmetre. Els favorits prendran la sortida pocs minuts abans de les 5 de la tarda.
0: I el US Open, després de l'eliminació d'Alcaraz d'aquesta matinada, també ha quedat fora Marcel Granollers, campió en dobles de l'edició passada, Carles.
20: Granollers i Horacio Ceballos han caigut a la ronda de quarts de final. La parella campiona ha perdut contra el nord-americà Rajat Rab i el britànic Joe Salisbury per un doble 6-4. Els seus rivals havien guanyat, recordem-ho, les edicions de l'US Open del 2021 i el 2023. De fet, aquesta ronda estava condicionada per l'enfrontament de 8 anys de final, on el barceloní de 40 anys va necessitar atenció mèdica per unes molèsties al turmell, i de fet aquesta matinada també li ha passat factura aquesta lesió. De la jornada d'avui cal destacar els partits de semifinals del quadre femení. Arina Sabalenka s'enfrontarà Jessica Pegula. La tenista bielorussa buscarà el seu primer títol en una final de Grand Slam d'aquesta temporada. L'altre partit de semifinals el jugaran Coco Gauff i Elena Rybakina. Recordem que també està definit el quadre masculí pel que fa a les semifinals. Ben Shelton s'enfrontarà al també nord-americà Francis Tiafoe. A l'altra eliminatòria, el cap de sèrie número del torneig, Alexander Zverev, jugarà contra el rus Karen Khachanov.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3.
21: Catalunya Migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras, a Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Finalment, el Tribunal pren aquesta decisió després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi ha hagut desviació de diners de la Unió Europea. Segons ha pogut saber avui al matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o principis d'octubre, tot estirar. També hem repassat els actes de la Diada. Els actes oficials començaran aquest vespre al Parlament, però també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar les dues convocatòries que hi ha aquesta tarda, la dels grups de l'esquerra independentista i antifeixistes i la d'Aliança Catalana. I hem passat també per Madrid, perquè en l'obertura de l'any judicial ha planat la crisi de Ceuta en tots els discursos dels òrgans de govern dels jutges. I, a més, s'ha confirmat que la Casa Reial prepara una visita del rei juntament amb Pedro Sánchez a Ceuta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
22: Doncs justament des d'aquesta celebració de l'inici de l'any judicial hem sabut que el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fonts del Tribunal de Garanties situen a principis del mes d'octubre a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
23: Bona tarda. El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. No plantejarà cap dubte a Europa i, segons reconeixen fonts del Suprem, no hi ha més remei que aplicar el criteri del Constitucional. Això serà, segons càlculs del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, quan s'estudiarà el cas de Dolors Bassa. En aquella sentència, el ponent de la qual és Cándido Conde Pumpido, ja quedarà clara la interpretació del delicte de la malversació i serà, per tant, aplicable a la resta de casos pendents. També el de l'expresident Puigdemont, encara que el Constitucional tenia previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o, si ho demanen, les defenses, però sí, com sigui, els moviments seran assegurant ràpids.
22: I ara anem cap a Barcelona perquè els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just de sota del castell. Per això, com a mesura preventiva, s'han confinat les persones que hi havia al castell de Montjuïc. Fins allà hi ha anat la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. La columna de fum que fa una estona es veia des de diferents punts de la ciutat de Barcelona ja no hi és. No hi ha flama, però la zona cremada fumeja molt. El que està cremat és la vessant de Montjuïc que dona al port i que està just a sota del castell, a sobre dels jardins Costa i Llobera. És una zona molt escarpada, que està molt seca i, per tant, encara es trigarà a donar el foc per controlat, però la perspectiva és bona. Hi ha 8 dotacions dels bombers treballant, remullant amb mànegues tot el que ha cremat i també sobrevolen la zona 3 helicòpters dels bombers de la Generalitat. El foc ha començat a quarts d'una per causes que encara es desconeixen. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: I la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària a Hostalric. Allà hi ha anat en Pau Bartolí.
25: Bona tarda. Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
26: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
25: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
1: Passant 4 minuts de les 3.
27: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: I I des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
3: Bona tarda i bona hora.
1: La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Els titulars del dijous, podríem dir.
4: Sí, ens retrobem per primer cop.
1: A l'inici de temporada sempre ens passa que la gent té compromisos, les vacances, els uns, els altres, i sempre ens costa una mica agafar el ritme. Jo diria que és el primer dia que esteu els tres titulars del dijous.
5: He de dir que
1: a
5: fora no m'havia fixat, però ara que m'hi fixo està molt moreno el Marc.
1: Sí, compte.
6: És el primer dia d'escola.
5: Molt, eh?
1: Senyal que ha pres el sol, escolta'm, sí. Això. Molt bé. Tots titulars, eh? També la Dèria. Ja la vam saludar dijous passat i, per tant, mantenim el costum de saludar els dijous la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Què tal,
7: ja
1: com vas?
7: Ja hi som tots.
1: Ja hi som tots, exacte. Sí, sí.
7: Exacte.
1: Però que aquí estan intentant posar aigua amb el tap a l'ampolla. O sigui, no...
4: És que,
1: no.
4: Escolta, teniu un tap tan fashion,
1: clar.
4: Transparent...
1: No, és de vidre.
4: Que sembla que estigui...
1: És de vidre, però clar, era un punt còmic com el Ferran apropava el got, sí. La Lourdes intentava posar aigua, no queia res i no acabaven d'entendre per què, i jo pensava... No els ho podia dir, perquè tenia el micro obert, i que tens el micro, el tap posat.
5: Això de posar aigua als estudis de ràdio, jo he vist moltes vegades que acaba malament, eh?
1: Sí, acaba aigua per tot arreu. Sí. No hem arribat aquí, però al final hem descobert que primer s'ha de treure el tap abans de posar l'aigua. Molt bé.
7: Anem avançant.
1: A veure, quin tema ens proposes, Llucia?
7: Aquesta setmana hem conegut el resultat molt preocupant de l'informe PISA i ara s'estudiaran els motius d'aquesta caiguda lliure, sobretot en el nivell de comprensió lectora i matemàtiques. Per mi, la causa principal és aquella per la qual protesten els docents, la falta de recursos, a banda de problemes sistèmics propis del conjunt de la societat, dels canvis de sistemes educatius, etc. Però vull centrar-me en dos conceptes que solen tenir mala fama i crec que són imprescindibles en l'educació, i que són l'obligació i la prohibició. Les lectures obligatòries, per exemple, i la prohibició d'ús de xarxes socials o de pantalles en general. Fa poc vaig sentir una entrevista que li feien a Juana Dolores. Ara ell exposa declaració de Mora Lenin a la Virreina, és una poeta que s'ha donat a conèixer a través de la pantalla, sap moure's molt bé en aquesta representació del que som quan tenim públic i ens miren, entén molt bé el mitjà i és molt bona sacsejant l'opinió pública, però de vegades se li gira la truita, no? I en aquesta entrevista que li va fer Catalunya Ràdio, Juana Dolores va dir, i s'ha fet viral, va dir aquesta frase, no? Va dir: mai ningú ha estimat el català per obligació, no es pot reduir a un deure. Estimar per obligació és vera que no es pot fer, però conèixer una llengua per obligació i després estimar-la sí que és possible. No estimem allò que no coneixem, i perquè la gent que parla una llengua tingui el dret d'emprar-la, ha d'existir l'obligació, el deure, de conèixer aquella llengua, no? Torna al tema educatiu. Jo som fruit de la normalització lingüística, no? Fins als meus 11 anys, més o manco, el centre on jo anava, que era un col·legi públic d'on vàrem sortir gent que després hem estimat molt la cultura, com per exemple Joan Miquel Oliver d'Antònia Font, una part de la companyia La Calòrica, Carles Rabassa, darrer Premi Sant Jordi, tots aquests vàrem estudiar al mateix centre, a Palma. Totes les classes eren en castellà fins que vaig fer 11 anys. Potser teníem 2 hores de català a la setmana i prou fins en aquell moment, no? El 1986 es va regular la llei de normalització lingüística i a partir del curs 87-88, crec, si no m'equivoc, totes les classes varen passar a ser en llengua catalana. Allò va ser... Ja us ho podeu imaginar, no? L'associació de pares i mares queixant-se perquè seria un retrocés, preocupació perquè el canvi era massa brusc, no sabrien parlar en castellà, etc. Evidentment, no va passar res d'això, i de fet, a moltes llars, els fills sabien escriure millor el català que els seus pares catalanoparlants, perquè, a diferència d'ells, dels pares, l'havien pogut aprendre a l'escola. D'altra banda, a classe teníem lectures obligatòries, i ens obligaven a llegir llibres que no sempre eren per gent de la nostra edat. Jo record que vaig agafar molta mania a Miguel Delibes perquè ens van fer llegir La sombra de cipreses alargada i jo tenia 10 anys. Mm. O sigui, vaig odiar molt de temps després d'això, no? Però el fet d'obligar-nos a llegir llibres, tant en castellà com en català, ens va donar disciplina perquè després havíem de fer treballs sobre els capítols, no? Escriure sobre el que havíem llegit desenvolupava no només la comprensió lectora, sinó la capacitat d'explicar, d'exposar el que havíem entès d'aquelles lectures, no? És a dir, apreníem a dedicar temps a la lectura i a dedicar temps a pensar. Com dic, no pots estimar el que no coneixes i no coneixes allò que no aprens, no? I moltes vegades, si no t'obliguen, no aprens coses que acabaries estimant, no? I per això, obligar a llegir, obligar a aprendre, en realitat respon a un dret. És un deure, però perquè és un dret, no? El dret a tenir una bona educació i eines per enfrontar la vida. L'altre dia, Aitana va voler parlar en català en un dels concerts que va fer a Barcelona, va defensar l'escola pública que li va ensenyar aquesta llengua, el català, ella ve de família castellano parlant, i aquesta és una prova de la importància que té l'obligació en l'educació. I pel que fa a les prohibicions, ja s'ha demostrat que el mal ús i l'abús de les pantalles afecta la salut mental i el desenvolupament del coneixement. Per tant, no hauríem de tenir por de començar a tractar-les com es tracten el tabac, l'alcohol o el joc, no?, que provoquen addiccions. És a dir, que hi hagi una edat mínima per fer-les servir, aquestes pantalles, i precaució i moderació a totes les edats. Per tant, jo estic a favor d'aquestes dues paraules que moltes vegades fan por, que són l'obligació i la prohibició dins l'àmbit de l'educació.
1: Doncs a veure si a la taula també ho estan o no.
4: Ui. Què, Ferran, comences tu, com sempre, o què?
5: No, jo senzillament, el de la Juana...
4: Ha de saber l'audiència que tenim una regla no escrita, que comença el Ferran, continuo jo i normalment acaba el Marc.
5: Sí.
1: Però després us queixeu que el Ferran té molta possessió de micròfon.
4: De
1: pilota. Si li cediu sí. la primera possessió de micròfon, llavors ella controla.
5: Això és una llegenda urbana, és una fake news.
1: Un dia farem allò com a la TDT, que abans de calcular, a veure què hi surt. Sí.
5: A mi em va semblar, jo estic molt d'acord amb la Llucia, amb el tema de la Juana Dolores, que diu. No, em van semblar unes declaracions molt fora de lloc i que em sembla que defensar el català sembla que sempre sigui anar com demanant perdó, no? I, ostres, jo només aspiro que la meva llengua sigui com les altres i sigui tan simpàtica o tan antipàtica i tan necessària com totes les altres. I després, pel que comentava, no?, de l'educació, doncs, deia al principi, obligació de les lectures, la prohibició de les pantalles, doncs sí, jo crec que hi ha coses que a l'àmbit educatiu o en molts altres doncs han de ser obligades i altres que han d'estar prohibides, perquè al llarg de la nostra vida està bé que ja ho descobreixis quan vas a l'escola i t'estàs formant, doncs de coses obligades i de coses prohibides en tenim moltes, no? Mm. Evidentment han de ser raonables, han de ser fruit del consens, han d'estar justificades, la gent les ha d'entendre, no? És com allò que es diu, no?, del pagar impostos. Al final la legitimació de pagar impostos és que tinguem clar que estan ben administrats i que van a un bé que genera un ampli consens i que reverteix en el bé de tota la societat, no? Com, per exemple, doncs les escoles, els hospitals o iniciatives culturals de tota mena.
4: Bé, el tema que presenta la Llucia, l'enfoco d'una altra, que faria per una altra banda, no? A part del tema de la llengua, que puc compartir 100% el que dieu, eh? Però és veritat que l'informe PISA ens preocupa. Ens ha deixat molt, molt tocats, perquè al final estem parlant del que seran les persones que dirigiran aquest país i les que seran els professionals d'aquí 4 dies, que seran els nostres adults. La gent que, per altra banda, ens hauran de pagar les pensions, la gent que haurà de preocupar-se que el país i la seva societat, en el moment que ells tinguin la responsabilitat de més de passar-hi al davant, doncs funcioni, i és preocupant que aquesta formació ara mateix doncs flaquegi. I aquest flaquejar de l'educació i aquest mal resultat de l'informe PISA, sense entrar en la debacle i desastre i ignominiós que ha patit Catalunya, que això és dona per 3 tertúlies més, però per parlar així en general de l'estat espanyol i també de Catalunya, valdria la pena que, home, plans educatius canviants constantment. Si a més a més hi afegeixes a les pantalles que diem i la distorsió que provoquen en els alumnes i en els joves aquestes addiccions que efectivament s'haurien de tractar. Si a més hi afegeixes que aquí havíem tingut doncs, durant una època llarga, pel meu gust massa llarga, la por de posar que el nen ha tret un 3,5, no. Sinó que la necessita millorar, progressa adequadament, sobretot no li fem mal i no li causem un trauma. Que els pares pugen a les barbes dels mestres i són els pares els que es diuen els mestres que el seu nen és la nena, és el millor que hi ha i que fa suspenent-lo de matemàtiques. La capacitat que tenen els joves de no respectar els mestres. Algú deia algun dia, cal tornar a parlar de vostè? Home, no ho sé. Però és evident que la vida et posa en plans de diferent relació. Hi ha persones que, vulguis o no, per algun motiu, doncs sigui un cap en una feina, sigui un mestre en una escola, sigui un professor de màster en el teu curs, o sigui un presentador, un conductor d'un programa de televisió al qual et sotmets quan et diu calla que et passes del temps. Per tant, sempre hi ha algú que porta una batuta, que porta una regla, i és bo que els joves comencin a aprendre de que no sempre tot està permès, de que la vida no és perquè ells siguin feliços, sinó que se'ls han de donar les eines perquè puguin tirar endavant, de que sovint han d'anar a fer coses que no els agraden, això passa per les obligacions i per les prohibicions que diu la Llucia, i crec que aniria molt millor si aquesta educació, aquests debats que tenim, que els nostres fills no són reis, són persones que s'han de formar i que l'escola no ho pot tot, sinó que les famílies s'han de responsabilitzar i que qui mana les escoles són els mestres i els claustres de professors, doncs potser si féssim aquestes reflexions amb ganes de que tot funcionés, perquè al final el material més sensible són els nostres fills. I si a més aquí afegim que la carrera de mestre o per fer de professor, primera, hauria de ser una de les carreres que tingués més exigència d'accés, i segona, que fos de les més ben pagades que hi ha al país, crec que podríem revertir el sistema i els mals resultats de PISA. I dit això, m'agradaria saber, per passar la pinzellada per Catalunya, perquè no em puc estar, quin és el model que té la Conselleria i el Govern de Catalunya de l'educatiu. Què és el que pensa fer, per exemple, amb la inclusiva? Va dir el conseller en una entrevista no fa gaire que el problema de la de PISA...
5: Referia al decret. Va dir que referia al decret.
4: Bueno, no sé, jo vull saber quin és el model que té el Govern de Catalunya per l'educació dels canalls, de les criatures.
6: Jo, al fil d'aquesta reflexió que feia la Llucia, sobre l'obligació i la prohibició, i escoltant també a la Lourdes, em venia un record de fa temps d'una discussió amb uns pares, és a dir, que estava demanant qualsevol cosa, és a dir, qualsevol cosa d'aquestes que demanem, i recordo el retret, no? Ostres, si m'estimeu, això m'ho heu de donar i tal. I recordo que la resposta va ser...
1: No hi ha xantatge emocional, no, just, no, no, fem, no, els fills, en... no el gastem mai, el xantatge
6: havíem
1: emocional.
6: Havíem entrat en una dinàmica d'aquestes de confondre l'interès, la conveniència, l'emoció, i recordo moltíssim la resposta amb uns pares en el sentit de, mira, precisament, perquè t'estimem, precisament perquè et volem bé, això no t'ho donarem i això serà que no.
5: I a la una casa.
6: El plantejament que fa la Llucia, el fil de l'obligació de la prohibició, per mi entronca molt amb aquest debat. És a dir, de l'educació i de l'escola, del model i del format, en depèn el concepte i el que desitgem, l'anhel, pels nostres petits, pels nostres adolescents, pels nostres universitaris, i és la, penso, que és la seva funció, precisament això que deies, Lourdes, no vetllar tant per la felicitat i pel benestar, que també, però pensar en que aquesta felicitat i aquest benestar exigeix transmetre un concepte clar, que és el de les prohibicions, el de les obligacions, en alguna mesura, i ho dic, evidentment, amb tota la cura, amb un cert patiment, amb la meritocràcia, amb l'esforç, perquè aquesta és l'única forma amb la que podem construir ciutadans lliures i voluntaris, no? Si no interioritzes l'obligació i la prohibició de petit, d'adolescent, de mitjà, quan ets gran ni ets lliure ni ets voluntari. Per tant, ferm partidari, igual que la Llucia, ferm partidari de que aquests conceptes es projectin quan abans en el nostre model educatiu.
4: I s'han de poder conèixer. Existeixen obligacions i existeixen les prohibicions, existeix la llibertat, només faltaria, existeix el deure
6: evident,
4: i el dret.
6: Evident.
4: Són paraules que s'han de conjugar. Mm. Perquè si només vestim la societat amb drets i amb llibertats, que sí, però també hi ha les llibertats porten aparellades obligacions i prohibicions, també, a vegades.
1: El dimarts, quan es van conèixer les dades de l'informe PISA, aquí al programa parlàvem amb Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra i que havia estat responsable de Polítiques Educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE, precisament, i ens deia que ell ho atribuïa als mals resultats de PISA, que són mundials, eh? És a dir, a Catalunya no van anar gens bé, a Espanya tampoc no van anar gens bé, a Europa no van anar gens bé, i a tot arreu hi va haver una davallada. I ell parlava, d'una banda, de la pandèmia, deia que encara hi ha efecte de la pandèmia perquè els alumnes que van fer aquestes proves l'any passat van perdre pràcticament dos cursos, més en una època important, com d'aprendre a llegir, etc. L'ús de les pantalles, que havia dit que no havíem estat bé a l'hora d'establir uns límits, és a dir, les pantalles òbviament han d'estar a les classes, però potser no en la quantitat i el nombre d'hores que les tenim encara a hores d'ara, i després, que aquí és un entronc que jo crec amb el que deia la Llucia, la pèrdua de la cultura de l'esforç. Uh-huh. I ell deia, on han anat una mica menys malament és en aquells països on encara es calcula molt o es valora molt la cultura de l'esforç, i parlava del Japó, de la Xina, és a dir, de països on encara aquesta cultura de l'esforç, que aquí potser s'ha perdut una mica, no? I que a vegades ens hem acostumat tots plegats a, escolta'm, si això m'ha de costar molt, doncs és igual, no cal, saps? Ja ho faré d'una altra manera més còmoda. I jo crec que entra una mica en aquesta línia de la prohibició o no, dels controls i dels límits, no? D'alguna manera.
5: Just. Sí, després també el tema, jo crec, en el nostre cas particular, és que jo estic d'acord en que la pandèmia i les pantalles és un problema global i mundial i de tot Occident,
3: pràcticament ja tot el món, i en el nostre cas jo crec que el tema dels recursos, de la manca de recursos, no? Que explica, doncs, la segregació escolar, el problema amb l'escola inclusiva, el fet de que hàgim allargat l'educació fins als 16 i volem que tots els alumnes l'acabin. És a dir, jo me'n recordo quan jo era petit, doncs hi havia gent, no molta, però és dir, l'educació obligatòria era fins als 14 anys i hi havia molta gent, doncs, que no l'acabava i desapareixia, no? Ara volem que tothom acabi i que hi sigui fins als 16. Vol dir que hi ha gent que ja, bueno, que és gran, que no té ganes d'estudiar i que està per allà fent l'onso, no? I d'alguna forma, doncs això acaba condicionant el conjunt, i quan no hi ha recursos, doncs és molt difícil que les coses surtin bé.
1: Bé, doncs en tot cas, el diagnòstic, diguem-ne, el tenim clar. Ara a veure quin és el tractament a fer. Aquest és el que aquí segurament tenim més dubtes, veure què és el que va fent i
7: com van les coses. D'aquesta dèria en surt una altra, ara, escoltant en Marc, que és que ara ja la gent ja no vol les coses, ara les necessita.
1: Que ja afegeix un punt de dramatisme a les peticions. Llucia, gràcies, bona tarda.
7: Que vagi molt bona ferrada.
1: Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i en tornar anirem a Madrid, perquè tenim novetat sobre l'aplicació de l'amnistia. Ara ho comentem.
27: Catalunya migdia.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla.

0: setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Catalunya migdia.
3: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
4: Sí, Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado la
3: Un rúpido espíritu!
4: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
5: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
6: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
5: On va començar tot.
6: A Catalunya Ràdio.
5: On tot continua.
6: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
5: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
6: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
5: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
5: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
6: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què hem començat dient que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia als líders del procés i a una trentena dels càrrecs de l'administració. Això perquè el Tribunal de Comptes va ser qui va fer la consulta a la justícia europea i la sentència del Tribunal Europeu, el TJUE, ja va dir que la llei era bona i que no hi veia la malversació. Però ara també hem d'afegir que el Tribunal Suprem també aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que a hores d'ara se situa probablement a principis d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies mal comptats. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
7: Tot això surt del Tribunal Suprem, on heu estat aquest matí en l'obertura de l'any judicial, i s'ha fet allò que el Ferran segur que sap de què parlo, que és allò dels corrillos, que agraden tant a Madrid,
9: El Salón de Passos Perdidos.
8: Sí, hi havia un còctel, us haig de dir que no he provat res,
7: Un còctel,
8: ni un altre canapé, res, de res. Aquí continuo enganxada a la cadira.
7: Has de saber molt comportar-te en els còctels per rascar a menjar,
9: Els
7: que,
9: espanyol,
7: els que som una mica vergonyosos, a mi em costa una mica i a vegades passo gana. Si és allò... És, no, hi haurà un pica-pica, malament.
9: Si estàs amb un peix gros, normalment el cambrer ve.
7: Ah, bé. O sigui, així és que no estic mai amb peixos grossos. Digues, digues, Tània.
9: Està amb algú del Suprem.
8: No, és un dia interessant, fora de bromes, perquè aquí hi ha la plana major de la justícia, Tribunal Constitucional, Suprem, presidents de tribunals superiors, fins i tot el rei, Avui ja ho heu parlat, això, de que també s'ha confirmat que preparen aquest viatge a Ceuta. Doncs bé, pel que fa a l'amnistia, doncs, recapitulem una mica. Sabeu que al setembre, el dia 22, hi ha ple constitucional per abordar ja aquests recursos d'empara que van presentar aquells que no se'ls va amnistiar la malversació, entre ells hi ha Carles Puigdemont. Doncs bé, el primer que s'havia de veure és el de Jordi Turull, el ponent, però, d'aquesta sentència és conservador, segurament l'hauran de canviar, i el següent que es veurà ja al ple de l'octubre, en principis no ho sabem encara, l'octubre, és el de Dolors Bassa. La sentència aquí la fa el president del Constitucional, és Cándido Conde Pumpido, i per tant, podria ser la primera que coneguem ja en profunditat pel posicionament del Constitucional. I aquesta primera sentència ens expliquen que ja tindrà arguments, doctrina sobre com interpretar la malversació i el fet, doncs, que no se'ls hagi emparat els seus drets fonamentals no amnistiant-los per aquest delicte. Doncs bé, en base a això, el que ens reconeixen en el Suprem és que caldrà aplicar-ho a tothom, també a Puigdemont, és a dir, encara que es parli de Dolors Bassa, com que s'entrarà en el fons, hi haurà argument el del recurs de Puigdemont, que s'havia de veure més endavant, també es podria, doncs, ja quedar interpretat, diguéssim. Llavors, amb això, el Tribunal Suprem què fa? Doncs el que ens diuen fons d'aquest tribunal, recordem-ho, Puigdemont està en mans de Pablo Llarena, doncs ens diuen que el que faran és acatar. Puigdemont té un ordre de detenció si torna, ho recordeu? Doncs bé, ens diuen que en base a la decisió del TC, que s'espera que és favorable per Puigdemont, doncs l'haurà d'aplicar, haurà de deixar que aquesta ordre de detenció i després, en tot cas, la sala penal ja hauria d'amnistiar-lo per malversació. Per tant, no arrossegaran els peus, tanquen la porta a portar aquest tema a Europa, com sí que ha fet el Tribunal de Comptes, i per tant, un cop el Constitucional marqui la doctrina, el Suprem no ha de trigar en actuar. Ho pot fer d'ofici o si li demanen les defenses.
7: Això diríem que no hauria de ser notícia. És a dir, quan hi ha un tribunal superior que marca una línia, doncs els altres, els que estan per sota, abans que dèiem de qui té l'autoritat, diguem-ne, l'acaten i per tant segueixen el camí.

0: no ha passat últimament. I per tant, que ara es digui, no, no, això passarà, en el moment en què es marqui la línia, tots els altres acatarem, doncs és notícia. Que, he de dir que no ens hauria de sorprendre, però ens sorprèn.
1: Val, a dir que el TC no és jeràrquic. Ja, és a dir, no, és a sobre de, no passa per davant del Suprem. Vinga, a dir, no és un tribunal... El Suprem és l'últim tribunal d'instàncies i el qual es pot recórrer en cas de disconformitat amb la sentència.
0: Però si et marca una línia el Tejue d'una banda, el Constitucional d'una altra, al final, home, sí, poden mantenir-la, però...
1: La cosa és que, fins ara, aquesta actuació del Suprem de no voler acatar els resultats del Tejue i la sentència del Tejue dient que amb ell no l'afectava perquè el Tribunal Suprem no havia fet la consulta en els tribunals europeus, com si havien fet els TCJs i les audiències, deia, a mi no, això no m'afecta perquè jo no he preguntat res. És una bona notícia pel sistema. És una bona notícia pel sistema, perquè si el Tribunal Constitucional resol, interpreta i fa una extrapolació de les paraules del Tejue a les casuístiques concretes de cada una de les persones amnistiables, és bo que el Tribunal Suprem hagi dit que el contingut d'aquesta sentència ha dit, si és i dona resposta en els termes que nosaltres mantenim la no aplicabilitat de l'amnistia, és a dir, en els termes de que ens dona resposta que no és malversació, nosaltres ho acatarem. És una bona notícia, perquè no podria ser d'altra manera. La insubmissió del Tribunal Suprem no podia ser, no podia mantenir-se perquè el propi sistema d'aquesta manera grinyolava moltíssim. Celebrar-ho, perquè al final no deixa de donar garanties, no deixa de ser un pas més amb la seguretat jurídica que han de tenir les resolucions judicials, i al cap i a la fi, doncs, escolta, la resolució del Tribunal de Comptes, per exemple, conforme havia processat, per exemple, un company de Sabadell, una persona de Sabadell, el Josep Suárez, que havia sigut delegat del govern al Regne Unit i a Irlanda del Nord, per haver fet reunions en l'exercici del seu càrrec de delegat del govern, per presentar llibres, per celebrar Sant Jordi, per fer diades i per obrir portes a empreses catalanes en la zona del Regne Unit i a l'Irlanda del Nord. Tot això ho enquadraven en la malversació de fons públics i, per tant, fent entrar el clau per la cabota, articular tot un aparell judicial, de dir, escolta, o, per exemple, declaracions que havien fet els mandataris catalans, com el president Mas, a aeroports americans, que anaven per inaugurar a qualsevol tema d'alguna empresa que situava als Estats Units d'Amèrica, li preguntaven pel procés i, acte seguit, la imputació del Tribunal de Cuentas era perquè vas parlar del procés i vas articular aquesta anada a les Amèriques per fer difusió del procés. Home, era tot agafat una mica, bueno, una mica no, del tot amb pinces. Per tant, celebrar que el Tribunal Suprem, i amb això acabo, acabi d'incorporar, doncs, aquesta doctrina que sigui del Tribunal Constitucional, i celebrar-ho per les persones que estan amb aquesta pena.
2: Jo amb això faré poc temps per recollir i passar-li la pilota al Marc. Jo la sensació que tinc, escoltant el que ha passat als corrillos allà al Tribunal Suprem, és que assumeixen d'alguna forma que la seva fugida endavant dels dos darrers anys, perquè és una autèntica fugida endavant, el que ha fet l'alta judicatura i concretament el Tribunal Suprem, ja s'acaba, i que amb la sentència del Tejue i amb les sentències que vindran, pronunciaments del Tribunal Constitucional o avui mateix del Tribunal de Comptes, el Tribunal Suprem ja no té escapatòria per aplicar l'amnistia, encara que estiguin radicalment en contra de l'amnistia que com a ciutadans, no com a jutges, crec, però com a ciutadans hi tenen tot el dret, però han d'aplicar la llei.
3: Totalment d'acord, és a dir, al final la funció característica del poder judicial és dirimir els conflictes, però fer-ho, i això crec que és essencial, d'una forma previsible, no? És a dir, quan l'apel·lar al poder judicial implica llançar una qüestió i no tens unes expectatives mínimament fonamentades de com es resoldrà, la funció, insisteixo, característica del poder judicial es perd, perquè ens ha de contribuir a la seguretat jurídica. En un escenari de dubte respecte a la interpretació de la norma, doncs, efectivament, sobre la discrecionalitat, que no l'arbitrarietat, però quan aquest dubte s'aïlla per part de l'intèrpret o encara d'una forma més punyent, no?, per part del legislador, i sent així la voluntat inequívoca, la d'amnistia als fets associats al moviment independentista, quan això succeeix, l'obligació del poder judicial no pot ser cap altra que la d'aplicar les conseqüències, no? Això en general i en particular ens han de permetre tancar aquest episodi. L'aplicació de l'amnistia, la tornada de Puigdemont, l'aplicació dels efectes de la llei, el permetre la lliure participació de tots els afectats en aquesta situació amb els seus drets polítics, contribueix al tancament d'un episodi que comença a ser urgent a Catalunya.
1: Tancament d'un episodi que no vol dir oblit d'una pretensió legítima.
3: No, en absolut.
1: És un tema polític pendent de resolució que ara acaba una etapa, acaba una forma d'haver intentat el que és l'anhel de molts catalans, que ha anat com ha anat i ha acabat com ha acabat, i al final doncs, hem de poder retre comptes del que ha passat i assenyalar errors i encerts, que hi ha hagut de tot. Però això, això és una llei de l'oblit, no?
3: No és oblit de l'opció, però sí hauria de ser aprenentatge de la forma de concreció, no? Perquè el que tampoc podem és que en base a aquest no oblit ens tornéssim a trobar amb una reiteració del que objectivament no cap en un estat de dret, al meu entendre.
1: Sí, o sigui, totes les ideologies que es defensen democràticament i són votades i caben. Hi ha una ideologia que va ser l'independentisme, que va, en un moment determinat va tenir un suport molt majoritari. I això no s'ha donat resposta. O sigui, a mi em suggeria allò de dir, escolta, l'independentisme només és legal si perd. Quan guanya ja no és legal. Llavors...
2: Bueno, és una ideologia permesa, però que no es pot dur a terme.
1: Correcte, és una cosa romàntica.
2: No, és dir, vostè pot ser independentista, però el seu projecte polític no té cabuda en aquest estat. No es pot dur a terme.
3: Jo no crec que aquest sigui l'aprenentatge. Perquè... Això sí que és un déjà vu, molt déjà vu, però l'aprenentatge
2: sí,
3: pot
2: clar,
3: ser...
2: Clar, hi ha una forma de fer la independència.
3: És correcte i és concreta. No, no la independència. De fer la independència, la governança d'una comunitat de veïns, la d'una comunitat autònoma, la d'un estat, la unilateralitat
2: aquí,
3: no cap.
2: Ja, però aquí...
3: En democràcia no cap.
2: Aquí hi ha un problema, que és un problema del demos. D'aquí és el demos, d'aquí... És a dir, on recau la sobirania? És a dir, en el moment en el que hi ha determinats sectors de l'Estat i segurament l'esperit del legislador, quan va fer la Constitució, és pensar que si Catalunya no era una nació, s'hi apropava molt, resulta que és una nació que no té dret a decidir el seu futur. Perquè la forma que tindria Catalunya, d'acord amb la llei espanyola, de convertir-se en un estat independent seria amb un procediment de reforma agravada de la Constitució que ja sabem que són dos terceres parts, convocar eleccions,
3: discutir,
2: una altra vegada dos terceres parts, un referèndum... Vull dir, és a dir, necessitem un ampli suport, necessitaria, si Catalunya volgués ser independent, un ampli suport a Lugo, a Cádiz i a Getafe per poder-se convertir en un estat independent. És bastant complicat.
3: Podem discutir, i torna a ser el déjà vu, però si l'alternativa és, com es va fer, de la declaració de la República durant 13 segons i després la suspensió de la declaració de la República, no hem après que aquesta no és una fórmula, un mecanisme valent en democràcia,
2: l'independentisme es va veure abocat a fer això. Això és com quan deien, això és com quan a les portes de l'1 d'octubre es deia, bueno, però és que no hi ha meses electorals convocades, no hi ha un cens públic que es pugui... I deies, bueno, i això de qui és culpa? Això és culpa dels que han intentat organitzar el referèndum o això és culpa dels que estan impedint que es convoqui el referèndum?
1: Però és que abans del referèndum de l'1 d'octubre hi va haver una anada per tres representants del Parlament de Catalunya, Marta Rovira, el Herrera i el Jordi Turull, que van anar a demanar al Congrés dels Diputats la cessió de la competència en base a la Constitució espanyola per poder fer el referèndum, encardinant amb el que deia el Ferran del demos. Què és el demos? Quin és el poble que ha de poder dir si vol o no vol? Perquè encara que hagués votat tot l'estat espanyol, si Catalunya diu que vol i la resta no, som allà mateix. Per tant, el demos en aquest cas era deixa'm la competència per aquesta qüestió, votem i veiem què fem un cop resulti això i com ho tractem. Però això no es va donar mai. Doncs segurament hi ha errors que s'havien de cometre, perquè Catalunya és una terra que porta molts anys de reivindicació, i hem arribat fins aquí. I ara hem arribat amb una amnistia que és un final d'una reivindicació legítima que ha acabat, en aquest cas, amb amnistia. I esperem que successives generacions, pel meu pare, tinguin èxit.
0: Bé, doncs en tot cas hem tornat al 2017, tot i que la notícia d'avui és això, que s'aplicarà l'amnistia. No es pot posar data, Tània? És a dir, això calculem que serà cap a l'octubre, perquè a finals de setembre es comencen a veure els recursos i, per tant, hi haurà decisions a partir de finals de setembre, principis d'octubre.
4: Clar, l'octubre, quan es vegi el recurs de Dolors Bassa, que és el que es preveu que hi pugui haver més, diguéssim, un acord més unànim, i s'ha d'escriure, aquesta sentència està ja argumentada, però s'ha d'escriure i el Suprem, fins que no li enviïn res per escrit, és a dir, fins que no conegui els arguments, és a dir, no només el fallo, que coneixem com la decisió, sinó tota, diguéssim, l'argumentació, no decidirà. Per tant, ens situem a l'octubre en aquesta sentència, s'ha d'escriure. A finals d'any hauria d'estar resolt aquest tema. Hi ha el tema de les, com dèiem, de les mesures cautelars, d'aquesta ordre de detenció, això depèn directament de Llarena, això és el que ens diuen que seria força immediat, i l'aplicació en si de l'amnistia per la part de la malversació depèn de la sala. S'interpreta que en el Tribunal Suprem van de la mà uns i altres, però parlem de coses de jutges diferents. Per tant, aquí encara hi ha alguns capítols més per escriure, però sí que el titular és aquest, que la intenció doncs, és acatar, ja sí, el que digui el Constitucional en aquest sentit.
0: A nosaltres ens interessava molt que pugui passar amb l'amnistia, però, òbviament, clar, a inici de l'any judicial, totes les autoritats jurídiques, polítiques, també hi havia el rei Felip VI, clar, s'ha parlat molt de Ceuta, per exemple, però també hi ha hagut un, anava a dir, encàrrec, vaja, una indirecta força directa cap al govern espanyol, no?
4: Sí, perquè són ja diverses les crítiques que han fet directes en els jutges per casos que no agraden, com el germà de Pedro Sánchez, la dona de Pedro Sánchez, també investigacions que afecten el Partit Socialista, i també la jutgessa que investiga el cas de Ceuta, Maria Tardón, i tot perquè en època del Brot de Manzano va anar a les llistes del Partit Popular de Madrid, de l'Ajuntament, va ser en regidora, va ser com a independent, però alguns ministres, especialment Òscar Puente, diuen doncs, que això l'inhabilita per portar aquest cas, i critiquen també la filtració, recordeu, de l'informe policial el que va doncs, demanar i que va demanar que no es passés a ningú més que només amb ella directament. Doncs bé, avui, davant d'aquestes acusacions directes del govern espanyol de l'UFER, la presidenta del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló, responia així.
5: Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
4: És a dir, que s'està acusant els jutges de delinquir, de prevaricar, si el govern espanyol els està acusant d'això. És a dir, ha dit que crítiques sí, les assumeixen, però desqualificacions. No diu que el que està en joc és la separació de poders, per tant, la democràcia, i que no és una queixa corporativista.
0: Bé, doncs...
6: No,
0: Digues. No.
6: Abans deies, Òscar, el tema de tornar al 17, i és veritat. Però jo crec que, clar, que el problema és que hi tornem, perquè s'està resolent el tema jurídic. No? Ja va passar amb els indults, després va passar amb l'amnistia, també amb la reforma del Codi Penal. Per tant, s'estan fent passos, s'estan prenent mesures per resoldre el tema jurídic, les conseqüències que va tenir el 17, però no s'ha pres ni una mesura, no s'ha abordat l'arrel del conflicte, que és una arrel política.
1: I el que és, que és déu-n'hi-do, és... Fins a quin punt, jo crec que és una cosa que no, se n'hauria de... Se'n parla poc, que diu aquell, no? És a dir... És normal que els jutges puguin anar a llistes de sigui el partit que sigui i puguin tornar després a la judicatura sense més problema? Fins a quin abast té aquesta incompatibilitat? És normal que llavors es vinculi, perquè si demanem que els jutges doncs, s'ha de respectar la independència judicial, no crec que estiguin cridats a fer política, o no haurien d'estar cridats a fer política, igual que no tenen el dret de vaga. Per tant, tot això, per mi, mentre es continuï perpetuant l'accés de la política a la judicatura i de la judicatura a la política. Ara tenim Fernando Grande Marlaska, que és jutge, havíem tingut el jutge Garzón, la pròpia Margarita Robles...
3: Campo,
1: Juan Carlos Campo, el Constitucional... Jo no sé si això és sa.
3: Jo penso que no és insà, és a dir, jo crec que és bo que retroalimentin els alts càrrecs i que la preparació ho és en els dos sentits, no? La preparació i la capacitat ho és en els dos sentits. El que penso que sí que s'ha de donar un pas al davant, i subscric en aquest cas les paraules de Perelló, és amb la necessitat de deslindar molt bé fins a on és crítica i on comença la desqualificació. Perquè si cada vegada que el poder judicial es manifesta contra els meus interessos, l'explicació que donem a aquella manifestació és que hi ha una pèrdua de la imparcialitat i que s'està fent política, és a dir, curiosament, sempre, quan em va contra el meu plantejament polític, llavors és que és un mal jutge, és un prevaricador i està fent política. Clar, és que la funció de la política és optar, en moltes ocasions, amb un codi binari, de blancs, negres, uns zeros, amor-odi, és a dir, i quan, insisteixo, quan cada vegada que em perjudica és que em tenen mania, és una mica allò del col·legi, no? La funció del poder judicial és manifestar-se, el sistema de garanties és robust, totes les decisions es poden apel·lar i hem d'estar disposats en ocasions a cometre errors i que siguin esmenats pel poder judicial. Igual que el poder judicial ha d'entendre que els cometre i la ciutadania pot manifestar-se, però amb respecte i sense que la crítica impliqui una desqualificació ni del poder ni del professional.
1: Passa que si tens un àrbitre, que posem per cas, posem el terreny futbolístic, si tu tens un àrbitre que t'ha de pitar, i havia sigut aquest àrbitre president del Real Madrid i juga a Barça-Real Madrid, és legítim pensar que aquest àrbitre pitarà a favor o no pitarà a favor de segons qui? La sensació és el que moltes vegades no està bé. i el fet de poder pensar que em va a la contra perquè és d'un altre color polític, perquè a més havia anat amb unes llistes, jo crec que això contamina. Jo crec que s'hauria de preservar. No s'hauria d'haver-hi una de facilitat de transitar de la judicatura a la política i viceversa.
2: Clar, és que aquí el problema és que hi ha un corporativisme molt fort, perquè el que diu la senyora Perelló, quan ella diu que parlar de Lawfare és una imputació d'una extraordinària gravetat, segurament té raó, però el poder judicial és molt poc curós, per exemple, quan hi ha associacions de jutges que es dediquen a fer posicionaments polítics i fins i tot a opinar, com va passar amb la llei de l'amnistia, que ara n'estem parlant. Jo recordo, quan es va fer l'acord polític entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSOE per la llei de l'amnistia, que es va anunciar el dia de la Castanyada, amb un paràgraf es va convocar un ple del Consell General del Poder Judicial per posicionar-se contra la llei. Les associacions de jutges van fer comunicats supercontundents contra una llei de la que no coneixien ni el contingut. Només sabien que hi havia un paràgraf. Per tant, aquesta senyora no pot demanar que no li diguin que fa l'oferta i que tothom sigui tan curós amb ella i tenir unes associacions de jutges que són el braç armat del PP i de Vox.
0: 18 minuts per arribar a les 4. Estic patint per la Tània, que no ha dinat. Tània,
1: és hora de dinar.
4: No faré jo aquella frase del Pedro Sánchez de són les 5 i no he comido. No passa res. No hi ha reserves que venim de l'estiu.
0: 3:42, són les 3:42.
4: O no he fet vacances. Estic fent vacances i tinc reserves, no patiu.
0: Vinga, doncs, ànims. Gràcies, Tània, bona tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en la Diada. Demà, Diada Nacional de Catalunya, però aquesta tarda estarem molt pendents del Fossar de les Moreres. I ara vull sentir la vostra opinió, perquè es preveu una tarda mogudeta.
7: Catalunya migdia.
8: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
7: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
8: I amb productes del territori.
7: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: Vinga, va, comencem!
7: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: Únic, s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: La IA és bona?
13: A quina edat puc tenir mòbil?
14: Com sé si una notícia és veritat?
15: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
16: I això per què passa?
17: I a qui m'he de creure?
18: I què puc fer jo?
15: Per això fem l'Infocar.
19: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
15: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
20: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
7: Catalunya migdia.
21: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
23: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
24: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
25: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
22: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
25: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
7: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
22: Som 3Cat.
0: Són 3:45, som al Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins. Avui a Madrid estaven pendents d'aquesta obertura de l'any judicial, però a Catalunya ja estem en els preparatius de la Diada Nacional de Catalunya, que serà demà, 11 de setembre. Per cert, a partir de les 8 del matí, programació especial a Catalunya Ràdio, El matí amb el Ricard Ostrell, el Catalunya a migdia el farem de dues hores amb tertúlia, el Francesc Garriga durant la tarda, el Manel Elias per fer-ne el resum després, vull dir que programació especial pendent des de primera hora de tot el que passi a la Diada Nacional de Catalunya. Però les mogudes, podrien dir, poden començar aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Encara queda una hora i mitja perquè comencin aquestes concentracions, però ja hi tenim allà l'Àlex Giral. Àlex, bona tarda.
2: Hola, Òscar, bona tarda.
0: Quin ambient hi ha ara mateix al Fossar de les Moreres?
2: Doncs mira, t'anava a dir que molt calmat i continua calmat, però és veritat que des de fa qüestió de 3-4 minuts, no sé si ho sentiu de fons...
0: Sí, de fons crits, no?
2: Sí, hi ha una vintena, trentena d'aquests grups de l'esquerra antifeixista independentista que s'han apropat al màxim possible al cordó policial que s'ha format al voltant d'aquesta plaça del Fossar de les Moreres amb, doncs això, amb megàfons, amb càntics, però, com deies, amb un dispositiu policial fortíssim. De fet, nosaltres estem aquí des dels voltants de les 3 de la tarda i hem anat veient com s'hi anaven afegint més Mossos, i pel cap baix hem comptat una vintena de furgones policials dels Mossos d'Esquadra, i d'efectius n'hi ha més o menys, i que jo hagi comptat, una cinquantena, seixantena de Mossos d'Esquadra. Per tant, molt fort dispositiu policial, i ara mateix el que fa aquest dispositiu policial és encapsular els concentrats d'Aliança Catalana que hi ha aquí des de fa una estona ja, no massa, una cinquantena, una seixantena, i s'han tallat o s'han, diguéssim, restringit els accessos a aquest Fossar de les Moreres, els 3 accessos d'aquest Fossar de les Moreres, amb un fort dispositiu policial a través del qual no hi pot passar pràcticament ningú.
0: Quan dius les furgones, clar, el Fossar de les Moreres té accés complicat per cotxe,
2: sí.
0: És molt estret, i estan dins del que és el fossar o no, els accessos?
2: Els accessos, efectivament. Al carrer de l'Espaseria, per exemple, n'he comptat 6, i al passeig del Born, que queda aquí mateix, n'he comptat 6. Per tant, estan aquí els voltants perquè, efectivament, com dius tu, aquí a la plaça sí que n'hi cabrien, perquè, per exemple, veiem la furgona de l'enterimat que preparen els partits polítics per fer els seus discursos, però és veritat que no han decidit, no han optat per posar cap furgona aquí dins d'aquest Fossar de les Morenes, que, efectivament, és bastant, diríem, un cul de sac. I, de fet, diversos Mossos amb els que hem estat parlant ens han explicat que el dispositiu com a tal és força complicat, perquè hi ha molts carrerons, perquè costa molt triar qui deixar entrar i qui no, doncs perquè, entre cometes, se't pot colar algú que sigui del signe contrari a la manifestació on s'està posant. Per tant, han optat per aquest dispositiu, et diria jo, bastant restrictiu. Mentrestant, es van fer proves de so en aquest enterimat que han muntat aquí al Fossar de les Moreres.
0: Per tant, això que sentim de fons és, d'una banda, les proves de so, i de l'altra, la cridòria dels primers manifestants de tots dos signes, veig que hi ha tant d'Aliança Catalana com antifeixistes, ja estan arribant els dos grups,
2: sí.
0: I els tenen situats en les dos extrems del fossar, ben separats.
2: Efectivament, a l'extrem, diguéssim, de la Basílica de Santa Maria del Mar, al passeig del Born, perquè ens entenguem, allà és on hi ha encapsulats l'esquerra antifeixista i fent aquests crits. No el sentiu potser massa fort, perquè jo no hi estic massa fort, mai massa prop, vull dir, perquè estic ubicat al cordó policial que encapsula els d'Aliança Catalana, que de moment no han respost ni han fet cap càntic, diguéssim, com a rèplica a aquesta trentena, quarantena, us puc contar des d'aquí, doncs, manifestants antifeixistes que estan intentant accedir. No ho han acabat d'intentar del tot, de moment. Veurem al llarg de la tarda què ens depara. Ja per recordar, la convocatòria d'Aliança Catalana amb la presència de Sílvia Oriols és a les 5:15, ens han dit, i ja més cap al vespre, com és habitual aquests últims anys, hi ha convocatòries de la JNC, de Junts per Catalunya i també d'Esquerra Republicana, que serà interessant veure també què diuen de tot el tema, totes les novetats que hem anat explicant al llarg del dia d'avui sobre l'amnistia.
0: Molt bé, doncs durant la tarda de Catalunya Ràdio estarem pendents de què és el que passa en aquest fossar amb l'Àlex Giral, juntament amb altres companys, com el Roger Santaló, com el Carlos Garaibar, que estan també en aquest fossar de les Moreres per veure quin és l'ambient que s'hi respira. Fins ara, Àlex.
2: Fins ara.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, avui al matí de Catalunya Ràdio ja deien que els Mossos són conscients que hi pot haver moments de tensió aquesta tarda al fossar.
3: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
0: Bé, no sé, esperem que hi hagi tranquil·litat, esperem que tothom pugui manifestar-se, que no hi hagi enfrontaments i que no hi hagi violència, però ara mateix la tensió és evident i, a més, sentint les declaracions dels uns i els altres, doncs no sé si puc assegurar que no passarà res.
1: Jo crec que cal defensar el dret legítim d'un partit legal com a Aliança Catalana a manifestar-se, i que també cal dir que és legítim, i en aquest cas doncs afegiria que necessari, que hi hagi un sector de l'independentisme que crec que és el majoritari fins al moment, i que és un independentisme, un moviment que normalment doncs està apegat a la justícia social, als valors democràtics, i que ha estat sovint víctima de la llei del més fort i dels discursos d'odi. I per tant és normal que vulgui deixar clar o que vulgui renegar dels que volen resetejar el moviment independentista, o que el volen portar cap a vectors que normalment no ha ocupat, que són aquests vectors de l'extrema dreta. Dit això, i defensada la legitimitat de les dues concentracions, és evident que per les característiques d'uns i altres convocants i per les característiques físiques de l'espai, del fossar i del passeig del Born, doncs hi ha un perill objectiu, no? I això de que s'acabin enfrontant físicament. I més enllà de a qui pot beneficiar la imatge de que s'enfrontin físicament i de que hi hagi garrotades al fossar de les Moreres, o de qui es pot victimitzar avui i l'endemà, o quin surti ben parat o mal parat, és evident que els Mossos d'Esquadra tenen l'obligació d'actuar en proporció, d'actuar en previsió i en prevenció, i d'impedir que tot això embruti la diada, que jo crec que més o menys és el que fan, tot i que les característiques i també crec la convocatòria i els espais on ho fan són diferents, però que és el que fa cada any els Mossos d'Esquadra, i ho fan bé el 12 d'octubre, per exemple. El 12 d'octubre veiem com hi ha manifestacions de grupuscles feixistes, nostàlgics del franquisme, d'extrema dreta, i també de col·lectius antifeixistes que es manifesten contra ells, i normalment mai passa res, perquè són capaços doncs, de mantenir-los prou separats i encapsulats perquè cadascú, i estarem més o menys d'acord, pugui dir la seva, però no hi hagi incidents.
4: Per mi, el gruix de la reivindicació del fossar de les Moreres, el que poden fer Esquerra Republicana, les joventuts d'Esquerra, Junts per Catalunya, les joventuts de Junts, alguna altra facció sindical, algun altre sindicat independentista o que tingui afecció a la qüestió, doncs serà, com sempre, una reivindicació. El fossar de les Moreres no ha sigut mai de ningú. Allí s'hi commemoren uns fets del 1714, i aquest és el principal leitmotiv d'aquesta reivindicació, que és amb la que ens quedem, amb la que sempre ha sigut i amb la que sempre ha de ser. I després tenim gent que menja part. Gent que menja part, que al final el que fan és retroalimentar-se uns en els altres. Sense feixistes no hi ha antifeixistes, i sense antifeixistes no hi ha feixistes. Gent que, quan veus paradetes per la Sant Jordi, per exemple, es retroalimenten uns amb la paradeta i els altres al davant es crida sant. I això l'únic que fa és donar bombo i plateret en aquelles faccions que necessiten una confrontació per poder-se reivindicar i per poder ser. La resta, la reivindicació independentista, el retrohomenatge al fossar de les Moreres, el sentit del per què es commemora uns fets del 1714 i aquella vigília, tot això és el que hem d'aconseguir reivindicar, el que hem d'aconseguir mantenir aïllat d'aquestes forces i contraforces que, ja et dic, es retroalimenten com si fossin doncs, relacions simbiòtiques. Per tant, apartar-los per la via dels fets. I ja et dic, lamentar-ho molt, perquè un cop més utilitzen un sentir de molta gent, de molts catalans, instrumentalitzant-lo pels seus propis interessos. Per tant, denostat.
5: Molt d'acord amb el que comenta la Lourdes. Jo només volia citar una anècdota. Jo fa 20 o 25 anys vaig viure uns mesos al Born i havia viscut, com a veí de la zona, diverses diades, un parell, si no recordo malament. En una d'elles, quan es van acabar els actes, va aparèixer estampat amb un esprai negre amb lletres d'un metre al mur de Santa Maria del Mar, prou agressions a la terra. No? I la paradoxa de, ostres, és una forma,
4: una pintada, no?
5: Sí, una pintada en un edifici del segle XIII, reivindiques que no hi hagin agressions a la terra. Aquesta paradoxa, jo ara faig la relació no Lourdes amb el que tu comentaves, és a dir, l'independentisme com a moviment legítim, lògic, totalment ajustat als valors constitucionals, aquest independentisme perd essència quan es veu retratat en situacions com aquestes, no? Quan deixa de ser una opció política legítima i passa a ser la imatge d'un conflicte, en aquesta retroalimentació de la que parlaves. Per tant, desitjar que tot discorri dintre d'un ordre públic, dintre d'un ordre i un sentit democràtic, i que es pugui manifestar un sentiment absolut tan lícit com normal i comprensible.
4: El que fan és trinxar-lo, eh? O sigui, antifeixistes i feixistes just. Es carreguen precisament l'anhel legítim de molta gent que democràticament, que civilitzadament, que sempre hem volgut uns drets per a la nostra vida. Però és que jo no combrego... Crec... No, perquè es retroalimenten, Ferran. Uns són sí, perquè no, hi ha els altres.
1: Segur
4: són dos
1: que,
4: extrems que tanta munta, munta, tanto.
1: En què es retroalimenten i tots miren de treure profit partidari. Però també jo trobo normal que el moviment independentista, on no hi havia hagut mai una pulsió racista com la que té Aliança Catalana, xenòfoba i d'extrema dreta, doncs que hi hagi gent que milita en posicions molt d'esquerres, que se senti molt incòmode amb això i que vulgui mostrar el seu rebuig. Cap.
4: Doncs tant de bo tinguin una rebregada a les urnes, aquells que defensen tot això. Tant de bo. Però com a les urnes donin una veu diferent, jo crec que haurem de sotmetre a revisió moltíssimes coses i, a més, d'una forma molt honesta. Perquè la gent que votarà, si hi ha gent que vota aquestes opcions, i són majoritàries com el que ha passat en aquest Land alemany, tindrem un problema. I això no podem dir que la gent està en un...
1: No tota la gent que vota extrema dreta són d'extrema dreta, però estan votant l'extrema dreta.
4: Les coses no funcionen i la gent busca respostes. Funció no toca, eh?
1: Sí, sí. Però també la ciutadania és prou adulta i té prou mitjans al nostre país o a Alemanya per informar-se i per formar-se una posició fonamentada i crítica per exercir de forma responsable el seu vot.
4: Tothom vota en forma responsable, això és el que confiem.
0: Doncs aquesta tarda que hi ha aquestes dues manifestacions amb aquest desplegament policial que ens explicava l'Àlex Giral, la novetat d'aquest any és que sigui a la tarda, perquè ja sabíem que el dia abans de la diada sempre, més aviat cap a la nit, és quan forces independentistes anaven al Fossar de les Moreres per tal de reivindicar-se. I avui la novetat és que, a banda de la convocatòria que hi ha a la nit, que és la tradicional, hi ha aquesta a la tarda d'Aliança Catalana que després ha provocat aquesta contramanifestació, diguem-ne, per part dels antifeixistes i de l'esquerra independentista.
4: Visibilització.
0: Saludem el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Queden 2 minuts i mig per arribar a les 4, queden 2 minuts i mig, per tant, per passar-te el testimoni de l'antena. N'estareu molt pendents del que pugui passar aquesta tarda a Fossar de les Moreres.
6: És una tarda d'estar pendents del que passa a casa nostra, perquè demà arriba aquesta diada amb aquesta prèvia ja avui, i tota la tarda amb ulls posats a tot arreu, pendents, sí, amb connexions en directe, i parlant d'altres coses, també. Parlem d'intel·ligència artificial i de si ens queden només 10 diades, potser.
0: Carai.
6: Perquè potser el món s'acaba, no?
0: Sí, no. Va dir ahir un treballador d'Antròpic, no?
6: Ex-treballador d'Antròpic.
0: Va ser bèstia, és el comentari de Ferran Casas.
1: Una mica exagerat, però entenc que al final és... La IA és tan potent que o la regulem o ens pot...
0: Doncs pot acabar amb nosaltres.
6: Doncs això en parlem. I mira, i per posar un punt una mica simpàtic... Spice Girls, també parlem de les Spice Girls.
0: Un dia.
6: Hi ha hagut una mica de disgust avui a les 3 de la tarda.
0: Què ha passat?
6: Que semblava que tornaven.
0: Ah. Mm.
6: I Silvia Coppola no tornen les Spice Girls.
4: Oh. Ja no serien Girls, no?
1: Tu, Garriga, estaves il·lusionat amb el retorn de les Spice Girls, no?
6: Jo les he ballat molt, les Spice Girls. Sí. Recordo perfectament quan van anar a sorpresa.
8: Sí. Sí. He sentit senyores.
0: Sí, diu la Lourdes Ciuro que si ara tornessin ja no serien girls, que no, serien senyores. Sí, clar, ara, clar, ja no serien Spice Girls, serien Spice Woman.
8: Ladies.
6: Spice Ladies, que no sigui algun local en algun lloc.
0: No, vés a saber. Bé, doncs durant tota la tarda amb el Francesc Garriga i, òbviament, els serveis informatius de Catalunya Ràdio pendents del que pugui passar al Fossar de les Moreres i tots aquests temes que ens ha explicat el Francesc. De seguida, d'aquí 50 segons, a Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, el 3Cat Info, els blocs informatius durant la tarda, pendents també de tota aquesta actualitat. Gràcies al Marc Molins, la Lourdes Ciuró, Ferran Casas, fins al dijous de la setmana que ve. Gràcies a tots tres.
4: I bona diada a tothom.
0: Ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà, a partir de les 2, tot i que sigui diada demà, Catalunya migdia de 2 hores, amb informatiu, amb esports i també amb la tertúlia. Perquè recordeu, demà a partir de les 8, tota la informació de la diada a Catalunya Ràdio, també començant aquesta tarda amb el Fossar de les Moreres. Fins demà, doncs, bona tarda de dijous a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, comencem repassant de nou l'actualitat informativa de la ciutat. Dilluns comencen les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Els treballs consisteixen en la renovació de l'asfalt de la calçada i el paviment de les voreres. Les obres, que comencen pel passeig del Brollador, està previst que acabin al desembre. Oberta la licitació del nou bar del Castell. Ja es poden presentar empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte emmurallat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre. La segona acceleradora startup escalfa motors. Dimarts 15 de setembre a les 10 del matí, l'edifici Lògic acull la presentació d'aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria local després de l'èxit de la primera edició. L'acte al CIEC de Castelldefels inclou la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de Quino Fernández. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més actualitzacions informatives. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí a l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Un dia on ens acompanya el solet, quin canvi de temps del dia d'ahir al dia d'avui. Si ens vau seguir durant la jornada d'ahir, ja vau escoltar que van començar amb un seguiment exhaustiu de la situació d'alerta, en general, la Ràdio Castelldefels, amb els butlletins especials, el seguiment que feia la companya també al matinal Castelldefels Desperta, i a l'Així Som en concret, abans de finalitzar el nostre magazín i prèvia a aquesta segona reunió del CECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, a l'Ajuntament. Van tenir una entrevista amb Protecció Civil de Castelldefels. Es va apropar als estudis Javier Delgado, de tècnic d'aquest servei d'emergències de l'àrea local de l'Ajuntament, i ens posava al dia. Realment aquesta situació està generant conflictes a xarxes socials amb diferents missatges al respecte, però ens explicava el tècnic de Protecció Civil que totes les previsions apuntaven a una descàrrega intensa de pluges a la nostra ciutat i a la resta de comarques que estaven amb aquesta alerta de 5 sobre 6, una alerta que calia tenir ben en compte, i es va actuar en conseqüència. La sort que vam tenir és que finalment aquesta previsió que ens venia des del mar, aquesta forta tempesta, aquestes fortes pluges, van descarregar, va haver un canvi d'última hora i van descarregar majoritàriament al mar. Per això sí que vam tenir a les 6 del matí aquest primer episodi amb força de pluja, però després cap a 7:45 del matí es va aturar i ja no va caure cap més gota, fins a la tarda que va tornar a ploure una mica, però ja fluixet. Així que, bueno, venim d'aquesta jornada diferent, amb aquest canvi de la normalitat a la ciutat, que per la tarda doncs ja es reprenia el moviment, i avui l'encetem amb aquest solet, però unes temperatures, com a mínim quan jo he arribat aquí a la ràdio, molt agradables. No sé ara al carrer com s'està visquent aquesta situació. I dit això, avui a l'Així Som tenim diverses entrevistes, com sempre, molt interessants, perquè d'aquí una estona començarem parlant d'obres de la secció d'esports. Ja sabeu que tenim moltes obres iniciades a la ciutat i avui el que farem és centrar-nos en totes les que tenen a veure amb l'àmbit esportiu per conèixer com estan avançant aquests projectes i quines són les previsions de finalització, i a més conèixer també si està per arribar alguna obra més. Això ens ho explicarà tot l'Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament. I avui, dijous 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Des de Diputació de Barcelona han preparat una campanya de comunicació i de sensibilització. Tot això emmarcat també en el seu Pla de Salut Mental, un pla estratègic de la Diputació de Barcelona, del que coneixerem més detalls amb la comissionada d'aquest pla estratègic a la Divas, Pilar Solanes. I seguirem també parlant de salut, perquè ja sabeu que arriben uns canvis a l'aplicació La Meva Salut, amb l'ús. Aquest canvi ja no podrem fer servir la contrasenya, sinó que haurem de tenir l'IDCAT mòbil. Tot això ens ho explicarà, aquests canvis, el que implica, com ho hem de fer. Ens donarà els detalls el referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Cap Can Bou, Jordi Gascón. I amb tot això tindrem el dia fet aquí a l'Així Som. Ja sabeu que també entremig anem fent aquests butlletins informatius amb els tres titulars destacats de cadascuna de les hores i també el programa del dia. I avui, tenint en compte que demà és festiu, que tenim aquesta Diada de Catalunya i amb celebracions també aquí a Castelldefels, també ens avançarem i farem el programa de demà, on destacarem, òbviament, ho he dit així tal qual perquè dic jo ja entenc què és, però el que farem, si no ho heu escoltat encara, doncs és destacar, explicar breument què trobareu a la programació d'aquesta tarda. Avui tenim el programa Low Rita Muerto i demà també tindrem un altre programa centrat en música electrònica. Això a la segona hora farem aquest avançament concret. I ara ja sí, us donem la benvinguda a aquest Així Som de dijous 10 de setembre. Amb aquesta mirada, jo crec que en general tothom que demà podrem gaudir d'aquest dia festiu, doncs amb aquesta mirada a un pont que ve de gust. Quan tornes de vacances aquest setembre tenim aquest pont, i les persones, aquí a Castelldefels no, però les persones de Barcelona tindran aquest dia de la Mercè també a finals de setembre. Així que si treballeu, persones que ens escolteu d'aquí de Castelldefels però que treballeu a Barcelona, ostres, doncs enhorabona, perquè doble pont aquest mes de setembre. Vinga, va, comencem aquest Així Som. Molt bon dia.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
1: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaria una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esport, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un nova cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat per amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
1: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar. I la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats la feina dels tècnics d'esports, però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat, i la veritat és que bueno, doncs, la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
0: Per tant, estem en uns mesos. Aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma, i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avançar?
1: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, tal com tu dies, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més poc a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat, que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates. I ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció, amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam haver de tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir, perquè si no el parc ja seria avui una realitat, però certament ara ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que pel mes de desembre el podríem inaugurar, i és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels... Bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo, doncs, abans que acabi l'any enllestit.
0: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais de skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
1: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent. I després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
0: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
1: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar el Departament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'elit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
0: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat. El futur centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
1: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim amb tota la llista d'espera que tenim al Centre Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tindrem ja un nou projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però ara el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres al 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al Centre Can Roca i que no podem assumir.
0: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tenis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
1: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tenis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
0: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
1: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
0: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties totes les obres en 3 grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
1: Clar, les entitats tenen una... Les entitats estan treballant molt bé a la ciutat, tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida a les pistes, amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en una en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
0: Uh-huh. Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
1: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així... tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava dintre, al mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feia difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'instal·lació guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot en les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant. Es renova l'equipament, ampliem magatzems, i després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge, que entrena en música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem. Però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant la primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
0: Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per a aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al FEM Can Roca amb unes feines de remodelació de la sala de fitness. Correcte.
1: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fons d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. I aquella pista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana està perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning. Clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem que fem dintre de l'espai de fitness.
0: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al magazín Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
2: Radio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar els titulars locals d'actualitat. Nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Entre dilluns 14 i divendres 18 de setembre es procedeix a la instal·lació de pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'avinguda Pineda. Els treballs nocturns comencen a les 10 de la nit fins a les 6 del matí, comporten el tall de la circulació dels vehicles i vianants mentre durin aquestes tasques. Castelldefels se suma avui al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. El 10 de setembre es commemora aquest dia amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi, que és un problema de salut pública de primera magnitud. Cada dia hi ha una mitjana de 3.000 persones que posen fi a la seva vida i com a mínim 20 persones intenten suïcidar-se per cadascuna que ho aconsegueix. Castelldefels commemora demà divendres la Diada de Catalunya. Ajuntament i entitats tornen a celebrar aquest 11 de setembre una nova diada al centre de la ciutat, a la plaça de l'Església, i a 11 de setembre, on es farà la tradicional ofrena floral. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i també moltes preguntes. Les dades ens mostren la dimensió del problema. A la demarcació de Barcelona, l'any 2024, es van registrar gairebé 400 defuncions per suïcidi i entre les persones d'entre 15 i 44 anys, el suïcidi va ser la primera causa de mort per davant dels accidents de trànsit. Però parlar de prevenció també significa parlar de detecció, d'escolta, d'acompanyament i de saber com actuar davant d'una situació de risc. Precisament en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, està ampliant a tots els municipis de la demarcació un model de formació i actuació que ja s'ha aprovat en diversos municipis i que ha permès formar centenars de professionals, agents comunitaris i ciutadania. Avui en volem saber més i, sobretot, volem donar eines a les persones que ens escolten. Ens acompanya ara la Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. Pilar, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies per demanar que participem.
0: Doncs, Pilar, comencem pel més bàsic, perquè encara avui trencar el silenci i lluitar contra els estigmes pot resultar molt difícil en aquest àmbit. Per què és tan important parlar de suïcidi quan parlem precisament de prevenció?
1: Doncs tu mateixa ens ho poses sobre la taula. El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental

0: fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts que tu mateixa ens assenyalaves. El suïcidi és una causa de mort evitable i una causa de patiment evitable.
1: Pilar, molt interessant el que tot just ens estaves dient de la importància de parlar, perquè venim que durant molts anys ha existit aquesta idea que parlar del suïcidi pot arribar a provocar-lo, a fomentar aquestes conductes. Què sabem avui sobre aquesta creença i què significa aquest canvi de parlar-ne, però clar, parlar-ne de manera adequada?
0: Sí, efectivament, estàs posant allò que diuen el dit a la llaga. Com deia, històricament el suïcidi per connotacions culturals, religioses, etc., doncs estava envoltat d'aquesta aura de negativitat, de no, era quasi una vergonya doncs viure al voltant d'una situació de suïcidi. És necessari que per afrontar les coses en puguem parlar. I per això una mica aquest canvi, i com tu molt bé deies, se n'ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen. És que actualment hi ha recursos, hi ha telèfons que ens poden ajudar, que ens poden acompanyar i hi ha inclús per la gent jove xats, un xat 24 hores amb què poden, diguéssim, connectar. I és fonamental que coneguem de quina manera també, no només què passa amb el suïcidi, sinó també de quina manera podem ajudar.
1: Parlant d'aquesta iniciativa que presenteu des de la Diputació de Barcelona, aquest model que s'ha aprovat a diversos municipis des de l'any 2025, model de formacions, en el que ja s'han beneficiat 475 persones. Què heu après d'aquesta prova pilot, d'aquestes primeres formacions i què és el que ara es vol traslladar a la resta del territori?
0: Doncs mira, el que hem après són diverses coses. La primera qüestió és que moltes persones estan disposades a ajudar, però no, el que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents. Per exemple, desconeixien el que et comentava abans, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat, ja que, per exemple, en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes que, de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar. I, per tant, també hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província perquè han patit o estan patint una situació a l'entorn suïcida.
1: Pilar, m'estava apuntant mentre parlaves que hem començat aquesta entrevista parlant d'estigma i silenci. I ara, quan ens explicaves que la vostra proposta també parla de l'acompanyament de l'entorn després d'un suïcidi, un intent de suïcidi, aquí entren altres elements en joc, com són la culpa i la vergonya. Malauradament, tenim quatre paraules, quatre grans blocs que afecten molt negativament a les persones que viuen aquest tipus de situació.
0: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de pair, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc., això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn, perquè en puguin parlar i puguin demanar ajuda i puguin expressar allò que els està fent patir, siguin familiars o siguin persones amb ideacions suïcides. Perquè lo important és el patiment enorme que hi ha al darrere d'algú que està pensant o li passa pel cap suïcidar-se. I per poder-ho abordar, com tu molt bé deies, s'ha de poder abordar sense tenir por a que et jutgin, els telèfons d'ajuda no et jutjaran mai i són útils no només per les persones que tenen ideacions suïcides, sinó també pel seu entorn. No et jutjaran, t'escoltaran, t'orientaran i, si cal, t'enviaran o t'adreçaran en un àmbit més especialitzat. Però són línies de telèfon justament que permeten expressar i, si cal, intervenir. Però només si cal, moltes vegades cal poder-ne parlar. I això és fonamental perquè hi ha aquesta càrrega. I d'alguna cosa que et fa patir, si no pots parlar, no la podràs solucionar. Si, a més, allò que et fa patir, qui t'està escoltant, considera o treballant o escoltant amb tu que cal una intervenció més especialitzada i tal, doncs ja se t'orientarà perquè puguis disposar d'aquests serveis.
1: Pilar, aquestes línies de telèfon també les poden emprar persones que en el seu context, una amistat, un familiar, estan detectant situacions d'alerta?
0: Les pot utilitzar tothom. Són línies per l'acompanyament a la prevenció del suïcidi. Són línies, especialment hi ha una que és una línia d'escolta, també el 061, que en una situació d'emergència d'algú que té un tal, l'atendran i ja l'orientaran, està atesa per psicòlegs i psiquiatres especialitzats. I després el xat per joves, que és un xat que també està portat per persones enteses, però que ho fan amb caràcter voluntari, que aniran tenint resposta i que poden parlar 24 hores, 7 dies a la setmana. Mm-hmm. I això és importantíssim perquè és fonamental que qualsevol persona que estigui al voltant d'una situació de suïcidi, sigui a nivell personal, sigui a nivell familiar, sigui a nivell X, pugui tenir una línia d'escolta i que li puguin inclús orientar si cal que vagi amb un altre recurs o que truqui amb algun altre recurs. Però, ja dic, el camp del suïcidi no és un camp exclusiu només per les persones que estan fent intents o han fet intents o tenen ideació suïcida o, malgrat tot, han mort, sinó que també és fonamental l'entorn. Mm-hmm. Fonamental.
1: Mm-hmm. Ara que dius precisament que no és un camp exclusiu, en aquest cas parlàvem d'aquest suport també a les persones que han detectat senyals d'alerta, però una altra de les idees que travessa tota aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que la prevenció del suïcidi no és responsabilitat exclusiva dels professionals de la salut. Moltes vegades pensem que davant d'una situació de risc l'única resposta possible és la resposta sanitària, però el model que plantegeu implica també ajuntaments, serveis socials, agents comunitaris, l'àrea d'educació. Per què és tan important aquesta coordinació en aquest sentit?
0: Aquest aspecte és fonamental. Els serveis sanitaris fan una meravellosa intervenció, tenen el codi risc suïcidi, etc. De fet, molts d'aquests serveis que estic parlant, la majoria d'aquests serveis estan o són de la Generalitat o estan finançats també per la Generalitat, vull dir que pel Departament de Salut. Vull dir que estem parlant del mateix. Però els serveis sanitaris poden actuar i han d'actuar en un moment donat que aquella persona està en una situació de crisi, està en una situació... Però hi ha tota una feina prèvia, per això parlem de la prevenció del suïcidi. Per exemple, el que comentaves abans, l'estigma. L'estigma als serveis sanitaris per si sols, poden dir que... Però això ho hem de construir conjuntament, socialment. Segona, l'important per una persona que ho està passant malament, pel motiu que sigui, és que la gent del seu voltant o la gent que, amb la que té contacte pugui escoltar-lo, o pugui entendre o pugui actuar en un cas determinat. I segurament, si la situació és molt greu i l'ha de poder esbrinar, ha d'acabar trucant als serveis sanitaris. Però això és quan la situació ja és molt greu, però acompanyar aquella persona perquè si cal i pugui arribar o pugui parlar amb el seu metge de capçalera o amb el seu especialista, això hi ha d'altres persones del voltant que estan tenint incidència amb aquella persona. Per això és aquesta visió que la salut és cosa de tots i la salut mental és cosa de tots i totes, a on cada un de nosaltres fa allò que pot fer pel rol que té en el moment que estigui. Els serveis sanitaris són fonamentals, però no són els únics, en absolut. I hem de procurar que els serveis sanitaris, ara estem parlant del suïcidi, doncs hi arribin només aquelles persones que realment ho necessiten, però que realment puguem acompanyar, tenir relació. Si algú està trist, permetem que posi un exemple, si hi ha un jove que està profundament trist i li passa pel cap i ho manifesta, doncs que se'm passa pel cap suïcidar-me, ho dic així, eh? Doncs perquè m'ha deixat el meu company o la mort de la meva vida o he suspès un examen. Home, si hi ha algú al seu entorn de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de joventut, per entendre'ns, del casal de joves, etc., que li pot donar una mà, perquè és un moment vivencial, és un moment que probablement, parlant-ne i tal, i si cal, ja hi ha serveis per adreçar-lo, hi ha àmbits per adreçar-lo, però aquest primer contacte és probable que amb una idea d'aquest estil és que no calgui ni fer res, però per això, bueno, ni fer res, vull dir, ni anar als serveis especialitzats. Però per això cal que tots tinguem una formació mínima, mínima, no cal ser especialistes en el suïcidi, i conèixer els recursos, perquè avui tenim recursos. I, de fet, des de que s'estan fent plans més intensament, ja la tendència a la mortalitat de suïcidi està baixant una miqueta. Per tant, hem d'anar consolidant aquesta tendència i evitar, doncs això, la mort per suïcidi i, sobretot, el patiment. El patiment perquè una persona que li passa pel cap alguna vegada o sovint suïcidar-se és que no ho està passant bé. I aquest és un patiment que acabi fent-ho o no, hauríem de poder, diguéssim, amb la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a que pateixi menys i a donar-li sortides i possibilitats de sortida.
1: Pilar, m'agradaria ara emmarcar totes aquestes actuacions que hem estat comentant. Recordem, des de la Diputació de Barcelona esteu impulsant aquesta formació de professionals dels ajuntaments de les comarques de Barcelona per millorar la detecció precoç i l'actuació coordinada davant situacions de risc de suïcidi. També coincidint avui amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que es commemora cada 10 de setembre, des de la Corporació també heu posat a disposició diversos materials de comunicació i difusió d'aquests recursos, a més que també hi ha xarxes socials a l'Instagram d'Ivacat hem pogut veure, i precisament avui també publicàveu un vídeo, un element d'aquest material de comunicació on voleu sensibilitzar amb aquest objectiu de sensibilitzar, de trencar estigmes, aquesta paraula clau que hem estat mencionant al llarg d'aquesta entrevista. Llavors, aquestes actuacions ens arriben emmarcades en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Ja el nom ens diu estem davant d'un pla estratègic. Què és aquest pla? Per què era necessari que la Diputació tingués un full de ruta que és específic en salut mental?
0: Doncs era necessari, tu mateixa ho dius, perquè ja s'estaven fent força coses i diferents àmbits i diferents àrees ja estaven treballant la salut mental. Però amb aquest pla estratègic el que hem fet és sumar la visió de la Diputació, de diferents àrees de la Diputació. Són 8 àrees de la Diputació que participen. També conèixer doncs, les entitats i institucions essencials en salut mental, diguéssim, del nostre país, per marcar quines són les necessitats, quines són les prioritats i com i posant-se, com tu deies, en un full de ruta a abordar els temes. I et poso un exemple, el suïcidi. El suïcidi no l'estàvem abordant. Doncs era necessari abordar-lo, però no abordar-lo només els de salut o només... No, no, abordar-lo conjuntament i veure què necessitaven els ajuntaments i posant-s'hi. I l'altra cosa d'aquest pla estratègic de la Diputació és que no només l'hem fet a l'intern de la Diputació, sinó que l'hem elaborat i l'estem treballant també, com et deia, amb entitats i institucions de la salut mental del país, amb diguéssim, també amb amb alguns departaments de la Generalitat, amb el Departament de Salut o amb el Departament de Drets Socials, per anar sumant i enfocant esforços, diguéssim. I en aquest sentit, també el que estem treballant en aquest pla és amb aquest full de ruta, amb coses noves i sumant aquelles coses que ja s'estan fent amb una direcció comuna, perquè ja dic que la Diputació ja estava fent forces coses. Però l'altra cosa és aconseguir posar, escalar aquelles coses que funcionen o que hem experimentat que funcionen, i escalar-la de tal manera que tots els ajuntaments que ho necessitin ho puguin tenir. I el suïcidi n'és un exemple. El suïcidi era una de les prioritats del Pla Estratègic de Salut Mental. Doncs, com dèiem, no? Hem fet unes experiències pilot amb ajuntaments, acompanyats del Departament de Salut de la Generalitat, acompanyats de les entitats que treballen el suïcidi. Hem establert el model, fem campanya i oferim la formació, etc., a tots els ajuntaments de la província. Doncs això és el que significa un pla estratègic. És poder abordar coses que no s'abordaven i poder-nos adaptar a les necessitats, no només de salut mental, sinó adaptar-ho a les necessitats que tenen els ajuntaments. D'altra banda, la província és molt gran, i hi ha ajuntaments que són molt grans i que ja tenen molts recursos i tenen més capacitats, diguéssim, però hi ha ajuntaments que són molt petits i que necessiten especialment d'un cop de mà per poder abordar aquests temes. I bàsicament és això, el suïcidi és un dels exemples de les prioritats d'aquest pla estratègic. També hi ha d'altres prioritats, com és els trastorns de la conducta alimentària, com és impulsar la promoció de la salut mental amb tallers, etc. I també una de les coses que tu comentaves abans i que és fonamental i que també l'estem impulsant ara, i és que la salut mental no és una cosa només de salut, és de les diferents sectors i àrees d'un ajuntament. I per això també estem impulsant el que els hem dit xarxes de salut mental municipals, que vol dir seure les diferents àrees d'aquell ajuntament i tenir també un full de ruta alineat al pla estratègic de la Diputació, però que puguin avançar també conjuntament a fer aquestes coses. I també suport a les taules de salut mental.
1: Mm-hmm. Efectivament, en aquest cas, el suïcidi, però la salut mental en general, no és un tema que ocupi i preocupi únicament a l'àmbit de la salut, i a més, tampoc és un tema que es pugui concretar en una franja d'edat específica. El pla, de fet, ja inclou actuacions que es dirigeixen tant a infants, adolescents, joves, adults i persones grans. Canvia molt l'abordatge de la salut mental segons l'etapa vital en la que ens situem?
0: Bueno, efectivament, perquè les problemàtiques són en alguns casos diferents i sobretot canvia l'abordatge. No és el mateix treballar salut mental amb adolescents i joves, per exemple, que molts ajuntaments amb una línia que ja té la pròpia Diputació, el departament, en aquest cas l'àrea de joventut, amb tota una línia que se'n diu una línia per joves, és que ara no em surt el nom, disculpeu.
1: Tranquil·la, Pilar.
0: Una línia que tenen per l'escolta jove, per joves, amb què, clar, els moments vitals d'aquests adolescents i joves, que són moments vivencials, etc., de dificultat, doncs aquí tenen una sèrie de programes amb suport per educadors, psicòlegs, etc., els ajuntaments. En el cas de la gent gran, per posar dos exemples extrems, un dels problemes principals és la solitud amb la gent gran. Doncs en aquest cas també hi ha programes, en aquest cas l'àrea de sostenibilitat, que està impulsant per ajudar les persones grans que tinguin més xarxa i més contactes.
1: I ja per acabar, Pilar, darrera pregunta.
0: Perdoneu.
1: Tranquil·la, sí. Tranquil·la. Aprofita mentre parlo per beure aigua, que t'he fet parlar
0: aigua.
1: Molt. Doncs, ara, recordant, estem amb aquest pla estratègic, el període d'aquest pla és 2024-2027, estem a finals de 2026, per tant, gairebé encetant ja el darrer any d'aquest pla estratègic.
0: Sí.
1: Mirant al futur, com sabreu, una vegada que ja estiguem a finals de 2027, si el pla ha funcionat, si heu aconseguit els objectius, quins indicadors us heu marcat que us agradaria haver aconseguit per quan arribi el moment de tancar aquest pla estratègic i obrir, actualitzar i començar noves línies de treball també?
0: Doncs mira, justament ara estem molt focalitzats en aquest tema i llavors potser no et podré concretar, però sí, t'oriento. Primer que tot, nosaltres tenim un balanç permanent de com està evolucionant el pla. Et puc dir que a hores d'ara el 73,5% de les accions que s'havien d'impulsar, és a dir, que ja veus que les accions posen curs, previsió i tal, doncs tenim el 70, més del 70% de les actuacions del pla en curs i comptem acabar l'any d'arribar quasi a un 80 i pico per cent. Però això és un balanç permanent que anem tenint de com estem fent les actuacions, etc. I en aquests moments justament estem veient de com articular i que ens ajudi, diguéssim, algú de, més extern, perquè clar, algú de l'àmbit més de l'avaluació i de la i de la universitat, que ens pugui ajudar a veure una miqueta l'impacte d'aquesta política pública, d'aquest pla de salut mental que hem tirat endavant, quins impactes té, això estem treballant a veure com es farà, amb quins indicadors, fent entrevistes, etc. Perquè una cosa és que haguem fet allò que volíem fer, però l'altra cosa és per què servir, no? I aquesta part d'impacte és el que estem treballant per dissenyar-ho perquè l'any que ve es pugui executar i ho tinguem fet. I a la vegada, ja pel proper any, el que ja estem dissenyant per tenir-ho, és que nosaltres vam sortir amb el pla estratègic amb una sèrie de prioritats. Un cop aquestes prioritats ja estan en cartera, hem de veure quin és el salt per continuar amb un proper pla. Perquè, clar, ara hem obert la manera de treballar i hem obert tota una sèrie de novetats respecte al pla, però queda molta feina per fer. Per tant, ja tenim previst, planificat pel proper any, tota una sèrie de contactes, reunions amb ajuntaments, amb entitats, amb institucions, etc. A part de tot el que és l'anàlisi documental de les estadístiques, de les xifres, dels estudis, de quines coses cal avançar el 2027, 30 o 32 o 33. Per tant, jo a hores d'ara no et podria dir exactament en què ens basarem per avaluar el pla perquè hi estem treballant, però sí dir-te que en el grau de compliment anem òptimament i nosaltres comptem que a meitat del 27 haurem pogut fer el 95% de totes les accions que estaven previstes, bueno, fer que estaran en curs i que s'estaran fent. I l'altra cosa és veure també quines coses de caràcter estructural hem pogut millorar. I et poso l'exemple del suïcidi, ja que avui és el Dia Mundial. Està molt bé que fem xerrades i fem coses com havíem fet fins ara, però l'important és fer una acció que permeti que tots els ajuntaments tinguin el que han de tenir, no aquest any, sinó ja per sempre. O sigui, que formi part del catàleg, de la formació, etc, que aquells ajuntaments tenen i
1: Pilar,
0: que podran disposar a partir d'ara.
1: Em sap greu tallar-te, que estem esgotant darrers segons. Agrair-te, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, aquesta estona i per ajudar-nos a parlar d'un tema que precisament necessita això, que en parlem, que l'escoltem i que sapiguem com actuar. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. D'acord, gràcies.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa de Castelldefels. L'arxiu sonor de Ràdio Castelldefels s'ha ampliat i és més accessible per la ciutadania. Programes, entrevistes, arxius sonors de la història dels 44 anys de vida de la nostra emissora municipal, el 98 FM. Es poden consultar també a través de la nostra web radiocastelldefels.org. D'aquesta manera, la ciutadania pot reviure més de 17.000 hores de ràdio emeses entre 1982 i 2026. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre són més a prop. Dimarts 15 de setembre s'obren les preinscripcions de les activitats que amb dos equipaments municipals acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. S'han dividit en diferents blocs, com són cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació. Uns blocs temàtics amb activitats que tenen un gran protagonisme de les entitats de la ciutat. I a l'agenda esportiva, hoquei herba i bàsquet protagonitzen la tornada de les competicions oficials. Els sèniors femení i masculí del Castelldefels Hockey Club comencen les seves lligues. El Tiburón Castelldefels debuta a la Lliga Catalana de Bàsquet, mentre el sènior femení busca revalidar títol i juga el primer partit de la Lliga a casa contra el Reus aquest diumenge a les 5 de la tarda. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la nostra ciutat. D'aquí una hora és el moment ja del repàs exhaustiu amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Cápsulas de salud.
1: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament, un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La meva salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bó. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com. Què és el que canvia exactament a l'aplicació La meva salut?
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
2: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
1: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bó per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències.

0: aquí aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de la meva salut en tota normalitat.
1: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
0: no.
1: És totalment gratuït.
0: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
1: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil. I
0: no, únicament no, també pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
1: Correcte, llavors l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
0: Exacte, només.
1: I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament, o sigui que ja és important.
0: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses i d'aquest mòbil i ella mateixa et passa la pàgina on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, no, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Mm-hmm. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. I aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
1: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. Gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
0: Sí, a veure, fins ara els pares podien accedir a La Meva Salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés La Meva Salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027... potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc que assistir, això no ho tinc clar si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir La Meva Salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Mencionàvem que des de la teva àrea, com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
0: Sí, doncs, sí.
1: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que de fet a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
0: Alguna consulta hem rebut, eh? Jo suposo que començar a ser ja més... ara penso que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I et dic, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: Mm-hmm. I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit diferents sistemes, diferents problemes de seguretat,
0: de ciberseguretat,
1: d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles, inclouen temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
0: Home, per exemple, deixar l'usuari contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a La Meva Salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil.

0: per poder donar-se accés, no? El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè clar, és molt fàcil fer una fotografia de la, quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
1: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta mirada de per què s'està arribant aquí.
0: Bueno, això és, jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i per tant per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat l'estop. Doncs evidentment nosaltres al CatSalut el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents, per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per anar veient com arribarà tot.
0: Implementant, però ja et dic, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer, i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Càpsules de salut.
3: Amics de Ràdio Castelldefels,
4: encara no heu sentit cap programa d'Havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Los aniversarios del 2026.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Amb aquesta cançó ben animada és el moment d'acomiadar-nos i desitjar-vos, per les persones que demà gaudiu del dia festiu, un bon pont. Ens tornarem a retrobar al 98FM o bé a radiocastelldefels.org el dilluns de nou, tant al magazine Així Som com a la resta de programació que tenim a Ràdio Castelldefels. Avui, com a resum d'aquest magazine, doncs recordar-vos que hem començat la jornada fent un seguiment exhaustiu de les obres i projectes que afecten els equipaments esportius municipals de Castelldefels. Ho hem fet amb el cap de la secció d'esports, Albert García Edo. Al llarg de la segona hora us destaco també que amb motiu d'aquesta commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, aquest 10 de setembre, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i moltes preguntes, amb unes dades impactants que ens mostren la dimensió del problema. Doncs hem parlat amb Diputació de Barcelona, concretament amb la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. I en aquesta darrera hora, si també ara us interessa recuperar sota demanda les entrevistes que hem fet al llarg del magazine, que us recordo, podeu fer a radiocastelldefels.org, el que trobareu destacat d'aquesta darrera hora és que hem parlat dels canvis que han d'arribar a l'aplicació mòbil La Meva Salut, i ho hem fet amb Jordi Gascon, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Cap Can Bou. I com cada dia, al llarg d'aquestes tres horetes, us hem mantingut informats i informades dels titulars destacats de la ciutat, els diferents butlletins que fem a cadascuna de les hores en punt, i hem parlat també dels programes, la programació que tenim més enllà d'aquest magazine, perquè aquest vespre ens arriba Lou Rita Muerto i demà tindrem Castell de Vit. Molt interessant, també us recordo que a Castelldefels estan fent darrerament, estan donant protagonisme al talent local del gènere concret que aborda aquest programa que s'emet cada divendres a les 11 de la nit, un programet de 30 minutets que us recomanem que demà escolteu també. I amb això ara ja sí que és el moment d'acomiadar-nos, desitjar-vos molt bon dijous. Estava intentant pensar com traduir el juernes a català. Doncs avui gaudiu d'aquest juernes, si m'ho permeteu, i ens retrobem de nou el dilluns. Espero que us hagi interessat aquestes horetes de contingut en directe, com sempre, des de la vostra ràdio local de confiança. Molt bon pont. Vinga, fins aviat.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 10 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Continuen les actuacions per modernitzar i ampliar els espais esportius de la ciutat. Les obres ja en marxa o previstes en diferents equipaments i espais esportius reforcen l'aposta municipal per millorar les instal·lacions destinades tant per les entitats esportives com a la ciutadania que practica esport de manera lliure. Castelldefels assuma el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi amb una crida a trencar l'estigma. Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre un greu problema de salut pública i fomentar eines de detecció, prevenció i acompanyament. L'acceleradora Startup presentarà la seva segona edició en una jornada oberta al CIEC. L'edifici lògic acollirà dimarts vinent una sessió que servirà per donar a conèixer els objectius i les novetats del programa amb una conferència de l'empresari i divulgador Quino Fernández. Comencem.

0: Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Alberto García, cap de la sessió d'esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps, i aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més, li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica perquè hi ha gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com El Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament els serveis esportius municipals i els seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període de menor afluència. Entre elles, destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tenis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels s'assuma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
2: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
2: ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
0: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
2: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des d'una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit, una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
2: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanes ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
2: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn. I, malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
0: Els experts coincideixen que un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
2: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
0: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats a la innovació i la creació de noves empreses. La jornada comptarà amb la participació del cap de l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, Santiago Amaro, que serà l'encarregat d'obrir l'acte. També intervendrà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que donarà la benvinguda institucional als assistents. Posteriorment, Santiago Amaro i el coordinador del programa, Luca del Oro, presentaran els objectius i les principals característiques de la nova edició de l'acceleradora Startup, una iniciativa que s'ha consolidat com una de les apostes municipals per fomentar l'emprenedoria, la innovació i la creació d'activitat econòmica a la ciutat. La trobada inclourà també la conferència Emprendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. La seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals

Després de l'aturada estival, aquest cap de setmana tornen les competicions oficials per diversos equips de Castelldefels. El hoquei herba i el bàsquet concentren el protagonisme amb els primers partits de la temporada per als conjunts sèniors del Castelldefels Hockey Club i del club de bàsquet Castelldefels. Pel que fa al hoquei herba, tant el sènior femení com el masculí de Castelldefels Hockey Club competiran aquesta temporada a la divisió d'honor B estatal. Les primeres a entrar en acció seran les jugadores del conjunt femení que dissabte disputaran el seu debut de Lliga al camp del Màlaga Rincón de la Victòria. L'equip inicia així una nova etapa després del descens de la passada temporada des de la màxima categoria estatal. L'endemà serà el torn del sènior masculí, que començarà la competició visitant el camp de Madrid Las Rozas en la primera jornada del seu grup de divisió d'honor B. En bàsquet, el cap de setmana arriba carregat de cites. El Tiburón Castelldefels, que aquesta temporada competirà a la tercera FEB, s'estrena a la Lliga Catalana amb dos compromisos. El primer serà divendres a la pista del Roser i el segon diumenge al Poliesportiu Municipal de Can Vinader, on rebrà la visita del Sassé. També serà un cap de setmana especial pel Sènior Femení Club de Bàsquet de Castelldefels, que iniciarà la defensa del títol de la Supercopa Femenina conquistat la temporada passada. Les castelldefelenques disputaran diumenge a les 5 de la tarda al Poliesportiu Municipal de Can Vinader el primer partit de la Lliga davant dels Ploms Salle Reus. D'aquesta manera, els equips locals donen el tret de sortida a una nova temporada de competició oficial amb els primers objectius esportius en joc després de setmanes de preparació de temporada. I fins aquí els esports.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 10 de setembre, a Castelldefels. Continuen les actuacions per modernitzar i ampliar els espais esportius de la ciutat. Les obres ja en marxa o previstes en diferents equipaments i espais esportius reforcen l'aposta municipal per millorar les instal·lacions destinades tant a les entitats esportives com a la ciutadania que practica esport de manera lliure. Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi amb una crida a trencar l'estigma. Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre un greu problema de salut pública i fomentar eines de detenció, prevenció i acompanyament. L'acceleradora Startup presentarà la seva segona edició en una jornada oberta al CIEC. L'edifici lògic acollirà dimarts vinent una sessió que servirà per donar a conèixer els objectius i les novetats del programa amb una conferència de l'empresari i divulgador Quino Fernández. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Us ha informat la Zenaida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Els llibres són companys, mestres, mags i banquers dels tresors de la ment, deia Barbara Wertheim Tuckman. I jo us dono la benvinguda al Club dels Experts amb aquesta cita tan preciosa. Jo sóc la Misha i avui tornem a ser a l'Institut Mediterrània per conversar amb alguns joves lectors i lectores sobre, doncs això, llibres, pel·lícules i també jugarem a un joc molt especial. Però no m'avanço, anem primer de tot a conèixer-los.
1: Jo sóc Francesca i tinc 13 anys.
2: Jo sóc Ingrid i tinc 13 anys.
3: Jo sóc Inés i tinc 13 anys.
4: Jo sóc Joel i tinc 13 anys.
5: Jo sóc Lizan i tinc 12 anys.
6: Jo sóc Liger i tinc 13 anys.
0: Benvinguts i benvingudes. Si us sembla, comencem el programa d'avui amb una secció que ens encanta i que l'anomenem Llibre versus Pel·lícula.

0: Com el seu nom indica, què farem en aquesta secció? Doncs parlar de llibres que hagin gaudit d'adaptacions a la petita o gran pantalla. I, doncs, parlar de què ens han semblat aquestes adaptacions. O també, si hi han pel·lícules o sèries que hem vist que resulta que estan basades en llibres, que això passa més del que ens imaginem i si ens hem quedat amb ganes de llegir el llibre després de veure-la. Molt bé, doncs començo per la Francesca. Francesca, digues, alguna recomanació o pel·lícula, sèrie, llibre que tinguis pendent?
1: Jo tinc pendent, bueno, he començat ja un llibre d'una pel·lícula que es diu Culpa mía, que primer ha sortit el llibre i després la pel·lícula, però que no l'he acabat perquè és d'una amiga i l'he empezat l'any passat i nunca l'he acabat, però la pel·lícula sí que me l'he vist.
0: A veure, anem per parts. El llibre te'l va deixar una amiga, dius, però li vas haver de tornar i no te'l vas acabar, o directament i no te'l podia haver deixat una miqueta més?
1: Era a primer i era ja a fin de curs.
0: Ostres, però t'has quedat amb ganes de saber com acaba o ja al veure la pel·lícula ja et fas una idea?
1: És que ja he vist la pel·lícula.
0: Però clar, a vegades les adaptacions canvien una mica. Però de moment, del que has llegit, què t'ha agradat més, la pel·lícula o el llibre?
1: És que del llibre no me'n recordo, però era quasi el mateix al principi. Mm-hmm. Perquè hi va ja per la meitat. Suposo que al final quizás era una mica diferent.
0: Llavors, del que recordes haver llegit, creus que és una adaptació bona?
1: Sí.
0: És bastant fidel? Molt bé. O sigui que tu ens recomanes la pel·lícula. Sí. Molt bé, molt bé. Però també pot ser interessant després anar i llegir el
1: llibre. Sí, perquè quizás canvia alguna cosa.
0: Clar, clar. Fantàstic. Ingrid.
2: Doncs jo, de petita, vaig llegir el llibre de Matilda.
0: Oh, m'encanta!
2: De Roald Dahl. Mm-hmm. I després, més tard, vaig veure, quan era ja més gran, la pel·lícula, que em va agradar molt.
0: Ostres, és curiós perquè surt sovint, Matilda és una pel·lícula molt estimada i el llibre també és molt divertit. Bueno, no sé, a tu què et va semblar? Què vas preferir?
2: Doncs jo, la veritat, és que no me'n recordo molt bé del llibre, però de la pel·lícula me'n recordo més perquè han fet més versions noves i antigues, però jo crec que em quedo al millor més amb el llibre perquè et dona com més context.
0: Això sempre ho diem, que al final una pel·lícula tens 2 hores per explicar tota una història i en canvi un llibre pots esplaiar-te molt més. Però realment la pel·lícula és bona, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, és molt xula. Molt bé, doncs recomanació apuntadíssima. Seguim amb la Inés. Inés.
3: Doncs jo, a l'escola ens van dir que ens llegíssim el llibre de Romeo i Julieta com una versió més curta del llibre. Llavors jo, per entendre-ho millor, em vaig veure la pel·lícula, la de... Bueno, que surt un actor que es diu Leonardo DiCaprio.
0: Ahà, sí.
3: I em vaig veure la pel·lícula i em va agradar més la pel·lícula que el llibre perquè era més entretinguda.
0: Ara ho estava buscant. És l'adaptació del 1996.
3: Sí.
0: Si no m'equivoco, és que clar, és un gran clàssic de William Shakespeare i se n'han fet moltíssimes adaptacions. No sé si vosaltres heu vist alguna adaptació de Romeo i Julieta alguna vegada. Fins i tot se n'han fet com moderns, no? Fins i tot la Taylor Swift té un videoclip i hi ha una cançó que parla de Romeo i Julieta, així que tot un clàssic. O sigui que tu, en el teu cas, et vas gaudir moltíssim de la pel·lícula.
3: Sí, em va agradar molt.
0: Mm-hmm. Clar, déu-n'hi-do, Romeo i Julieta, tot un clàssic. A vegades el romantitzem moltíssim, però no sé si coneixeu la història. Al final són 2 nois que es coneixen en un dia, la Francesca fa que sí amb el cap, i després, en 3 dies, mor moltíssima penya i de cop i volta dius, ai, ai, ai. No sé, estàs d'acord amb mi, Francesca?
1: Sí.
0: Tu coneixes la història?
1: Jo, a 6è, crec, o a 5è, no em recordo, ens han fet la obra de teatre de Romeo i Julieta.
0: Veu interpretar Romeo i Julieta? I tu quin paper feies?
1: Jo, Julieta.
0: Oh, ostres! Tenim amb nosaltres a la Julieta! Mare meva! I com va ser l'experiència?
1: A veure, bé, perquè ja el veníem practicant d'abans i no ha donat tanta vergonya perquè, com ja coneixíem l'escola i tot, no? Tampoc érem primer, però tampoc sí sé, però està bé.
0: Mm-hmm. I et va agradar fer de Julieta? Quina era la teva part preferida quan es mor?
1: És que, clar, jo he compartit personatge amb una amiga i la meitat de l'obra la feia jo i ella feia el final.
0: Ah, la que es moria era ella. Sí. Això. Tu quedaves ben guapa i ben... Molt bé, molt bé. i ben romàntica. Molt bé. No sé si l'Iker volia dir una cosa. M'ha semblat que aixecava la mà.
4: Bueno, a veure, jo també me'n recordo que vaig llegir el llibre. M'han llegit els tres que hi ha, un curt, un llarg i un mitjà. Mm-hmm.
0: Diferents adaptacions.
4: Jo crec que el que més em va agradar va ser el llarg, perquè és el que vaig veure més entretingut mm-hmm. i el que s'allarga més. I jo me'n recordo també que vaig fer l'obra amb uns amics.
0: Oh, wow.
4: Perquè ens va agradar molt la història i doncs ho vam fer així, em va agradar molt. I també un llibre que m'agrada molt, que també hi ha una pel·lícula, és la dels Jocs de la Fam.
0: Ah, sí senyor, els Jocs de la Fam de Susan Collins.
4: Que crec que n'hi ha 4 llibres, jo m'he llegit els 3, em falta un. Però...
0: Ara, doncs tens més deures perquè n'hi ha 5. Ara ha tret una altra prequela que ara li ha donat...
4: Sí, és que em sonava que eren 5, però sí. Jo me n'acordo que tinc els 4, em falta un, i l'altre, sí, la veritat és que la història m'agrada molt. I... Uh-huh. Sí, jo he vist les pel·lícules, els llibres, i m'han agradat molt, la veritat.
0: Molt bé. Hi ha alguna pel·lícula de les tres principals? Has vist les 4 o les 3 principals?
4: L'última no la vaig veure perquè mm-hmm. no em va acabar bé, perquè mm-hmm. la veritat és que els personatges no hi eren els mateixos, no, mm-hmm. no li vaig veure la mateixa gràcia que tenen les tres principals, però a veure, sí que m'agradaria veure-la, però sincerament les que més m'agraden són les tres principals.
0: Mm-hmm. Sí, perquè tenim les tres principals dels Jocs de la Fam després d'aquesta prequela que era Balada d'ocells i serps, que era la història del president Snow, que clar, no ens cau tan simpàtic, no empatitzem tant perquè és el malvat de la història, però ens va bé per entendre com arriba a convertir-se, no?, en el personatge que és. I de les tres, quina és la teva preferida?
4: Per a mi jo crec que la primera.
0: La primera. Molta gent ho diu, eh?
4: Sí, jo crec que perquè és la més completa, no?, i és la que més... No sé, té més sentit que les altres. Les altres és com finalitzar la història, que també està molt bé, però jo prefereixo la primera.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs. I recomanes els llibres també de la Susan Collins?
4: Sí, 100%. Perquè s'allarga una miqueta més i jo crec que a mi m'han agradat molt, la veritat.
0: Perfecte, molt bé. Joel, digues.
5: El meu llibre preferit es diu és la saga del Senyor dels Anells.
0: I ostres!
5: Dóna la casualitat que n'hi ha les pel·lícules, que també és una de les millors adaptacions que crec que he vist mai. I recomano moltíssim tot, encara que preferiria que... Jo sempre he preferit els llibres a les pel·lícules, ja que l'obra és més completa, el mateix que has dit abans. En 2 hores no et dona temps a fer una obra així de complexa.
0: I això que El Senyor dels Anells tenen les versions esteses, no? Que pots veure que són encara més llargues.
5: He començat aquest any a veure-les.
0: Oh, jo encara ho tinc pendent, i què tal?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Saps que hi ha gent que literalment es posa a veure les tres pel·lícules del Senyor dels Anells amb les versions senceres, exteses, i es passa tot el dia, o sigui, pel·lícula rere pel·lícula. Clar, cada pel·lícula són 3 o 4 hores i fan dinant mentre la veuen i es passen tot el dia mirant-ho. Això és una experiència guai.
5: Va ser el meu pare el que em va ficar en tot aquest tema de la fantasia i sempre em deia, tu quan et llegeixis els llibres farem una marató tot el dia.
0: Oh, i la veu fer?
5: Encara no.
0: Encara no, ostres. Doncs...
5: La meva mare ens ho té vetat una mica.
0: No! Ai, digue, jo si puc, si em deixeu, em sumo, també, perquè m'encanta. M'agradaria fer-ho alguna vegada a la vida. Ho heu de fer. Molt bé, doncs recomanadíssimes les pel·lícules 100% de basades en els llibres de J.R.R. Tolkien. Els has llegit també la trilogia sencera?
5: Sí, tota la trilogia, després el Silmarillion,
0: wow,
5: que és com el que t'ha explicat tota la història del seu món.
0: Mm-hmm, tot el lore.
5: I els contes diversos.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do. No sabia que teníem aquí un superfan de Tolkien entre nosaltres. Quina envejeta. Molt bé, doncs, per últim, però no menys important, Ethan.
6: A veure, jo en conec poques pel·lícules que hagin sigut llibres, però també la que més m'agrada és El Senyor dels Anells.
0: Ah, fantàstic.
6: Però jo sóc una mica al contrari que el Joel, jo prefereixo les pel·lícules en comptes dels llibres. Perquè a mi m'arriba més la pel·lícula. Perquè és com la veues, sentes... Mm-hmm. no sé, el camp de la comunitat i això, i m'encanta.
0: Ostres, clar, és veritat que estan molt ben ambientades, i a més amb la banda sonora, que és una meravella. La banda sonora del Senyor dels Anells és una de les meves preferides. És veritat que t'ambienta d'una manera fantàstica. Molt bé, molt bé. Ostres, m'encanta que tinguem dues opinions diverses. És que també és veritat que el llibre és més dens, però val la pena conèixer les dues coses. Molt bé, molt bé. Doncs no sé si algú vol afegir alguna coseta més, alguna altra adaptació que tingueu pendent. Han sortit llibres molt interessants, des de clàssics com Romeu i Julieta, que tot i la broma que he fet abans també és molt maco i té unes frases superromàntiques. Ha sortit Matilda, de Roald Dahl, fantàstic. Hem parlat dels Jocs de la Fam, del Senyor dels Anells. I què més? Quin ens has recomanat?
1: Ai, culpa mia.
0: I culpa mia, exacte. Doncs preneu nota, ja ho sabeu. I ara farem una petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de l'hora del fanfic. I escoltarem una cançó d'Olivia Rodrigo. Ingrid, quina cançó escoltarem d'ella?
2: Escoltarem la de All I Want.
0: Perfecte, doncs l'escoltem i de seguida tornem aquí al Club dels Experts.

Acabem d'escoltar All I Want de Olivia Rodrigo. Ara sí, ho he dit bé. Inés? Molt bé. Ingrid, perdó. Ai, com estic? Com estic? Mare meva! Ja es nota que ja és l'hora del pati. En fi, doncs, nois i noies, arriba l'hora de jugar a l'hora del fanfic.

0: I què farem en aquesta secció? Doncs aquesta secció insígnia del Club dels Experts, un dels nostres clàssics, consisteix en que cadascú ha agafat dos paperets que contenen noms de personatges literaris de mons completament diferents. I cadascú haurà de decidir si els dos noms que tenen aquests paperets farien bona parella, serien amics, serien arxenemics o què? D'acord? Què passaria si aquests dos personatges es coneguessin fora dels seus llibres? I ara començarem amb l'Iker. Iker, aviam, quins dos personatges t'han sortit?
1: A mi m'han sortit el president Snow, que és un personatge dels Jocs de la Fam.
0: Mira, n'hem parlat abans, justament, molt bé.
1: I l'altre és el Joker, del Batman.
0: Oh! Ostres, i què creus que passaria si es coneguessin aquests dos?
1: A veure, és molt curiós perquè precisament els dos personatges són... són dolents en les seves històries. Així que, no sé, potser que es podrien conèixer bé, podrien ser amics per fer el mal.
0: Ostres, companys de maldats, molt bé.
1: O també es poden conèixer malament, així que no s'emportin molt bé. Però jo crec que es podrien ser amics perfectament.
0: Jo estic d'acord, ho veig. Clar, és el que dius tu, pot ser o que cadascú vulgui dominar el món per ell solet i no vulgui tenir amb qui compartir-ho, o pot ser que s'alien i llavors hem begut oli, eh? Molt bé, doncs m'encanta aquesta parella que li ha sortit a l'Iker. Anem a veure què té a l'Ethan. Quins personatges t'han sortit?
2: A mi m'ha tocat el Newt Scamander de Bèsties Fantàstiques i el Draco Malfoy de Harry Potter.
0: Ok, a veure, em sembla que has posat una cara com que no coneixies molt bé algun dels dos. Quin és?
2: El Newt Scamander.
0: A veure, hi ha algú que conegui qui és el Newt Scamander? A veure, Joel, il·lumina'ns, qui és?
3: Newt Scamander, a les pel·lícules, representa ser un naturalista del món màgic que es dedica a
0: investigar, les criatures.
3: A investigar i protegir animals màgics en perill d'extinció.
0: Exacte, que de fet el Newt Scamander és l'autor d'un dels llibres de text que estudia Harry Potter quan va a Hogwarts i que després se n'ha fet efectivament les pel·lícules de Bèsties Fantàstiques i on trobar-les. O sigui que els dos són del mateix univers, tot i que no de la mateixa època, però podríem dir que coneixeu les cases de Hogwarts? Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw... Doncs el Newt és el Hufflepuff per excel·lència, o sigui, superhumil, amable, simpàtic, d'acord, petós, i en Draco Malfoy és la viva imatge dels Slytherin, ambiciosos, calculadors, a vegades malvats, intel·ligents. Llavors, què creus que passaria si es coneguessin?
2: Jo crec que serien arxienemics, però de cap. No es portarien gaire bé.
0: Mm-hmm. Clar, és veritat, perquè a més el propi Draco a casa seva té els elfs mig esclavitzats, vull dir que això el Newt estaria super en contra. Sí, no t'ha tocat una parella fàcil. No creus que hi ha pont per l'entesa i el diàleg, espai per l'entesa i el diàleg? No? Entre ells no? Ho poden intentar, no? Però...
2: Ho podrien intentar, però acabarien... Crec que acabarien bastant malament.
0: Estic d'acord. Joel, quins personatges t'han tocat?
3: A mi m'ha tocat el Frodo Bolsón, del Senyor dels Anells.
0: Quina sort. Aquest és el que volia que li toqués amb l'Ethan, eh? Molt bé,
3: amb
0: del Senyor dels Anells. Sí?
3: Amb el personatge de còmic Filemón.
0: Home, els dos són baixets, una mica, no?
3: Sí.
0: Vull dir, el Mortadelo és el més alt.
3: Un té els peus grans, l'altre nas, però...
0: Ok, ok. I
3: no
0: què
3: sé
0: passaria?
3: Per què, quan m'han tocat, m'he imaginat el Mortadelo i Filemón com el Frodo i el Sam escalant el Monte del Destino. És una imatge còmica, però...
0: Qui portaria l'anell dels dos, de Mortadelo i Filemón?
3: Ningú sembla gaire competent.
0: No,
3: però...
0: no arribaria, no? Ja... No sortiria ni de la comarca, ja.
3: No, crec.
0: Home, però el Mortadelo, com que té el poder de transformar-se... Doncs mira, aquí té un avantatge, no? Podria transformar-se en una de les àligues i ajudar amb el Filemón.
3: Potser sí.
0: Ah. Però aquesta parella, com la veus? Frodo i Filemón.
3: Venen d'entorns bastant diferents. Potser fins i tot es portarien bé, ja que els dos són com el cap de la seva parella.
0: Mhm. Però potser et passaria com a Líquer, que si els dos són una miqueta controladors i una miqueta capitans, líders, llavors potser es barallarien una miqueta, no?, per qui té el control.
3: Sí, potser sí.
0: Mm. Però m'encanta, mira, jo pagaria per veure-ho, eh? Frodo i Filemon. Molt bé, molt bé. Continuem.
4: Doncs a mi m'ha tocat La bèstia de la Bella i la Bèstia i La campaneta de Peter Pan.
0: Oh, ostres! I què passaria, Inés?
4: Clar que no, és que no té res a veure. O sigui, un és molt gran, l'altre és molt petit i a més és molt entremaliada. I la bèstia també és dolenta. Llavors, és que, a veure, enemics tampoc crec, perquè igual tenen alguna cosa personal o del caràcter.
0: Mm. Home, la campaneta, quan a vegades té una de les seves enrabiades, també, déu-n'hi-do, deixa-la anar,
4: clar,
0: eh?
4: O sigui que jo crec que igual quan té alguna rabieta o alguna cosa així, la campaneta podria anar-se amb la bèstia a contar-li aquesta rabieta i que la bèstia li donés consells perquè la bèstia també és dolenta.
0: Ok, bé, és dolenta perquè al principi de la història, no?, amb les circumstàncies del que li ha passat.
4: I en una excepció podrien ser una parella, però no crec. Perquè la bèstia també s'enamora.
0: Clar, al final el que tenen en comú és que els dos estan enamorats al principi d'algú que no és correspost, no? Perquè ella està enamorada d'en Peter Pan, ella està enamorada de la vella, i al principi això no prospera. Llavors, podrien ser companys de penes, no? I com has dit tu, de desfogar-se.
4: Sí, companys.
0: Molt bé. M'agrada. A més, també encaixaria, perquè al final el món de la bèstia també és màgic i fantàstic.
4: Sí, clar, són dos mons màgics.
0: Molt bé, molt bé. Ingrid, a tu què t'ha tocat?
5: Doncs a mi m'ha tocat l'Hermione Granger de Harry Potter i l'Aquiles.
0: Oh, ostres, tot un heroi de la mitologia grega.
5: A veure, jo penso que si es coneguessin serien com arxienemics, com que els baragessin i tot això, però com que després s'enamorarien. I podrien ser una parella. Com les típiques pel·lícules que passen aquestes coses.
0: Tu sí que ho veus, tu, que sí que fas un ship aquí.
5: Sí.
0: Clar, és veritat que potser ell és una miqueta massa vanitós per ell al principi, no? Però després t'aniran coneixent.
5: Clar.
0: Coses que passen. El roce hace el cariño. Molt bé, molt bé. Doncs ho veig, ho veig. I per últim, Francesca, quins personatges t'han sortit
6: a tu? Jo tinc a Jean Ball de Matilda i la bruixa de l'Oes del Mag de Oz.
0: Ostres, ens han sortit molts malvats, en aquesta sessió de l'hora del fanfic.
6: Com som les dues dolentes, jo crec que podrien ser bones companyes, però com una és com de la vida real, per dir-lo d'una manera, i l'altra de fantasia, també com que no s'entendrien molt bé. Perquè una sap coses que passen al dia a dia i l'altra com és fantàstic tot.
0: Mm-hmm.
6: Però que podrien ser bones companyes de...
0: De maldat, sí. Ostres, m'encanta. I quin eren els que t'han sortit a tu? Era
7: el president Snow i el Joker.
0: Això, entre el Joker, el president Snow, la bruixa de l'Oest i la Trunchbull. Mare meva, hem begut oli tots plegats, eh? Molt bé, doncs déu-n'hi-do, quines parelles més estranyes ens han sortit avui, m'encanta. Aquesta és la màgia de l'hora del fanfic. Així que Iker, Ethan, Joel, Inés, Ingrid, Francesca, gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si voleu afegir alguna última cosa. No? Us heu quedat contents amb les parelles que us han tocat? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Club dels Experts i fins a la propera. Adéu!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels i per internet.
5: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

mentre s'escoltem Viatge a Ítaca, direm que l'artista va néixer a Girona el 7 de maig de 1948. Músic, cantautor, escriptor i polític català. Va ser l'últim component del grup dels 16 jutges i se'l considera un dels capdavanters del fenomen de la nova cançó. Ha estat un referent, no solament musical, sinó també intel·lectual, de tres generacions. Perseguit pel franquisme, als anys 70 va haver d'exiliar-se un temps a París. Al setembre de 1979 va esdevenir el primer cantant no operístic que va actuar al Gran Teatre del Liceu per presentar Somniem. El 6 de juliol del 1985, l'artista va congregar 103.000 persones al Camp Nou durant la celebració d'un concert, el més gran fet mai a Europa fins aleshores. Avui, a Musicàlia, un servidor, Diego González, us presento la biografia rock o pop d'un dels dos millors cantants catalans de la història,

0: boca.
1: Entre el 1969 i el 2007, Lluís Jac va enregistrar 33 discos. La seva cançó més popular i més compromesa, l'Estaca, de 1968, fou adaptada com a himne pel sindicat polonès Solidaritat, fundat per Lech Walesa, i també es va convertir en l'himne oficial del club de rugby Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà i de la Revolució de Tunísia de 2011. El 2011 va crear la Fundació Lluís Jac al Senegal. El seu llibre, Memòria d'uns ulls pintats, fou un dels més venuts l'any 2012. És un dels fundadors de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, Lluís Jac va liderar la llista de la coalició independentista Junts pel Sí a la circumscripció de Girona. El 8 de març del 2016 es va convertir en el nou president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, prenent el relleu de Muriel Casals. Companys, no és això.

infantesa a Verges. Fill d'un metge de poble, Josep Maria Llach i Llach, de família de terratinents, qui després de combatre en el requeté durant la Guerra Civil Espanyola, va aconseguir plaça en el poble empordanès de Verges, poble del qual va arribar a ser alcalde entre 1950 i 1963, i de mare mestra nascuda a Porrera, al Priorat, i que havia rebut una educació burgesa a Barcelona. La seva família havia estat vinculada al carlisme durant diverses generacions i el seu besavi, Joaquim Llach i Coll, havia estat el cap carlí de la província de Girona. Va viure la infància a aquests petits pobles situat al Baix Empordà, comarca d'on sempre s'ha declarat un enamorat. Durant la seva joventut va formar part de la Societat Apostòlica Cruzados de Cristo Rei, de la qual va arribar a ser vicepresident, el bandoler.

0: Lluís Jac no ha perdut mai aquestes arrels i encara avui participa cada Setmana Santa a la famosa processó de la Dansa de la Mort i té una residència al poble veí de Parlavà. Segons paraules del mateix Lluís Jac, la persona que va introduir la música a casa seva va ser la seva mare. Tant Lluís com el seu germà, Josep Maria, feien servir la guitarra fins que a l'edat de 4 anys veuen entrar un piano amb el qual Lluís comença a compondre les primeres melodies, aproximadament 2 anys més tard. Observant la bona oïda del fill, els pares confien la seva educació musical a Quim Gil pel que fa al solfeig i en la Lau Roura i la seva esposa Montserrat Puigdemont, tia de Carles Puigdemont i Casamajor, la Gallineta.
1: Malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

el 1957, als 9 anys, es trasllada a Figueres, a l'Alt Empordà, per continuar els estudis internat al Col·legi La Salle, on es refugia en el món de la música i passa hores i hores sol davant del piano. El contrapès, en aquest món solitari, el troba als estius anant al poble de la mare, Porrera, al Priorat, on coneix Georgina Domènech, que l'apropa a la música dels chansonniers francesos i, de manera especial, Jacques Brel. A ella dedica l'any 1968 la cançó d'amor Per un tros del teu cos. Tanmateix, la seva primera cançó, Que feliç era mare, amb lletra de Son Germà, és del voltant del 1965.

Trajectòria i obra musical. Lluís Llach visqué tota la seva infància a Verges, al Baix Empordà. El 1967 passa a formar part dels 16 jutges i aviat esdevingué una de les figures més populars de la nova cançó. Des dels inicis, la seva trajectòria ha compaginat el compromís polític en un sentit ampli amb l'expressió de la vivència personal. L'any 1968 compongué l'Estaca, cançó de lluita contra el règim franquista que amb el temps s'ha estès arreu del món i s'ha convertit en un símbol de la lluita d'alliberament dels pobles.

partint de la interpretació de cançons més convencional dels primers enregistraments, tant en estudi com en directe, Ara i aquí, 1970, Jujac a l'Olímpia, 1973, i Si canto trist, 1974, Barcelona, gener de 1976. A partir de Viatge a Itaca, 1975, evoluciona vers una concepció més simfònica, consistent en cicles de cançons unides per una orquestració comprensiva, la qual són presents elements diversos, procedents sobretot de la tradició mediterrània. Altres enregistraments on és molt clara aquesta orientació són Campanades Amors, de 1977, El meu amic al mar, 1978, Verges 50, 1981, acompanyant de la Banda Municipal de Barcelona i Astres, el 1986.

treballs posteriors són Geografia, el 1988, Torna aviat, 1991, Ara Lluís Jach, 25 anys, en directe, el 1992, Un pont de mar blava, 1993, que representa un apropament a les anomenades noves músiques. Rar, 1994, Porrera, 1995, Nu, 1997, Nou, 1998, Temps de revoltes, a l'any 2000, que incloia la cantata Germanies 2007, obra dedicada als Països Catalans que compongué a partir dels textos de Miquel Martí i Pol i que interpreta a la plaça de Braus de València acompanyat del tenor Xavier Torra, la cantant cubana Lucrecia i un cor de 200 veus infantils. Jocs al 2002 i Poetes al 2004. El meu país és tan petit.

Pel que fa als textos, a més de les lletres pròpies, recorre sovint a l'obra de poetes reconeguts, que ha contribuït a difondre, com ara Cabafís, Salvat Papaseit, Joan Oliver, Josep Maria de Sagarra, Màrius Torres o Miquel Martí i Pol, la col·laboració amb la qual fou especialment fructífera des de mitjans dels anys 80. Tot i els difícils moments que el gènere de la cançó passa des d'aquests anys 80, mantingué una innegable capacitat de convocatòria, com es posa de manifest el 1985 en el macroconcert a l'estadi del Futbol Club Barcelona, que reuneix més de 100.000 persones, i en la continuïtat i regularitat de la seva producció discogràfica i de les seves actuacions. Damunt d'una terra.

Lluís Llach fa incursions en el cinema com a compositor de les bandes sonores de la sèrie de televisió La Força d'un Rebel, dirigida per Mario Camus al 1990, i de la pel·lícula Bulle d'Enfants al 1991, dirigida per Fché Calonge, entre d'altres. També feu enregistraments i actuacions a duo, com ara l'actuació amb el cantant canari Pedro Guerra al 1997, el recital amb Josep Carreras, junts en directe al 2003, i Que no s'apagué la llum al 2005 amb el cantant valencià Feliu Ventura. Entre els guardons, el conjunt de la seva obra, destaquen el Premi Luigi Tenco al 1979, el Premi Nacional de Música al 1993 i el Premi Ciutat de Barcelona al 1998 per a l'espectacle Nu. Cal que neixin flors a cada instant.

El 1999, la UNESCO l'anomena Artista per la Pau per la seva tasca artística en favor de la conservació del llegat cultural mediterrani i català. En novembre del 2017, conjuntament amb Martí i Pol, a títol pòstum, rebé el doctorat honoris causa per la Universitat de Girona. El març del 2018, rebé el Premi Enderroc, d'honor amb el motiu del 50 aniversari de la seva carrera artística i de l'estrena de l'Estaca, la cançó en català més versionada de temps moderns, que ha estat un himne contra moltes situacions de repressió i vulneració dels drets humans. El 2007 oferí a Verges els dos darrers concerts, que posaven fi a la seva carrera musical. L'any 2020 rebé la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva aportació en el camp de la cultura. Aquest any es dona el seu llegat artístic a l'Ajuntament de Verges. Per un tros del teu cos.

activisme social i polític i obra literària. Al final de la primera dècada del segle XXI, després d'unes estades al Senegal, Lluís Jacques concebé la creació d'una organització d'ajuda al desenvolupament i el 2010 constituí la Fundació Lluís Jacques, que té com a objectiu el desenvolupament social, econòmic, cultural i educatiu de les societats que, per la seva llengua, cultura i situació social, poden ésser qualificades de minoritàries i mereixedores d'una protecció especial. Centra les activitats al Senegal, a la comunitat de Palmarín, i ha desenvolupat els projectes Yayoma Mar a Mar per a promoure la pesca sostenible i Anem Més Junt, que se centra en l'educació i la formació informàtica, la construcció d'una biblioteca i un projecte de foment de la lectura. Cant de l'Anyó.

de juny del 2013, Juice Jack participa en el concert per la llibertat al Camp Nou de Barcelona, organitzat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. El juliol del 2015 s'incorpora a la llista conjunta independentista Junts pel Sí, al capdavant de la candidatura de la demarcació de Girona per a les eleccions del 27 de setembre, per la qual fou elegit diputat al Parlament de Catalunya. En aquest càrrec, al febrer del 2016, substituí Muriel Casals a la presidència de la Comissió del Procés Constituent fins a la dissolució del Parlament de Catalunya el 30 d'octubre del 2017, a conseqüència de la intervenció de la Generalitat de Catalunya per part del govern espanyol. No es presenta a la reelecció en la convocatòria electoral del 27 de desembre. Laura.

L'octubre del 2018, Lluís Llach fou nomenat pel president de la Generalitat de Catalunya president del Consell Assessor del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Lluís Llach és autor de diversos llibres. L'any 2011 publica la seva primera novel·la, Memòria d'uns ulls pintats, a la qual seguiren, en el mateix gènere, Les dones de la principal, el 2014, El noi de les meravilles, l'any 2017, ambientades a la Catalunya contemporània, i el thriller medieval Escac al destí, l'any 2020. També és l'autor del llibre CD Homenatge a Martí i Pol, estimat Miquel, l'any 2013. Amor particular.

0: necessites.
1: Musicalia.
2: Fundació Lluís Llach. A l'any 2010 es va crear la Fundació Lluís Llach. El propòsit d'aquesta fundació és el desenvolupament d'un projecte de persones i embarcacions catalanes que van amb rumb cap a l'embarcació de Yayoma Maramar, localitzada al Senegal, amb la idea d'ajudar a les persones més poc desenvolupades amb ajuts econòmics. La Fundació també executarà la gestió i administració dels béns que la Fundació Lluís Llach pugui aportar per millorar o apressar el projecte. Dels fons econòmics que la Fundació pugui recaptar aniran dirigits directament a aquest projecte en comú. I si canto trist.

celler Batllac. Arran d'uns aiguats que van afectar la localitat de Porrera el 1994, Juijac va decidir ajudar a la reactivació comercial del municipi reaprofitant uns terrenys familiars per a la producció de vi. La primera producció va arribar al 1996. Amb el seu amic d'infància, Enric Costa, el 1997 van fundar el celler Batllac. Produeix vins coneguts amb el nom de Batllac, Porrera Pita Vila, Idus, Aigua de Llum i Embruix. Un servidor va tenir la sort de conèixer Juijac l'any 2017 al Port Olímpic, on l'artista tenia un vaixell. En aquelles converses, quan coincidíem, parlàvem de moltes coses, però sobretot de política i música. Guardo les meves fotos amb un dels mites i icones més grans de la història de Catalunya com un autèntic tresor. Et vaig dir, Lluís, que et dedicaria un programa a Ràdio Castelldefels. Aquí el tens, estimat amic. El dia en què, quan se li pregunti a un infant què vol ser de gran, respongui: vull ser una bona persona. Segurament la societat que somniem serà molt a prop. I volem ser per caminar i caminar per poder ser. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Que tinguem sort, Lluís, que tinguem sort. I que la vida ens doni un camí ben llarg. Per sempre, Juijac.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Benvinguts novament, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. Començarem avui escoltant l'havanera El temps perdut. La varen composar Glòria Cruz a la lletra i Càstor Pérez la música. Sí, sí, ja sé que ho sabeu, els pares de la Sílvia Pérez Cruz, i no us preocupeu, la que Sílvia ens la cantarà. És una cançó de comiat. Està musicalment construïda en tons menors i la música reforça molt l'ambient melangiós i d'enyorança que desprèn tot el poema. Voldria que us deixéssiu arrossegar per l'excel·lent poesia, la música i, com no, per la dolça veu de la nostra Sílvia Pérez Cruz. Temps perdut.
1: Comencem amb una cançó dels meus pares que no l'he cantat mai sencera, sempre faig un trosset i prou, que es diu Temps perdut.

Ja us he parlat en altres programes d'en Carles Casanovas. Va començar amb les habaneres de la mà del mestre Ortega Monasterio, en el grup Cavall Bernat. Va estar també al grup Ventijol. Va ser cofundador del grup Llops de Mar, per formar part, finalment, del grup Provo, on encara milita i és el director musical. Va escriure i va musicar moltes, moltes habaneres i molt conegudes. N'hi ha una, però, que no ho és tant. És la que escoltarem ara. Es diu Nineta. I em permetreu que li dedica a la meva filla, que es diu Nina. Endavant el grup Por Bo i Nineta.

El mestre Ortega Monasterio va conèixer a Donostia, a Sant Sebastián, a un excel·lent acordeonista, que es deia Bichincho, i per ell va composar aquesta preciosa habanera, tota plena dels records que tenia d'aquest mestre de l'acordió, que es deia Bichincho. L'habanera es diu, com no podia ser d'una altra forma, Bichincho, i la canta el grup Porvell.

En Carles Casanovas va fer la lletra de La Xalana i la música la va fer en Josep Bastans. És el típic balset mariner, La Xalana. És una embarcació que té el fons pla i la proa i la popa en forma arrodonida. És òptima per a la navegació fluvial. És empleada a cops també per a molts pescadors. Ens diu a la lletra que un pobre pescador no pesca res i els seus companys, mentrestant, van omplint cubells de peix de tot tipus. Ell es desespera, no pesca res i, molt emprenyat, diu que a partir d'ara no tornarà a pescar mai més i que anirà a comprar el peix al mercat. Ens la canta el grup Barca Mitjana. La Xalana.

Ens toca ara una de les habaneres més populars. Me l'ha sol·licitat l'oient del programa Maria Antònia. Es diu El llop de mar. A la lletra i música de Ramon Carreras ens evoca l'habanera la imatge idíl·lica i típica del vell pescador calellenc. Ja és jubilat i està apartat de la pesca, però no es pot apartar de la mar. Ens explica la relació íntima que hi ha entre un vell pescador i la mar. Ens la cantarà el grup Mar Endins. Mar Antònia, per tu, el llop de mar i Mar Endins.

0: Tenim avui una altra sol·licitud. És de l'Anna, que li vol dedicar al seu marit. Vol escoltar Mariner de terra endins. L'ha composat el mestre Bastons. La lletra és de la poetessa Narcisa Oliver. És una de les habaneres més populars i més bonica. El tàndem Oliver i Bastons va gaudir de gran popularitat i de molts èxits i molts premis. Ens la cantarà avui el grup Habana Chica, Mariner de terra endins.
1: Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava cada jorn de sol a sol.

que no. Ens la canta el grup Marejol. Meritxell, per tu, un dels himnes pacifistes més populars, el Canó de Palamós. Adeu, amigues i amics, molta salut, us ha entretingut Ramon, fins la setmana vinent. Continueu fent sol·licituds, us asseguro que les posarem totes. Una abraçada, el Canó de Palamós, amb el grup Marejol.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 10 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Continuen les actuacions per modernitzar i ampliar els espais esportius de la ciutat. Les obres ja en marxa o previstes en diferents equipaments i espais esportius reforcen l'aposta municipal per millorar les instal·lacions destinades tant per les entitats esportives com a la ciutadania que practica esport de manera lliure. Castelldefels s'assuma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi amb una crida a trencar l'estigma. Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre un greu problema de salut pública i fomentar eines de detecció, prevenció i acompanyament. L'acceleradora Startup presentarà la seva segona edició en una jornada oberta al CIEC. L'edifici lògic acollirà dimarts vinent una sessió que servirà per donar a conèixer els objectius i les novetats del programa amb una conferència de l'empresari i divulgador Quino Fernández. Comencem!

Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Albert

0: Alberto García, cap de la sessió d'Esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca, la pista de Can Roca una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com El Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament els serveis esportius municipals i els seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període de menor afluència. Entre elles, destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
1: I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat per, amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió, i ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tennis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels se suma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
2: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
2: Ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
0: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
2: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des d'una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit. Una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
2: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, o les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanas ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
2: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
0: Els experts coincideixen que un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
2: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
0: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats a la innovació i la creació de noves empreses. La jornada comptarà amb la participació del cap de l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, Santiago Amaro, que serà l'encarregat d'obrir l'acte. També intervendrà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que donarà la benvinguda institucional als assistents. Posteriorment, Santiago Amaro i el coordinador del programa, Luca del Oro, presentaran els objectius i les principals característiques de la nova edició de l'acceleradora Startup, una iniciativa que s'ha consolidat com una de les apostes municipals per fomentar l'emprenedoria, la innovació i la creació d'activitat econòmica a la ciutat. La trobada inclourà també la conferència Emprendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. La seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals, empreses i agents vinculats al desenvolupament econòmic. També servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar a conèixer els recursos que el CIEC posa a disposició de l'emprenedoria local. L'acte marcarà l'inici de la segona edició de l'acceleradora Startup i reforçarà el paper del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels com a espai de referència per al desenvolupament de nous projectes empresarials, la captació de talent i la promoció de la innovació del municipi. I ara els esports.

Després de l'aturada estival, aquest cap de setmana tornen les competicions oficials per diversos equips de Castelldefels. El hoquei herba i el bàsquet concentren el protagonisme amb els primers partits de la temporada per als conjunts sèniors del Castelldefels Hockey Club i del Club de Bàsquet Castelldefels. Pel que fa al hoquei herba, tant el sènior femení com el masculí de Castelldefels Hockey Club competiran aquesta temporada a la divisió d'honor B estatal. Les primeres a entrar en acció seran les jugadores del conjunt femení que dissabte disputaran el seu debut de Lliga al camp del Màlaga Rincón de la Victòria. L'equip inicia així una nova etapa després del descens de la passada temporada des de la màxima categoria estatal. L'endemà serà el torn del sènior masculí, que començarà la competició visitant el camp de Madrid Las Rozas en la primera jornada del seu grup de divisió d'honor B. En bàsquet, el cap de setmana arriba carregat de cites. El Tiburón Castelldefels, que aquesta temporada competirà a la tercera FEB, s'estrena a la Lliga Catalana amb dos compromisos. El primer serà divendres a la pista del Roser i el segon diumenge al Poliesportiu Municipal de Can Vinader, on rebrà la visita del SACE. També serà un cap de setmana especial pel Sènior Femení Club de Bàsquet de Castelldefels, que iniciarà la defensa del títol de la Supercopa Femenina conquistat la temporada passada. Les castelldefelenques disputaran diumenge a les 5 de la tarda al Poliesportiu Municipal de Can Vinader el primer partit de la Lliga davant dels Ploms Salle Reus. D'aquesta manera, els equips locals donen el tret de sortida a una nova temporada de competició oficial amb els primers objectius esportius en joc després de setmanes de preparació de temporada. I fins aquí els esports.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 10 de setembre, a Castelldefels. Continuen les actuacions per modernitzar i ampliar els espais esportius de la ciutat. Les obres ja en marxa o previstes en diferents equipaments i espais esportius reforcen l'aposta municipal per millorar les instal·lacions destinades tant a les entitats esportives com a la ciutadania que practica esport de manera lliure. Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi amb una crida a trencar l'estigma. Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre un greu problema de salut pública i fomentar eines de detenció, prevenció i acompanyament. L'acceleradora Startup presentarà la seva segona edició en una jornada oberta al CIEC. L'edifici lògic acollirà dimarts vinent una sessió que servirà per donar a conèixer els objectius i les novetats del programa amb una conferència de l'empresari i divulgador Quino Fernández. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Us ha informat la Zenaida Martín. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Molt bon dia, comencem repassant de nou l'actualitat informativa de la ciutat. Dilluns comencen les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Els treballs consisteixen en la renovació de l'asfalt de la calçada i el paviment de les voreres. Les obres, que comencen pel passeig del Brollador, està previst que acabin al desembre. Oberta la licitació del nou bar del castell. Ja es poden presentar empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte emmurallat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre. La segona acceleradora Startup escalfa motors. Dimarts 15 de setembre a les 10 del matí, l'edifici Lògic acull la presentació d'aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria local després de l'èxit de la primera edició. L'acte al CIEC de Castelldefels inclou la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de Quino Fernández. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més actualitzacions informatives. Fins ara.
6: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí a l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Un dia on ens acompanya el solet, quin canvi de temps del dia d'ahir al dia d'avui. Si ens vau seguir durant la jornada d'ahir, ja vau escoltar que vam començar amb un seguiment exhaustiu de la situació d'alerta, en general a Ràdio Castelldefels, amb els butlletins especials, el seguiment que feia la companya també al matinal Castelldefels Desperta. I a l'Així Som en concret, abans de finalitzar el nostre magazín i previ a aquesta segona reunió del FECOPAL, el Comitè Municipal d'Emergències, a l'Ajuntament, van tenir una entrevista amb Protecció Civil de Castelldefels. Es va apropar als estudis Javier Delgado, de tècnic d'aquest servei d'emergències de l'àrea local de l'Ajuntament, i ens posava al dia. Realment aquesta situació està generant conflictes a xarxes socials amb diferents missatges al respecte, però ens explicava el tècnic de Protecció Civil que totes les previsions apuntaven a una descàrrega intensa de pluges a la nostra ciutat i a la resta de comarques que estaven amb aquesta alerta de 5 sobre 6, una alerta que calia tenir ben en compte, i es va actuar en conseqüència. La sort que vam tenir és que finalment aquesta previsió que ens venia des del mar, aquesta forta tempesta, aquestes fortes pluges, van descarregar, va haver un canvi d'última hora i van descarregar majoritàriament al mar. Per això sí que vam tenir a les 6 del matí aquest primer episodi amb força de pluja, però després cap a 7:45 del matí es va aturar i ja no va caure cap més gota. Fins a la tarda, que va tornar a ploure una mica, però ja fluixet. Així que, bueno, venim d'aquesta jornada diferent, amb aquest canvi de la normalitat a la ciutat, que per la tarda doncs ja es reprenia el moviment, i avui l'encetem amb aquest solet, però unes temperatures, com a mínim quan jo he arribat aquí a la ràdio, molt agradables. No sé ara al carrer com s'està visquent aquesta situació. I dit això, avui a l'Així Som tenim diverses entrevistes, com sempre, molt interessants, perquè d'aquí una estona començarem parlant d'obres de la secció d'esports. Ja sabeu que tenim moltes obres iniciades a la ciutat i avui el que farem és centrar-nos en totes les que tenen a veure amb l'àmbit esportiu per conèixer com estan avançant aquests projectes i quines són les previsions de finalització, i a més conèixer també si està per arribar alguna obra més. Això ens ho explicarà tot l'Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament. I avui, dijous 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Des de Diputació de Barcelona han preparat una campanya de comunicació i de sensibilització. Tot això emmarcat també en el seu Pla de Salut Mental, un pla estratègic de la Diputació de Barcelona, del que coneixerem més detalls amb la comissionada d'aquest pla estratègic a la Divas, Pilar Solanes. I seguirem també parlant de salut, perquè ja sabeu que arriben uns canvis a l'aplicació La Meva Salut, amb l'ús. Aquest canvi ja no podrem fer servir la contrasenya, sinó que haurem de tenir l'IDCAT mòbil. Tot això ens ho explicarà, aquests canvis, el que implica, com ho hem de fer. Ens donarà els detalls el referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Cap Can Bou, Jordi Gascón. I amb tot això tindrem el dia fet aquí a l'Així Som. Ja sabeu que també entremig anem fent aquests butlletins informatius amb els tres titulars destacats de cadascuna de les hores i també el programa del dia. I avui, tenint en compte que demà és festiu, que tenim aquesta Diada de Catalunya i amb celebracions també aquí a Castelldefels, també ens avançarem i farem el programa de demà, on destacarem, òbviament, ho he dit així tal qual perquè dic jo ja entenc què és, però el que farem, si no ho heu escoltat encara, doncs és destacar, explicar breument què trobareu a la programació d'aquesta tarda. Avui tenim el programa Low Rita Muerto i demà també tindrem un altre programa centrat en música electrònica. Això a la segona hora farem aquest avançament concret. I ara ja sí, us donem la benvinguda a aquest Així Som de dijous 10 de setembre. Amb aquesta mirada, jo crec que en general tothom que demà podrem gaudir d'aquest dia festiu, doncs amb aquesta mirada a un pont que ve de gust. Quan tornes de vacances aquest setembre tenim aquest pont, i les persones, aquí a Castelldefels no, però les persones de Barcelona tindran aquest dia de la Mercè també a finals de setembre, així que si treballeu, persones que ens escolteu d'aquí de Castelldefels però que treballeu a Barcelona, ostres, doncs enhorabona, perquè doble aquest mes de setembre. Vinga, va, comencem aquest Així Som. Molt bon dia.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
1: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaré una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats.

0: l'àrea d'esport en el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra, i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un nova cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
1: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
0: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç, perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar, i la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptat a tant a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats i la feina dels tècnics d'esports. Però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat, i la veritat és que bueno, doncs, la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
1: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma, i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avança?
0: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, com, tal com tu dies, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat, que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates, i ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció, amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam tenir que tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir, perquè si no el parc ja seria avui una realitat, però certament ara ja comença a tenir, ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, cap al mes de desembre el podríem inaugurar, i és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels, bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo, doncs, abans que acabi l'any enllestit.
1: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais de skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
0: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permès dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent, i després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
1: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més és molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
0: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar l'Apartament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'èlit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
1: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat, el futur SEM Centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
0: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim en tota la llista d'espera que tenim al SEM Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tenim ja un projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres el 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al SEM Can Roca i que no podem assumir.
1: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tennis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
0: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tennis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
1: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
0: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix ja està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb tres pistes transversals bueno, que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
1: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties a totes les obres en tres grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
0: Clar, les entitats tenen una... Les entitats estan treballant molt bé a la ciutat, tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu amb projectes molt interessants i clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i a més de consolidar-la la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida a les pistes, amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en una bueno, en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
1: Mm-hmm. Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
0: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així... tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava a dintre, el mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feia difícilment utilitzable aquest espai o no en les millores condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'estació guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot amb les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant, es renova l'equipament, ampliem magatzems. I després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge, que entrena música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem. Però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant el primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
1: Mm-hmm. Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al FEM Can Roca amb unes feines de remodelació la sala de fitness.
0: Sí.
1: Correcte.
0: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fons d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. Aquella vista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana està perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning, clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem dintre de l'espai de fitness.
1: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al magazín Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
3: Així som.
4: Així som.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar els titulars locals d'actualitat. Nova afectació per les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. Entre dilluns 14 i divendres 18 de setembre es procedeix a la instal·lació de pantalles acústiques a la zona del pas inferior de l'avinguda Pineda. Els treballs nocturns comencen a les 10 de la nit fins a les 6 del matí, comporten el tall de la circulació dels vehicles i vianants mentre durin aquestes tasques. Castelldefels se suma avui al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. El 10 de setembre es commemora aquest dia amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi, que és un problema de salut pública de primera magnitud. Cada dia hi ha una mitjana de 3.000 persones que posen fi a la seva vida i com a mínim 20 persones intenten suïcidar-se per cadascuna que ho aconsegueix. Castelldefels commemora demà divendres la Diada de Catalunya. Ajuntament i entitats tornen a celebrar aquest 11 de setembre una nova diada al centre de la ciutat, a la plaça de l'Església, i a 11 de setembre, on es farà la tradicional ofrena floral. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i també moltes preguntes. Les dades ens mostren la dimensió del problema. A la demarcació de Barcelona, l'any 2024, es van registrar gairebé 400 defuncions per suïcidi i entre les persones d'entre 15 i 44 anys, el suïcidi va ser la primera causa de mort per davant dels accidents de trànsit. Però parlar de prevenció també significa parlar de detecció, d'escolta, d'acompanyament i de saber com actuar davant d'una situació de risc. Precisament en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, està ampliant a tots els municipis de la demarcació un model de formació i actuació que ja s'ha aprovat en diversos municipis i que ha permès formar centenars de professionals, agents comunitaris i ciutadania. Avui en volem saber més i, sobretot, volem donar eines a les persones que ens escolten. Ens acompanya ara la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. Pilar, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies per demanar que participem.
0: Doncs, Pilar, comencem pel més bàsic, perquè encara avui trencar el silenci i lluitar contra els estigmes pot resultar molt difícil en aquest àmbit. Per què és tan important parlar de suïcidi quan parlem precisament de prevenció?
1: Doncs tu mateixa ens ho poses sobre la taula. El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts que tu mateixa ens assenyalaves. El suïcidi és una causa de mort evitable i una causa de patiment evitable.
0: Pilar, molt interessant el que tot just ens estaves dient de la importància de parlar, perquè venim que durant molts anys ha existit aquesta idea que parlar del suïcidi pot arribar a provocar-lo, a fomentar aquestes conductes.

0: El que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen. És que actualment hi ha recursos, hi ha telèfons que ens poden ajudar, que ens poden acompanyar, i hi ha inclús per la gent jove xats, un xat 24 hores amb què poden, diguéssim, connectar. I és fonamental que coneguem de quina manera també, no només què passa amb el suïcidi, sinó també de quina manera podem ajudar.
1: Parlant d'aquesta iniciativa que presenteu des de la Diputació de Barcelona, aquest model que s'ha aprovat a diversos municipis des de l'any 2025, model de formacions, en el que ja s'han beneficiat 475 persones. Què heu après d'aquesta prova pilot, d'aquestes primeres formacions, i què és el que ara es vol traslladar a la resta del territori?
0: Doncs mira, el que hem après són diverses coses. La primera qüestió és que moltes persones estan disposades a ajudar, però no, el que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents. Per exemple, desconeixien el que et comentava abans, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat, ja que, per exemple, en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen al tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar. I, per tant, també hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o amb companys

0: de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província perquè han patit o estan patint una situació a l'entorn suïcida.
1: Pilar, m'estava apuntant mentre parlaves que hem començat aquesta entrevista parlant d'estigma i silenci. I ara, quan ens explicaves que la vostra proposta també parla de l'acompanyament de l'entorn després d'un suïcidi, un intent de suïcidi, aquí entren altres elements en joc, com són la culpa i la vergonya. Malauradament, tenim quatre grans blocs que afecten molt negativament a les persones que viuen aquest tipus de situació.
0: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de pair, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc., això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn, perquè en puguin parlar i puguin demanar ajuda i puguin expressar allò que els està fent patir, siguin familiars o siguin persones amb ideacions suïcides. Perquè lo important és el patiment enorme que hi ha al darrere d'algú que està pensant o li passa pel cap suïcidar-se. I per poder-ho abordar, com tu molt bé deies, s'ha de poder abordar sense tenir por a que et jutgin. Els telèfons d'ajuda no et jutjaran mai i són útils no només per les persones que tenen ideacions suïcides, sinó també pel seu entorn. No et jutjaran, t'escoltaran, t'orientaran i, si cal, t'enviaran o t'adreçaran en un àmbit més especialitzat. Però són línies de telèfon justament que permeten expressar i, si cal, intervenir, però només si cal. Moltes vegades cal poder-ne parlar. I això és fonamental perquè hi ha aquesta càrrega. I d'alguna cosa que et fa patir, si no pots parlar, no la podràs solucionar. Si, a més, allò que et fa patir, qui t'està escoltant, considera o escoltant-te amb tu que cal una intervenció més especialitzada i tal, doncs ja se t'orientarà perquè puguis disposar d'aquests serveis.
1: Pilar, aquestes línies de telèfon també les poden emprar persones que en el seu context, una amistat, un familiar, estan detectant situacions d'alerta?
0: Les pot utilitzar tothom. són línies per l'acompanyament a la prevenció del suïcidi. Són línies, especialment hi ha una que és una línia d'escolta, també el 061, que en una situació d'emergència d'algú que té un tal, l'atendran i ja l'orientaran, està atesa per psicòlegs i psiquiatres especialitzats. I després el xat per joves, que és un xat que també està portat per persones enteses, però que ho fan amb caràcter voluntari, que aniran tenint resposta i que poden parlar 24 hores, 7 dies a la setmana. I això és importantíssim perquè és fonamental que qualsevol persona que estigui al voltant d'una situació de suïcidi, sigui a nivell personal, sigui a nivell familiar, sigui a nivell X, pugui tenir una línia d'escolta i de, que li puguin inclús orientar si cal que vagi amb un altre recurs o que truqui amb algun altre recurs. Però, ja dic, el camp del suïcidi no és un camp exclusiu només per les persones que estan fent intents o han fet intents o tenen ideació suïcida o, malgrat tot, doncs, han mort, sinó que també és fonamental l'entorn. Fonamental.
1: Ara que dius precisament que no és un camp exclusiu, en aquest cas parlàvem d'aquest suport també a les persones que han detectat senyals d'alerta, però una altra de les idees que travessa tota aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que la prevenció del suïcidi no és responsabilitat exclusiva dels professionals de la salut. Moltes vegades pensem que davant d'una situació de risc l'única resposta possible és la resposta sanitària, però el model que plantegeu implica també ajuntaments, serveis socials, agents comunitaris, l'àrea d'educació. Per què és tan important aquesta coordinació en aquest sentit?
0: Aquest aspecte és fonamental. Els serveis sanitaris fan una meravellosa intervenció, tenen el codi risc suïcidi, etc. De fet, molts d'aquests serveis que estic parlant, la majoria d'aquests serveis estan o són de la Generalitat o estan finançats també per la Generalitat, vull dir que pel Departament de Salut. Vull dir que estem parlant del mateix. Però els serveis sanitaris poden actuar i han d'actuar en un moment donat que aquella persona està en una situació de crisi, està en una situació... Però hi ha tota una feina prèvia, per això parlem de la prevenció del suïcidi. Per exemple, el que comentaves abans, l'estigma. L'estigma als serveis sanitaris per si sols, doncs, bueno, poden dir que... Però això ho hem de construir conjuntament, socialment. Segona, lo important per una persona que ho està passant malament, pel motiu que sigui, és que la gent del seu voltant o la gent que, amb la que té contacte pugui escoltar-lo, pugui entendre o pugui actuar en un cas determinat. I segurament, si la situació és molt greu i l'ha de poder esbrinar, ha d'acabar trucant als serveis sanitaris. Però això és quan la situació ja és molt greu, però acompanyar aquella persona perquè si cal i pugui arribar o pugui parlar amb el seu metge de capçalera o amb el seu especialista, això hi ha d'altres persones del voltant que estan tenint incidència amb aquella persona. Per això és aquesta visió que la salut és cosa de tots i la salut mental és cosa de tots i totes. A on cada un de nosaltres fa allò que pot fer pel rol que té en el moment que estigui. Els serveis sanitaris són fonamentals, però no són els únics, en absolut. I hem de procurar que els serveis sanitaris, ara estem parlant del suïcidi, doncs hi arribin només aquelles persones que realment ho necessiten, però que realment puguem acompanyar, tenir relació. Si algú està trist, permetem que posi un exemple, si hi ha un jove que està profundament trist i li passa pel cap i ho manifesta, doncs que se'm passa pel cap suïcidar-me, ho dic així, doncs perquè m'ha deixat el meu company o la mort de la meva vida o he suspès un examen. Home, si hi ha algú al seu entorn de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de joventut, per entendre'ns, del casal de joves, etc., que li pot donar una mà, perquè és un moment vivencial, és un moment que probablement, parlant-ne i tal, i si cal, Ja hi ha serveis per adreçar-lo, hi ha àmbits per adreçar-lo, però aquest primer contacte és probable que amb una idea d'aquest estil és que no calgui ni fer res, però per això, bueno, ni fer res, vull dir, ni anar als serveis especialitzats. Però per això cal que tots tinguem una formació mínima, mínima, no cal ser especialistes en el suïcidi, i conèixer els recursos. Perquè avui tenim recursos i, de fet, des de que s'estan fent plans més intensament, ja la tendència a la mortalitat de suïcidi està baixant una miqueta. Per tant, hem d'anar consolidant aquesta tendència i evitar, doncs això, la mort per suïcidi i, sobretot, el patiment. El patiment perquè una persona que li passa pel cap alguna vegada o sovint suïcidar-se és que no ho està passant bé. I aquest és un patiment que acabi fent-ho o no, hauríem de poder, diguéssim, amb la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a que pateixi menys i a donar-li sortides i possibilitats de sortida.
1: Pilar, m'agradaria ara emmarcar totes aquestes actuacions que hem estat comentant. Recordem, des de la Diputació de Barcelona esteu impulsant aquesta formació de professionals dels ajuntaments de les comarques de Barcelona per millorar la detecció precoç i l'actuació coordinada davant situacions de risc de suïcidi. També coincidint avui amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que es commemora cada 10 de setembre, des de la Corporació també heu posat a disposició diversos materials de comunicació i difusió d'aquests recursos, a més que també hi ha xarxes socials. A l'Instagram d'Ivacat hem pogut veure i precisament avui també publicàveu un vídeo, un element d'aquest material de comunicació on voleu sensibilitzar amb aquest objectiu de sensibilitzar, de trencar estigmes, aquesta paraula clau que hem estat mencionant al llarg d'aquesta entrevista. Llavors, aquestes actuacions ens arriben emmarcades en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Ja el nom ens diu estem davant d'un pla estratègic. Què és aquest pla? Per què era necessari que la Diputació tingués un full de ruta que és específic en salut mental?
0: Doncs era necessari, tu mateixa ho dius, perquè ja s'estaven fent força coses i diferents àmbits i diferents àrees ja estaven treballant la salut mental. Però amb aquest pla estratègic el que hem fet és sumar la visió de la Diputació, de diferents àrees de la Diputació. Són 8 àrees de la Diputació que participen. També conèixer doncs, les entitats i institucions essencials en salut mental, diguéssim, del nostre país per marcar quines són les necessitats, quines són les prioritats i com i posant-se, com tu deies, en un full de ruta a abordar els temes. I et poso un exemple, el suïcidi. El suïcidi no l'estàvem abordant. Doncs era necessari abordar-lo, però no abordar-lo només els de salut o només... No, no, abordar-lo conjuntament i veure què necessitaven els ajuntaments i posant-s'hi. I l'altra cosa d'aquest pla estratègic de la Diputació és que no només l'hem fet a l'intern de la Diputació, sinó que l'hem elaborat i l'estem treballant també, com et deia, amb entitats i institucions de la salut mental del país, amb, diguéssim, també amb alguns departaments de la Generalitat, amb el Departament de Salut o amb el Departament de Drets Socials, per anar sumant i enfocant esforços, diguéssim, i amb aquest sentit també el que estem treballant en aquest pla és amb aquest full de ruta amb coses noves i sumant aquelles coses que ja s'estan fent en una direcció comuna, perquè ja dic que la Diputació ja estava fent forces coses. Però l'altra cosa és aconseguir posar a escalar aquelles coses que funcionen o que hem experimentat que funcionen i escalar-la de tal manera que tots els ajuntaments que ho necessitin ho puguin tenir. I el suïcidi n'és un exemple. El suïcidi era una de les prioritats del Pla Estratègic de Salut Mental. Doncs, com dèiem, no? Hem fet unes experiències pilot amb ajuntaments, acompanyats del Departament de Salut de la Generalitat, acompanyats de les entitats que treballen el suïcidi. Hem establert el model, fem campanya i oferim la formació, etc., a tots els ajuntaments de la província. Doncs això és el que significa un pla estratègic, és poder abordar coses que no s'abordaven i poder-nos adaptar a les necessitats, no només del que, de salut mental, sinó adaptar-ho a les necessitats que tenen els ajuntaments. D'altra banda, la província és molt gran, i hi ha ajuntaments que són molt grans i que ja tenen molts recursos i tenen més capacitats, diguéssim, però hi ha ajuntaments que són molt petits i que necessiten especialment d'un cop de mà per poder abordar aquests temes. I bàsicament és això, el suïcidi és un dels exemples de les prioritats d'aquest pla estratègic. També hi ha d'altres prioritats, com és els trastorns de la conducta alimentària, com és impulsar la promoció de la salut mental amb tallers, etc. I també una de les coses que tu comentaves abans i que és fonamental i que també l'estem impulsant ara, i és que la salut mental no és una cosa només de salut, és de les diferents sectors i àrees d'un ajuntament. I per això també estem impulsant el que els hem dit xarxes de salut mental municipals, que vol dir seure les diferents àrees d'aquell ajuntament i tenir també un full de ruta alineat al pla estratègic de la Diputació, però que puguin avançar també conjuntament a fer aquestes coses. I també suport a les taules de salut mental.
1: Efectivament, en aquest cas, el suïcidi, però la salut mental en general, no és un tema que ocupi i preocupi únicament a l'àmbit de la salut, i a més, tampoc és un tema que es pugui concretar en una franja d'edat específica. El pla, de fet, ja inclou actuacions que es dirigeixen tant a infants, adolescents, joves, adults i persones grans. Canvia molt l'abordatge de la salut mental segons l'etapa vital en la que ens situem?
0: Bé, efectivament, perquè les problemàtiques són, en alguns casos, diferents i, sobretot, canvia l'abordatge. No és el mateix abordar, treballar salut mental amb adolescents i joves, per exemple, que molts ajuntaments, amb una línia que ja té la pròpia Diputació, el departament, en aquest cas l'àrea de joventut, amb tota una línia que se'n diu una línia per joves, és que ara no em surt el nom, disculpeu.
1: Tranquil·la, Pilar.
0: Una línia que tenen per l'escolta jove, per joves, amb què, clar, els moments vitals d'aquests adolescents i joves, que són moments vivencials, etc., de dificultat, doncs aquí tenen una sèrie de programes amb suport per educadors, psicòlegs, etc., els ajuntaments. En el cas de la gent gran, per posar dos exemples extrems, perdó, un dels problemes principals és la solitud amb la gent gran. Doncs en aquest cas també hi ha programes, en aquest cas l'àrea de sostenibilitat, que està impulsant per ajudar les persones grans que tinguin més xarxa i més contactes.
1: I ja per acabar, Pilar, darrera pregunta.
0: Perdoneu.
1: Tranquil·la, tranquil·la. Aprofita mentre parlo per beure aigua, que t'he fet parlar molt. Doncs, ara recordant, estem amb aquest pla estratègic, el període d'aquest pla és 2024-2027, estem a finals de 2026, per tant, gairebé encetant ja el darrer any d'aquest pla estratègic.
0: Sí.
1: Mirant al futur, com sabreu, una vegada que ja estiguem a finals de 2027, si el pla ha funcionat, si heu aconseguit els objectius, quins indicadors us heu marcat que us agradaria haver aconseguit per quan arribi el moment de tancar aquest pla estratègic i obrir, actualitzar i començar noves línies de treball també?
0: Doncs mira, justament ara estem molt focalitzats en aquest tema i llavors potser no et podré concretar, però sí, t'oriento. Primer que tot, nosaltres tenim un balanç permanent de com està evolucionant el pla. Et puc dir que a hores d'ara el 73,5% de les accions que s'havien d'impulsar, és a dir, que ja veus que les accions posen curs, previsió i tal, doncs tenim més del 70% de les actuacions del pla en curs i comptem acabar l'any d'arribar quasi a un 80 i pico per cent. Però això és un balanç permanent que anem tenint de com estem fent les actuacions, etc. I en aquests moments justament estem veient de com articular i que ens ajudi, diguéssim, algú més extern, perquè, clar, algú de l'àmbit més de l'avaluació i de la universitat que ens pugui ajudar a veure una miqueta l'impacte d'aquesta política pública, d'aquest pla de salut mental que hem tirat endavant, quins impactes té, això estem treballant a veure com es farà, amb quins indicadors, fent entrevistes, etc. Perquè una cosa és que haguem fet allò que volíem fer, però l'altra cosa és per què servir, no? I aquesta part d'impacte és el que estem treballant per dissenyar-ho perquè l'any que ve es pugui executar i ho tinguem fet. I a la vegada, ja pel proper any, el que ja estem dissenyant per tenir-ho, és que nosaltres vam sortir amb el pla estratègic amb una sèrie de prioritats. Un cop aquestes prioritats ja estan en cartera, hem de veure quin és el salt per continuar amb un proper pla. Perquè, clar, ara hem obert la manera de treballar i hem obert tota una sèrie de novetats respecte al pla, però queda molta feina per fer. Per tant, ja tenim previst, planificat pel proper any, tota una sèrie de contactes, reunions amb ajuntaments, amb entitats, amb institucions, etc., a part de tot el que és l'anàlisi documental de les estadístiques, de les xifres, dels estudis, de quines coses cal avançar el 2027, 30 o 32 o 33. Per tant, jo a hores d'ara no et podria dir exactament en què ens basarem per avaluar el pla perquè hi estem treballant, però sí dir-te que en el grau de compliment anem òptimament i nosaltres comptem que a meitat del 27 haurem pogut fer el 95% de totes les accions que estaven previstes, que estaran en curs i que s'estaran fent. I l'altra cosa és veure també quines coses de caràcter estructural hem pogut millorar. I et poso l'exemple del suïcidi, ja que avui és el Dia Mundial. Està molt bé que fem xerrades i fem coses com havíem fet fins ara, però l'important és fer una acció que permeti que tots els ajuntaments tinguin el que han de tenir, no aquest any, sinó ja per sempre. O sigui, que formi part del catàleg, de la formació, etc., que aquells ajuntaments tenen i
1: Pilar, que podran disposar. Em sap greu tallar-te, que estem esgotant darrers segons. Agrair-te, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, aquesta estona i per ajudar-nos a parlar d'un tema que precisament necessita això, que en parlem, que l'escoltem i que sapiguem com actuar. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. D'acord, gràcies.
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa de Castelldefels. L'arxiu sonor de Ràdio Castelldefels s'ha ampliat i és més accessible per la ciutadania. Programes, entrevistes, arxius sonors de la història dels 44 anys de vida de la nostra emissora municipal, el 98 FM. Es poden consultar també a través de la nostra web radiocastelldefels.org. D'aquesta manera, la ciutadania pot reviure més de 17.000 hores de ràdio emeses entre 1982 i 2026. Les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre són més a prop. Dimarts 15 de setembre s'obren les preinscripcions de les activitats que amb dos equipaments municipals acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. S'han dividit en diferents blocs, com són cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació. Uns blocs temàtics amb activitats que tenen un gran protagonisme de les entitats de la ciutat. I a l'agenda esportiva, hoquei herba i bàsquet protagonitzen la tornada de les competicions oficials. Els sèniors femení i masculí del Castelldefels Hockey Club comencen les seves lligues. El Tiburón Castelldefels debuta a la Lliga Catalana de Bàsquet, mentre el sènior femení busca revalidar títol i juga el primer partit de la Lliga a casa contra el Reus aquest diumenge a les 5 de la tarda. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la nostra ciutat. D'aquí una hora és el moment ja del repàs exhaustiu amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.